ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Que... Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Escoltes i cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provitola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge, que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure. M'encanta aquesta cançó, no estàs entrant mai al Roger amb aquesta cançó. M'encantaria, vaig.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
3: Molt bé.
0: T'agradava a tu l'Ànec Donald o no?
3: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
3: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: presentacions necessita Pau Donés, el seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat, el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta Canella a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a 3:15. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguilar de Paralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney Plus. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això, ja està, ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit.
3: Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havia intentat tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 5:45 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, Martínez.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio.
4: Sí, perquè hem estat molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit de que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants, i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important, ho celebrem doncs que celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant han passat més coses al món mentre dormia.
4: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet, i la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump, clar, no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
5: Ara, ara. Girona,
4: San Amor. No tenim a, en aquest moment... La, hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença cantant a cantar. Himne. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
5: xiulant.
4: Ha començat a xiular-lo d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
5: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè
5: a
4: hores d'ara,
5: el
4: partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
5: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina.
5: Que passaria Donald Trump. I que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
5: Àlex.
4: Fins
5: ara.
4: Adéu.
5: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor, ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
5: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública sueca, a més unes directrius, amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
5: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
5: Jo, a casa sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
5: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
5: i és
3: clar,
5: molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
5: i
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí. Per tant, no li demanaràs que no passin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
5: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
5: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es trobarà en la posició número 10. Bueno. Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona, s'enamora tu, m'enamora
5: a mi, i a tots ens enamora. Ens enamora
3: però... Girona.
5: Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
5: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
5: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot. Por. Sí, és molt curiós.
5: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta de casa?
3: Que truquin!
5: Que truquin en directe! Petonet des d'aquí als oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
5: Doncs vinga, un bon motiu per saltar del llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... el Cristian volia tenir fills, que el Modena en aquell moment doncs no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
5: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa.
5: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
5: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
5: Ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
5: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no tanca la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
9: Esperemos.
7: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
5: Home, no, però escolta'm, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
5: Clar, tu el que has de fer és... Què passa ara?
3: Que m'ho feia.
5: No, però estossega, a veure.
3: Ja està.
5: Segur?
3: Que no.
5: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu saps en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalies ficant...
10: És una condemna, eh?
3: És una condemna. Vamos, ja està. Demà, quan et saludi...
5: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara.
3: Bueno, a veure com jura això, no sé.
5: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
11: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil. També és veritat que el seu fill ja està allà, que té negocis a Abu Dhabi. Ah. Un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
5: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
5: Abu Dhabi? No.
3: Què?
5: Què?
3: Abu Dhabi.
5: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: No, clar. Si tens diners i t'agrada tot això, a mi no m'hi veuran.
5: Aquí és el tema, a mi
3: també. Però un tema de pasta, money. Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
5: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, d'on això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'Oca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
12: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai... pobre gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
13: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
12: Sí.
13: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant tu molt bé amb tu.
12: Ara què els hi diré? Perquè no se'n fan.
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger del Fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història. Després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden, feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi, doncs, John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres, que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta del sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar, està molt bé. Sí, molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63, un altre actor, en aquest cas és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys, i acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sound. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
2: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
3: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
2: I el Papa també va passar pel Congrés.
3: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
4: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
2: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
3: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
5: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
2: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
3: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents, i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
7: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
2: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
3: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
2: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Fèlix Larrosa és alcalde de Lleida.
8: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vila Montcada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
2: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
3: Per això l'hem recuperat.
2: Gràcies.
3: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units. Whose blood shines and bright
2: stars through the pain. Quina bona rebuda, eh, Trump?
3: Una mica.
2: Està bé, els americans són

0: també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
1: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
0: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
2: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
0: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
1: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
0: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
1: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
0: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
1: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
0: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
1: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
0: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
1: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
0: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
1: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
2: Pràcticament ja 6:15 del matí, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
3: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
2: I alerta la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
3: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
2: Ho celebrem.
3: Celebrem.
2: 2020, ho celebrem.
3: 2026.
2: Per favor. És que, clar, els alumnes, a l'estiu i a l'hivern.
3: Exacte.
2: No sé què és pitjor, si passar calor o passar fred. Però, en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
3: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
2: Doncs, escolta'm, felicitats a tots aquests instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
3: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la, ho veiem al diari Bonés.
2: I una segona vida?
3: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
2: Molt bé, escolta.
3: Optimista avui, eh?
2: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
1: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia. Ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes. Farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
4: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Diada Pau Casals 2026, precisament doncs amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria...

0: Manel, que ha decidit doncs llançar-se a la piscina i presenta el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
2: Ai. Hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
0: Oi que sí?
2: Hi ha alguna
0: cosa que
2: són de Manel. Sí,
0: no?
2: sí, Jugular. Sí,
0: Jugular.
2: Sí, sí, sí.
0: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Chicos, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
2: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.
3: La queixa surt per la finestra quan mos arrenquem junts a cantar i ballar. Riure se fa l'amor del cançofa.
0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abren, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre,
2: sí.
0: Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
2: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
4: La moto chupo papata, la moto chupo papata, vinga, posa la tercera.
5: Sí.
4: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
5: Sí, sí, sí.
4: La moto chupo papata, la moto chupo papata, la moto chupo papata.
5: Serà un estiu d'altura.
4: Ui, ui.
5: Parlant de cuina i de cultura.
4: Oh, oh.
5: I la Sílvia entrevistant.
4: La gent en el divan.
5: Noi, sí, sí, sí. Ja estem arribant. Que diu que aquí no podem córrer.
4: Ai, que... No accelerem aquí, no accelerem. No accelerem.
5: Que ve una baixada, Pere. Ai, ai, ai. Agafa't fort, agafa't fort. Ai, que ens ho fotem.
4: Ai, ai, ai, ai,
2: les veus de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país, i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
7: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
6: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001 i des d'aleshores se celebra cada any, sobretot de manera institucional. Als centres culturals es fan xerrades divulgatives i a les escoles es recorda als infants els temps passats.
8: We celebrate many kinds of heroes. People have made advances in science and technology. People have saved lives during pandemics.
6: En tot el país, la jornada s'aprofita per homenatjar els difunts, generar consciència sobre les atrocitats de la guerra i la seva devastació, i també per celebrar el progrés d'Uganda. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Uganda, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui Maiol Roger, suposo que pendents de l'arribada del Papa.
9: I fins la 1, perquè a les 12:25 el Papa aterra a Barcelona i seguirem en directe aquesta arribada i la recepció abans que completi la seva agenda avui. Avui va a la catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona l'aeroport una situació com aquesta, i el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
2: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El CD és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè de fet ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés, i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
9: És un dels caps d'estat més importants del món i té
2: diuen que porta més seguretat que Trump,
9: I té una seguretat a l'alçada, sí.
2: Què més?
9: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja va bé el primavera, ja ens agraden.
2: I tant!
9: Va venir el primavera i ara ve tota la resta, doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després de la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío, parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
2: Molt bé.
9: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el Papa un altre cop.
2: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la Dana Maiol.
9: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir. Ui. Perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dades sobre la Sagrada Família.
2: Santo, santo, yo te canto. A veure, Sagrada Família. Uf, a veure,
9: i en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
2: Milions.
0: Ho hem comentat. Moltes, les van fer. A més, un Lego que m'agrada molt.
2: Jo diria 30 milions.
0: Va. 13.000. 6.000. 11. 13.000. 12.
2: A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
0: 13.000.
2: 13.000.
0: 12.
9: Doncs avui el premi és per Marta Viana... I ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
2: Molt bé, Marta.
0: És que m'ho vaig mirar, això.
9: És el Lego.
0: És el Lego. És molt xulo.
9: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El Professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
0: Molt.
9: El preu d'aquest Lego.
0: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
2: 700 euros?
9: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres
2: de longitud.
9: Què us sembla?
0: Por.
9: Aviam on el poseu, eh?
2: Mira, monta estava pensant, dic, aviam, foto la Sagrada Família.
9: Monta les 12.000 peces i després aviam on paga, monta'l i després posa'l, saps?
2: Quina mandra.
9: Però és preciós.
2: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Leire Díaz, bon dia.
12: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
10: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
12: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
13: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
10: Jordi, bon dia.
14: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
10: Caté la penya! Què passa?
16: Quina il·lusió. Estàs boníssim, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
11: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
20: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
21: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
20: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
20: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
11: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
20: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
11: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
1: Llavors, ara tinc quatre gallines.
20: Sí.
1: Una de les quals, ara mateix, fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
20: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, o se sent gall, no ho sé.
21: Ricard, ostres. Hola.
1: Té una identitat sexual.
20: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar.
11: Els matiners.
20: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
22: Nen?
23: Ei, mama,
22: escolta, qui entrevisteu demà al programa?
23: Demà, no sé, ara mateix qui
22: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
23: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
22: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
23: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
22: Què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
23: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
22: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
23: Mama, no pots dir... Escolta, ves a la merda el papa de Roma, no se li pot
22: 172
23: dir.
22: 172 metres i mig, l'església més alta del món.
23: Sí.
22: I primer se'n va a Madrid, vaig a la merda.
23: Mama, sisplau.
22: Quina església tenen a Madrid?
23: No sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
22: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Re, 100 metres més a la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
23: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
22: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Gran,
23: sí,
22: els collons hagués anat a Madrid primer. Primer hagués vingut a Catalunya.
23: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
22: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
23: Penjo, mama, que estàs dient masses disparats. Va,
22: a la Gakbar.
23: Mama, penjo. Adéu.
20: La mare d'en Peyu, cabrejadíssima aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor immunologuista Marc Buixadera es va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
24: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tan problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb els germans, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on ho col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i el xupa-xup, jo me'l conté i dius, hòstia puta, dius, posa'm una ratafia, un algú, no.
20: I meravellós la conversa que va tenir en Buixaderes amb l'Eloi Vila, i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua, i ho va explicar la Maica Navarro, el Tot es mou de l'Elena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets, precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
25: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció
3: reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada i que el Jonathan Andic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
20: Pendents, doncs, del cas Andic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
4: Bon dia des del Pastador. Bon
20: Home,
4: dia.
20: A veure, què és el Pastador, Pep? Explica'm això.
4: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els petrollers, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornevis.
20: I abans això era el Pastador, eh?
4: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diem aquí. Jo la meva flec li vaig posar al Pastador.
20: Pep, i on tenim, aquest Pastador?
4: Això està a Vic.
20: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas d'espera a aquestes hores, Pep?
4: Pana, perdona?
20: Què fas d'espera a aquestes hores?
4: Doncs mira, ara que obre pa.
20: A quina hora ens llevem, Pep?
4: Jo em llevo a les 4:30, ara. Si m'estic llevant.
20: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
4: A 2:45.
20: A 2:45 del matí. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
4: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga,
20: sí.
4: Fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12, ho vaig a dir abans.
0: I com ho portes, això, de matina tant?
4: Bueno, bé, acostumar-te.
0: Clar, ja estàs acostumat, eh?
4: Sí, acostumar-te.
20: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
4: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
20: Sí.
4: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també de tot el sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a precuit.
20: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
4: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
20: Sí.
4: I allà treballàvem tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
20: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
4: Sí. Part és que hem tornat als dies,
20: ara,
4: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
20: Important, també.
4: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens descuidem per la nostra pagesia, i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
20: Escolta,
4: és que és el que nosaltres busquem.
20: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
4: Bueno, això ho haurem de provar.
20: Vindrem cap al Pastador de Vic. Pep, gràcies molt també bé per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
4: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos escoltat.
20: Gràcies bon a vosaltres. Dia. Adéu, Pep, que vagi bé.
4: Bon dia.
20: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el poc aigua, tu.
0: Ja ens el menjaré.
20: Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
0: Adéu.
20: Tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
5: Bon dia, bona hora.
20: Bon dia, Cordomí, què tal?
5: Hola. Bé, amb la boca aigua també.
20: És que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
5: Sí, sobretot pensant en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre es té en compte això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
20: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
5: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint
1: produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
20: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
1: Però ja, ja pujarà.
20: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Vaita. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Bon dia.
20: Com estàs?
2: No sempre, eh? Oh. Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
20: Ah?
2: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
20: Clar, que has de vigilar amb això. N'hi ha dit que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
2: Vinga.
20: Que vagi bé.
2: Val més deixar-ho al que vagi.
20: També sempre. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà. Gràcies.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdeve de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Quin és el planning del Papa? Lleó 14 té previst arribar a l'aeroport del Prat cap a 2:15, mitja hora més tard anirà cap a la Catedral de Barcelona i després de dinar, a la tarda hi haurà el Plat Fort, que és un gran acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on els fidels hi podran accedir a partir de les 4. Hi ha previstes diverses actuacions musicals, Laia. Mira, d'una banda hi seran el Sabor de Gràcia.
1: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna cap a llum.
0: La banda graciengui hi tocarà tres temes, un del seu repertori, Nit de rumba d'esperança, i dues versions, una la del Boig per tu de Sau i aquesta que s'han dit del Cisa, Qualsevol nit
2: tot
0: pot sortir al sol.
2: Tot molt actual, no sé què és més actual de tot el que has dit.
0: Doncs mira, hi haurà una altra que potser t'agrada més, l'Álvaro Soler.
3: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol.
0: El cantant de Sant Cugat del Vallès oferirà d'una banda un dels seus èxits internacionals, de fet la cançó amb la que es va donar a conèixer, aquesta que s'han dit Bajo el mismo sol.
2: Em sona de res.
0: I posteriorment també interpretarà una altra amb qui? Amb l'Alfred García Estrella.
4: La vida dona voltes, tu és millor al teu costat. Cada dia el món ens troba i a tots ballant.
0: L'ex-concursant d'Operación Triunfo també cantarà la cançó Els teus ulls. Al concert papal de Montjuïc també hi participaran el cantant sevillà Beret i la cantant Conchita. Al final de l'acte el marcaran, saps qui? Això tardarà més, potser. Sergio Dalma, amb qui? Amb qui? Amb qui?
2: No sé.
0: Sergio Dalma?
2: No sé.
0: Amb l'Escolania?
2: Mira, encara.
0: De Montserrat? La cançó Em dones força, versió del tema You Raise Me Up, que va unir el cantant de Sabadell i l'Escolania per la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, marcarà el punt final d'aquest espectacle. Dimecres el Papa al matí visitarà la presó de Cambrians, pujarà a Montserrat i a la tarda, ja ho sabeu, el Papa passejarà per Barcelona en Papa Mòbil i visitarà la Sagrada Família.

0: El Papa podrà veure una placa nova, perquè ja s'ha instal·lat la placa que recorda, atenció al memeo, que farà la gent també per allí, al punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
1: A quines fotos comença a fer la gent damunt d'aquesta placa,
0: de fet, sabeu que van prohibir el tren de TikTok de fer-se un vídeo pujant les escales. Havies de deixar el mòbil a terra, recordes?
1: Sí.
0: Perquè, segons anava pujant l'escala, sí. Anés veient la grandiloquència del temple i la gent feia una balleruca, però clar, aquest minut ja fa que molta gent s'hagi d'anar esperant per pujar.
2: S'apilava la gent de mala manera.
0: Per tant, on es pot anar a fer el memeo, ara, on va ser atropellat, Gaudí?
2: Doncs mira, l'acte d'homenatge es va fer ahir, quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat, responent al que deies, Roger, a la vorera central de la Gran Via, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén, amb un acte que va comptar ahir amb la participació de l'Esbar Gaudí. El comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte també al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: La inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per demà passat, data en què va morir l'arquitecte, 10 de juny, 3 dies després de l'accident. Cal recordar que després d'això ningú no va saber reconèixer que el ferit era en realitat el conegut arquitecte, sobretot perquè anava indocumentat i la seva roba el feia confondre amb un captaire. Se n'ha parlat molt d'això, eh? A més, Gaudí havia fet tots els esforços possibles per no sortir a les fotografies i pensava que la seva obra era només la màxima representació d'ell mateix.
1: Va ser víctima d'aquesta...
2: De la seva discreció.
1: Exacte, d'aquesta mania que tenia per no ser reconegut, eh?
2: Totalment. A Gaudí primer el van traslladar al Clínic i després a l'Hospital de la Santa Creu, on va acabar morint. Els experts. I cap.

0: traieu el mòbil, que ja és d'hora, ja és hora, si encara no ho heu fet avui, i obriu l'Insta per anar al compte Dones que fan història.
1: Sí, m'ha encantat, atenció, no soc l'única, 30.000 seguidors té aquest compte, eh? I és que des del 2019 cada dia s'hi publica un compte, perdoneu, no un compte, un perfil, una biografia d'una dona, jo he de dir que absolutament desconeguda. Esclar, si tu penses que ho estan fent des del 2019, és evident que han de començar a tirar de dones desconegudes. I quantes n'hi ha desconegudes? El que és sorprenent és que, malgrat desconegudes, tenen trajectòries super, super interessants i importants. Clar, a més, moltes d'elles lluny de les nostres latituds. Per exemple, la que penjaven ahir, doncs Maria Coloma Etjang, una dona de Guinea Equatorial que va ser política perquè va ser alcaldessa de Malabo durant més d'una dècada. I a més sembla, doncs, que va exercir un paper molt destacat pel que fa a projectes de caràcter social, etc. Però no només aquesta. M'ha agradat, per exemple, una, la d'abans d'ahir, una dona australiana que va morir l'any 2024, que va ser la primera dona aborigen infermera del sud d'Austràlia i que, per tant, va defensar molt, de fet, va presidir la comissió pels aborígens i els illencs de l'estret de Torres i es va convertir en una figura molt important de la reconciliació nacional, la justícia social i defensora dels drets dels aborígens. Clar, jo no en tenia ni idea, de tant trobar... I a més et poso una fotografia de cadascuna, que és molt xula, però també dones vives, eh? Per exemple, hi ha una noia molt jove, bueno, molt jove, de l'any 89, la Jenny Costa, que és una biòloga marina d'Angola. Expliquen, doncs, que és una col·laboradora habitual del National Geographic, defensora de la protecció dels ecosistemes africans. Clar, dius, dones d'Angola, doncs jo no me'n ve cap, a priori. Clar, si mirem l'arxiu, estan totes documentades des del 2019, podeu accedir, doncs, a les dones ja publicades. Clar, van començar per la de Lovelace, per exemple, qui més havia vist jo? La Amelia Earhart, les típiques, no? L'Angela Davis, les primeres, sí que eren les més conegudes, però està xulo que hagin seguit fent-ho i, per tant, doncs ara podem accedir a biografies. Per exemple, sense anar més lluny, tenim la Immaculada Cabeceran, que va ser una catalana... Ah, mira, la veus?
2: Estava mirant ara mateix.
1: La que miraves tu. La catalana que va ser de les primeres a impulsar la creació del primer equip femení del Barça, això als anys 70, eh? I, vaja, moltíssim mèrit, i en canvi ningú no sap qui és, o almenys fins tot gent interessada en el futbol femení, doncs no sabem qui era, no?
2: Està bé, perquè ara tothom s'està pujant al carro, però dius, ostres,
1: clar,
2: qui va ser?
1: Clar, qui van ser les pioneres, no?
2: En el moment més complicat de fer-ho, perquè ara és molt més fàcil, però als anys 70 segurament devia ser allò de què fan aquestes dones.
1: Totalment. A més, en aquest cas, per exemple, el cas de la Immaculada Cabeceran, és xulo perquè va ser una usuària del compte, diguéssim, qui va proposar que es fes aquesta biografia. Per tant, si teniu propostes de dones que creieu que han estat super meritòries i, en canvi, ningú no les coneix, cosa bastant fàcil perquè ja sabeu que la història les ha oblidades, doncs ho podeu enviar a aquest compte, Dones que fan història, i se'n faran ressò i quedaran aquest arxiu tan xulo que hi podeu trobar des de jugadores de bàdminton a científiques de totes les parts del món, interessantíssim, i de totes les èpoques, sobretot.
2: Que xulo, molt bé.
1: Dones que fan història.
0: Aneu a visitar-lo a Instagram.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: els dies que vindran.
1: I hem de parlar d'una nova pujada, perquè tots coneixem les pujades costerudes de gener, sobretot de setembre, però es veu que n'hi ha una altra, la de maig. Cada dia obro la persiana i no sé com... Ja deu haver arribat a l'altiplà, ara que estem a la primera setmana, bé, la segona ja, de juny, però les famílies es troben en una situació difícil, també.
2: Sí, perquè el 40% de les llars no poden fer front a les despeses imprevistes. A veure, la majoria de nosaltres tenim unes despeses fixes, que si lloguer, hipoteca, cistella de la compra, i després del calendari doncs, hi ha dos moments, o més específicament, dos mesos de l'any, on les nostres butxaques pateixen més del normal, que seria gener i setembre. Però ara hi ha un altre mes de l'any que, quan arriba, doncs, ens fa patir, que és el mes de maig. A veure, tots som conscients que durant l'any doncs, podem tenir imprevistos. Rentadora que et deixa de funcionar, goteres, un queixal que t'has de treure o li has de posar ortodòncia al fill, una roda punxada, una avaria al cotxe, una multa de trànsit, per mil coses.
3: Se m'ha espatllat l'extractor.
2: Veus? Coses que no t'esperes, però que et fan trontollar la teva economia, que quan et passa dius, merda, és que ara és que no és el moment, o sigui, ara no em va bé que arribi això. Com voleu que estalviï, no? Doncs això ens podria passar en qualsevol època de l'any, però si us fixeu, doncs hem parlat de maig, tot i que també podríem dir primavera. Segons un estudi de la Universitat Europea, a finals de la primavera és quan es concentren doncs, més esdeveniments socials, com ara doncs, comunions, graduacions, casaments... De fet, segons l'estudi, doncs, que una família hagi estat convidada a anar, per exemple, doncs, a una comunió, un casament o una graduació, ha de comptar que durant 6 o 8 setmanes doncs, se li aniran entre 2.500 i 5.000 euros.
4: Collons, no és pas poc,
5: ja, eh? Ja, és que és
2: molta pasta, eh? Sí. Evidentment, cada any doncs, tot és més car, tot puja, però també cal que tinguem en compte que cada vegada doncs, fem celebracions més sofisticades. Abans es feien, per exemple, doncs, casaments més senzillets i ara doncs, sembla que si no tens doncs, un fotomaton, una hora loca, un DJ boníssim, un raconet pel ressopó, detalls al lavabo, un videògraf, flors naturals per tot arreu, doncs fa que sembla que siguis un ranci,
3: els
2: no?
3: Els comiats.
2: Escolta'm, gasta-te'ls.
3: Abans dels comiats jo me'n recordo que eren un sopar i au. I alguna... No, no,
5: clar,
3: ara és tot un dia.
5: Cars,
3: i has d'omplir tot un dia.
1: És la preboda, no?, que es coneix.
3: Home. Sí, bueno,
2: també, preboda, postboda, vull dir, tot.
3: No, no.
2: I clar, això no només fa que els protagonistes, en aquest cas els que es casen, per exemple, doncs s'hagin de gastar una pasta, sinó que també els convidats, doncs també ens veiem obligats a augmentar el preu del cobert, tot per complir les expectatives. Com que volem arribar a tot arreu i ens sap greu, doncs no assistir o no fer aquella festa, ens trobem que després, quan volem anar de vacances a l'estiu, mirem el compte corrent i diguem, doncs està complicada la cosa per marxar. De fet, hi ha molta gent que es veu obligada a retallar les seves vacances o, de fet, a no fer-ne, perquè és que, clar, no s'ho pot permetre. Però ja no parlem només de vacances, sinó també, per exemple, els nens, què? Si nosaltres treballem i tenim canalla, doncs, escolta'm, també els haurem de pagar un casal,
5: clar,
2: un campus,
5: clar,
2: que jo no sé el que costa, però vaja,
5: molt,
2: és un mineral.
3: Molta pasta. I, a més, comences a fer els pagaments a aquesta època de l'any. És a dir,
2: sí, oi?
3: Vinga, si suma, també. O primer pagament de les vacances, també, per fer la reserva o el que sigui, també és en aquesta,
5: sí,
3: primera època,
5: sí,
3: de l'any.
5: Tot.
2: I
5: clar,
2: també venim del Primavera Sound, Vidal Cruïlla, el Sonar, Lita Calví, del Tinglado, bueno, un munt de festivals.
3: La primavera, t'has fixat?
1: Jo li he comprat l'abonament a un amic i m'ha dit que me pagarà terços, és
3: a
1: dir,
3: no, home, és que...
1: juny, juliol i agost.
2: És que, clar,
3: perquè al maig estem tots aquí.
1: Estarem en
2: és
1: pau.
2: És que hi ha gent que ha de recórrer a un préstec, un microcrèdit o sol·licitud d'ajornament de pagaments per parar el cop, però, clar, a la llarga hauràs d'acabar pagant aquest microcrèdit.
3: Clar.
2: Els experts recomanen o aconsellen actuar amb cert realisme pressupostari, abans que arribin aquests esdeveniments o compromisos, doncs cal que feu doncs, un pressupost específic amb el que ens podrem gastar màxim per aquella comunió, aquella graduació, aquell casament, per evitar després anar apurats. Per exemple, doncs, sempre podem reutilitzar un vestit o un tratge, ajuntar-nos amb altres amics o familiars i fer un regal comú, o fer celebracions, per exemple, més petites o amb l'opció de fer-les amb algú altre.
3: Els experts també diuen, dieu no a un casament, i així d'aquesta manera hi ha...
5: Home, és una opció, clar.
3: És una opció. A vegades... No, perdona. A vegades
5: no és una
3: opció. Si t'hi va l'economia...
5: Sí, però a vegades no és una opció perquè hi ha casaments de compromís que no pots anar-hi.
1: Oh, però no aniràs als llocs obligada.
5: Ui, tant, te'n fas d'anar a llocs obligats. Jo a la feina vinc cada dia.
3: Per la família o per un amic molt amic. Escalf
5: i
3: tots tingueu present que ara s'acosta, bé, al final d'aquest mes, la paga de juny. Vull dir que, a veure, agafant-nos-hi una mica, no?
5: Sí, i racionem. Vull dir, racionem. Al final res no és tan necessari.
2: Sí, sobretot al final, si són esdeveniments que tu ja tens controlats, que ja saps que l'any que ve tindràs allò, jo almenys...
5: Previsió,
2: cada
5: no?
2: mes em vaig apartant uns dinerets.
3: Això
2: i,
3: està bé.
2: Escolta'm, així després ja no m'agafa tant...
5: D'imprevist.
2: D'imprevist. Els experts i cap.

0: Anem a l'illa japonesa d'Okinawa, tan i tan allunyada de l'arxipèlag del Japó, que segur que molts només us sona de pel·lis de la Segona Guerra Mundial, una illa tan remota. Doncs és el cas d'aquest manga. Es titula Okinawa, el viento habla, de l'autor Susumi Higa. Són fets reals, 7 relats basats en la documentació de l'artista, que ens situen ja a les acaballes de la guerra. És el moment en què els americans just acaben d'arribar, o quan fa pocs dies o dies enrere podien deduir que estaven ja a punt d'arribar. En aquell moment d'impàs en què l'illa es conquereix o està a punt de ser conquerida i s'estableix aquest nou ordre.
1: I havien tirat les bombes i tot.
0: Sí, sí. O se sentien de lluny o ja els pobles arriben i es comença a repartir aquest nou sistema de vencedors i vençuts. Us destaco dos relats que m'han agradat. Un és el de tres soldats yanquis, ja un cop conquerida l'illa, que fan escapadetes del campament als pobles i violen dones. Així és la història. No es pot demostrar qui són, però se sap qui són, i vilatans i dones del poble s'organitzen, però no tant per defensar-se que també, sinó en el sentit de venjar-se. Aquí ja comences a tenir una mica de dilema ètic, perquè, clar, amb estris de pagès o amb velles llances o espases que tenien desades, i aquest conflicte recau en l'oficial americà, que comença a lligar caps, i recau en les decisions que prendrà al respecte. Dir-vos que, i això ho diu la documentació d'aquest manga, 55 anys després, l'any 2000, es van desenterrar 3 cadàvers de soldats que encara figuraven com a Missing in Action. Caram. Un altre relat que m'ha molat és el d'un jove que torna al front xinès, que es veu que era molt més cru que no pas que toqués el front contra els americans, i és que, clar, la majoria preferien lluitar al front de Llevant per no caure les trampes del front de Ponent contra els xinesos. Molts tornaven trastocats i així es jutjava diferent el fet d'anar o no anar a la guerra, de si ets un heroi o si no, si has anat i has tornat, si has anat i has mort. En aquest cas, aquest personatge comença a dubtar si realment té una malaltia mental o l'està simulant per a poder tornar del front al teu poble, cosa que també et marcarà tota la vida. Són fins a 7 relats i una pila que el mateix autor, que es dibuixa ell mateix trepitjant les platges d'Okinawa, escenaris de la batalla, per anar recaptant documentació per aquest còmic. A mi el que més m'ha molat, a banda que totes les històries m'han encantat i que em mola tots els llibres i pel·lis de la Segona Guerra Mundial, però valoro sobretot aquests punts en comú que podem trobar moltes postguerres. Aquests punts de vencedors i vençuts, qui torna i qui no torna, què fan les dones, la majoria, doncs, a banda de ser víctimes sexuals, doncs moltes partiran davant, prenen certes decisions per poder sobreviure, per poder tenir menjar, poder tenir més menjar. Els homes locals, doncs, els que accedeixen a ser la nova policia, triada, dit, pels invasors, doncs si convé ser o no ser-ho, si ets un traïdor o si no, si ho fas per tenir menjar, per teva família, tot aquest mercadeig d'aliments, d'estreper-lo, escassedat de béns materials, l'esperança que algun desaparegut en acció torni, potser està viu i tornarà algun dia al poble, aquella esperança que mai es perd. Són aquests punts que qualsevol guerra de la història o guerres contemporànies els pots trobar.
1: I tant.
0: Doncs també va passar a Okinawa. També bones relacions, eh? Vull dir, hi ha soldats americans que són bones persones, hi ha gent de la Creu Roja americans que són bones persones i només volen ajudar aquests vilatans, aquests pagesos japonesos. Doncs es titula Okinawa, el viento habla, que ha fet que descobreixi la figura de Susumi Higa, aquest autor, que per cert va endur-se per aquest manga un premi que atorga al Ministeri de Cultura del seu país, i ara ha arribat al nostre país, publicat Reservoir Books.
2: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: esplai, ens fixem ara en un article de la premsa on ens parla del poder de la barra pel que fa a la feina dels músics, que és a interpretar els seus temes en directe.
1: Sí, és un article del Nando Cruz al Salto Diario. És una reflexió interessant al voltant de com... Mira, el titular és quan el sold out no és suficient, com les barres condicionen la música en directe.
2: Les barres dels bars.
1: Les barres de les sales de concerts.
0: Val. O sigui, pots fer sold out i perdre diners.
1: Exacte,
0: igualment.
1: Exacte, perquè expliquen que abans es bevia més, es consumia més i ara encara passa en segons quins públics, per tant, segons quins grups porten un tipus de públic que consumeix més en barra i altres que ho fan menys, i que això pot condicionar les sales a l'hora d'acceptar segons quins grups hi vagin a tocar. Sembla que en alguns moments de la història recent, segons quins grups, diguéssim, que no havien de pagar pràcticament lloguer de la sala, perquè la sala sabia que només amb el que facturaria de beguda ja podria, doncs, ja faria el negoci, i en canvi cada cop més costa poder arribar a fer números concrets només amb el consum en barra. I és interessant perquè explica, doncs, que hi ha models en altres països europeus, per exemple, en què hi ha molta més proliferació de sales públiques, en què no cal que hi surtin aquests números, és a dir, no cal que sigui rendible cada concert. I per tant és interessant veure aquest contrast de models. Diu que aquí pràcticament no n'hi ha de sales públiques i que per tant aquestes sales petites han d'anar alternant propostes emergents que potser segons el seu criteri artístic voldrien fer amb propostes que saben que els hi portarà un públic que consumirà més en barra i que els hi permetrà que surtin els números.
2: Hi ha un estudi que diu quin tipus de grup o quin tipus de música fa que la gent consumeixi més a la barra?
1: No, però sí que diu que l'edat condiciona, és a dir, com més edat té el públic, més consumeix perquè té més poder adquisitiu.
2: I perquè els altres segurament han consumit fora els instants previs, no?
1: Bueno, però per això, segurament,
2: sí,
1: perquè no tenien
2: poder adquisitiu. Per manca de...
1: Exacte. Sí, sí, i de...

0: que potser deu passar molts llocs, però vull dir que potser en alguns llocs, si no les posen aquests preus, doncs tampoc els surten els números. Potser si ho posen més baixos, la gent veuria més i... Però és veritat que l'alcohol tendeix, en números generals, no?, a reduir-se en el consum, o almenys amb aquelles quantitats que s'havia fet, potser, i això, l'únic efecte negatiu que té és doncs, que costa més que surtin els números dels concerts, no, de la música en viu.
1: Jo fins i tot estic parlant d'ampolletes d'aigua, que penses, mare de Déu.
0: Sí, sí, el reportatge d'Anna de Cruz al Salto és un actiu per ells, perquè segur que serà més fàcil que els contractin en segons quines sales, perquè farà viable el concert.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les armes nuclears tornen a estar de moda. Una notícia que no és gens bona en termes de pau al món, Laia.
2: Sí, no sé si fins i tot dir de moda és una mica de banalització de la qüestió, però sí que és veritat que el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix una mica dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Allò que ha costat tant de començar a desfer, doncs amb un tres i no res es torna a posar doncs, a primera plana. Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic just aquesta matinada, ens ho comunicava fa una estona l'Anna. Segons el document, els nou països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. Al gener d'aquest any acumulaven més de 12.000 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a l'any passat, però hi ha un element preocupant. Ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. És com que estan cada vegada com més a punt per fer-ho servir, que calgui el mínim esforç possible per llançar-se doncs, directament a la guerra. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen a Estats Units i a Rússia, i aquestes dades confirmen el gir que fa unes setmanes denunciava precisament el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
3: Per primera vegada en dècades, el nombre d'ogives nuclears està augmentant. Les proves nuclears tornen a estar sobre la taula. Alguns governs estan considerant obertament la possibilitat d'adquirir aquestes armes horribles.
2: L'informe del CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat, més varietat d'armes nuclears i alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint. Esclar, si el que fan per un cantó doncs, és posar-les a punt, és evident que el tema de desmantellament doncs, interessa a moltíssima menys gent i també el desplegament de nous sistemes continua augmentant. És clarament una inversió de la tendència. Els nou països amb armes nuclears, ja ho hem dit, són Estats Units i Rússia, però també Regne Unit, França, la Xina, l'Índia, el Pakistan, Corea del Nord i Israel, tot i que aquest últim país no ho ha reconegut mai oficialment. En total, a més països, alguns d'ells doncs gens favorables a la pau o, si més no, ben involucrats en conflictes molt importants. Per tant, doncs, encara tot plegat ho fa més perillós. A més, hi ha un tractat, no sé si ho recordeu, de no proliferació d'armes nuclears. És un tractat de l'any 68, de l'any 1968, que tenia tres objectius: evitar la propagació de les armes nuclears i la tecnologia armamentística,

promoure també la cooperació en els usos pacífics de l'energia nuclear i aconseguir el desarmament. Doncs sembla que aquest tractat està menys vigent que mai, menys de moda que mai, tot i que cada 5 anys se celebra una conferència de revisió on es va valorant, es va analitzant, es fa veient si es compleixen els termes d'aquest tractat. Evidentment, com veieu, de moment sense massa èxit a la vista dels resultats. Precisament fa uns 15 dies es va celebrar l'onzena d'aquestes conferències de revisió. Naturalment va tancar sense haver acordat un document final de consens. És un moment, doncs, de crisi per aquest tractat de no proliferació quan ara mateix el que està de moda, diguéssim, o el que estan tornant a fer els estats és rearmar-se també amb capçals nuclears, que és una cosa que ens hauria de fer preocupar una mica.

0: me aguanto.
1: Parlem de l'assaig que, us confesso, és el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Es titula Imaginar la fi, del filòsof gironí Eudald Espluga, que comença amb una cita d'aquesta cançó que sentim dels Astruts i que porta per títol, per subtítol, aquest llibre, Horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Per tant, podeu deduir de què va, no, aquest llibre.
2: És un assaig, en tot cas.
1: És un assaig, el que més m'ha agradat d'aquesta temporada literària. Un llibre sobre el col·lapsisme que et molarà, Laia, si deixo anar, te'n podria deixar anar 300, però una cita que m'ha molat. Diu, el món és una cosa que fem. Sí?
2: Clar.
1: Posats a pensar, posats a imaginar, diu que millor imaginar més que un futur distòpic postcapitalista, perquè no imaginem el present, tenint en compte que són els canvis petits, els del cada dia, que canvien de veritat les coses.
2: Sí.
1: Un exemple molt clar, diu, reflexiona, per què els lloguers són tan cars, que és terrible, i a la vegada, dintre de cada edifici, caríssim i petit, hi ha una rentadora? No et diu la resposta, perquè és filosofia, esclar, l'has de trobar tu, però trobo que en podries trobar alguna bastant ràpid, eh? Reflexioneu-hi. I a la vegada és un llibre frenètic, divertit, amb mil referències, és un llibre on es parla d'acceleracionisme, de transhumanisme, de capitalisme fòssil, IA desregulada, eugènesi, CEOs, tradwives, car cultivable, modificacions corporals, tuitaires ultradeta, és a dir, tuitaires, preparacionistes, doomers, homes heteroblancs descreguts, Josep Maries, n'hi ha moltíssims, biopolítica, el Xoques, la Roro, les SS, llarg terminisme, Evangelion, Utena, The Last of Us, Pluri. I parlant d'aquest tecnocapitalisme en què estem vivint, el que m'ha desconcertat és quan ens explica com els grans tecnòcrates que ens estan conduint cap al col·lapse i a la fi final, a la vegada són personatges esporuguits i obsessionats amb aquesta possibilitat del col·lapse. Que irònic, oi?
2: Sí, una mica.
1: Sentim l'autor.
3: És irònic, però per mi també em sembla molt simptomàtic. Tots aquests grans senyors tecnofeudals, aquests grans multimilionaris tecnològics, com poden ser els Elon Musk, els Peter Thiel, els Sam Altman. Igual que la majoria dels moviments d'extrema dreta i els grans líders als Estats Units, doncs amb Trump o JD Vance, que Europa amb Meloni, amb Orbán i la mateixa Rússia de Putin, per no parlar ja de l'estat genocida de Netanyahu, doncs ens trobem amb figures que viuen constantment obsessionades per la possibilitat del col·lapse. Moltes vegades hem vist, o fins i tot hem parodiat a escala individual, de preparacionisme, de survivalisme, com construir el teu propi búnquer. Ens sembla que ho podem ridiculitzar quan veiem algú al metro que va amb una motxilla de 70 litres i la deu portar aquí. Però, clar, aquestes mateixes lògiques en mans dels multimilionaris o de les persones més poderoses del món es tradueix en política preparacionista i, de fet, els atacs contra l'Iran doncs són també per la lluita pels recursos energètics o, si pensem en els discursos de l'extrema dreta en contra de la immigració o les actuacions de l'ICE, per mi hi ha casos com molt clars, per exemple, el desenvolupament d'una empresa com OpenAI que ha donat lloc a una cosa tan coneguda com ChatGPT, fundada en part per Sam Altman i Elon Musk, neix d'una por a l'extinció de la humanitat. Ells, el canvi climàtic, sí que els genera un cert respecte perquè creuen que potser morirà el 99,9% de la població, però que saben que ells, els superrics, es poden salvar, ja sigui anant amb un coet a Mart o en aquests búnquers amb els quals somien. Però, en canvi, si algun dia es desenvolupés una superintel·ligència o intel·ligència artificial general i per algun motiu decidís que la humanitat doncs, en pot prescindir i l'exterminés, Musk deia que això passaria el 2026, fa uns anys. Clar, és aquesta por la que els porta a dir no, hem de ser els primers en desenvolupar una intel·ligència artificial. El que els mou no és altra cosa que aquesta por a un tecnoapocalipsi o un robocapalitzi que és, ho he dit fatal ara, però bueno, apocalipsi causat per robots. Una por al col·lapse et porta a prendre decisions que no fan sinó accelerar una situació catastròfica.
1: Aquest llibre, Imaginar la fi, d'Eudald Espluga, que publica l'editorial Raig Verd i que, insisteixo, a banda d'il·lustratiu, m'ha semblat divertidíssim. I seguint en aquesta línia del tecnocapitalisme en què vivim abocats i que ens fa imaginar sempre un futur ciberdistòpic, això et molarà, Laia, perquè el llibre defineix clarament l'acceleracionisme de dretes i el d'esquerres, val? L'acceleracionisme de dretes és el que es veu abocat ja en un futur on ja es descarta la democràcia, l'estat del benestar, defensa del campi qui pugui...
2: El campi qui pugui seria el lema, no?
1: L'individualisme, són com els adolescents d'avui en dia. Mentre que l'acceleracionisme d'esquerres, veient tan inevitable aquest avenir, s'aferren al col·lapse com l'única manera d'acabar amb el capitalisme. En els dos casos, tot molt ciberpunk i molt fosc i molt biodigital. Però, treu aquest somriure de la teva cara, perquè la cosa pot empitjorar. Hi ha un altre tipus de... Hi ha una tercera via. Estem parlant de l'acceleracionisme cookie.
3: Doncs és en aquest context que, clar, el que guanya força són unes imatges lligades al col·lapse que parteixen d'una estètica del cyberpunk, dels 80, aquesta idea del cíborg, dels detectius fumant en ciutats mig destrossades, contaminades, però que al mateix temps són hipermodernes i hi ha una seguretat molt gran. Terminators, Blade Runner, pensem en tot aquest imaginari. I, en canvi, l'acceleracionisme cookie és que aquest futur no necessàriament ha d'arribar avui en dia sota la forma d'aquestes bèsties cíborgs, de cotxes que volen, sinó que una forma com la catàstrofe no humana del futur es pot presentar als ulls i començar a colonitzar el nostre present és a través de tota l'estètica kawaii que podem associar a ninots com, jo que sé, avui els labubus, també amb l'anime, figures d'ulls grans, caràcter gairebé arrodonit, tot és amable, tot és suau, i és aquesta estètica hiperconsumista que té aquesta lògica no humana, perquè també sempre són com representacions animals, com els pokémons, que són aquests animals que no existeixen. Ens pot portar cap a un altre tipus de col·lapse que estiguin en una lògica hipercapitalista igual de perniciosa que la cyberpunk i que, per tant, doncs, que aquesta transformació ens pugui passar per alt. Sí. De les vies per acostar-te a la filosofia i en general com el coneixement és també a través de la diversió, no necessàriament perquè aquests continguts siguin divertits, i penso que això ja és algú que em ve gairebé des dels anys de la universitat, que la millor prova de que havíem entès, no ho sé, l'ètica d'Espinosa o la crítica de la raó pràctica de Kant era precisament com que quan sortíem de la biblioteca amb els amics em poguessin fer broma. Crec que la forma que tinc de relacionar-me amb el coneixement també és des de la broma compartida, però també hi ha un punt que crec que molts dels elements que semblen que puguin estar posats més per cridar l'atenció del lector, en realitat estan allà perquè són fenòmens que expliquen on ens trobem avui en dia i són imprescindibles per explicar-ho. M'interessava tant el meme de el labubu sobre la tomba de Marx, però també altres fenòmens com, no ho sé, com pot ser el de Sidney Sweeney, que serveix per entendre les dinàmiques de l'extrema dreta a internet, la creació de figures com la Tradwife i el valor que tenen per aquestes comunitats de la mascle esfera i aquest supremacisme blanc. Porta'm de clau com un

0: com que estem en plena època de festivals, ens fixem en els concerts que tenim més a la vora. Anna Closa, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Molta gent ja esperant que arrenqui el cap de setmana el Cabró Rock de Vic.
1: Sí, serà molt especial perquè aquest serà l'últim concert d'Oques Grasses de la seva comarca natal abans del seu comiat dalt dels escenaris. El septet actuarà divendres, el primer dia del Cabró Rock. Aquell dia també seran els Amics de les Arts, Buhos, que de fet tots dos grups celebren 20 anys de trajectòria, però també hi hauran els Tiets, Maria Jaume, Clima, Teràpia de Xoc i les que faltaven. Pel que fa als concerts de dissabte, un dels reclams és Figaflaues.

El duet de Valls només faran 8 concerts aquest 2026, 6 a Catalunya, un al País Valencià i un a Mallorca, i de fet la gira dels Figaflaues començarà aquest proper dissabte al Cabró Rock. També hi seran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, L'Ex d'Embustó, Uineta i La Su. Ah, i també la DJ Trapella. Si voleu anar, ara mateix només queden entrades per dissabte, les de divendres ja fa temps que es van exaurir. Si seguim amb la ruta de concerts, dimecres arrenca una nova edició del Microfusa, el festival que aposta pel talent emergent. La teva...

L'objectiu del Microfusta és descobrir a la nova generació d'artistes emergents catalans. Enguany, el festival reunirà 5 artistes: Xico, Jovadrai, Sof, Giada i Albert. El Microfusta es farà dimecres a la sala 2 de l'Apolo de Barcelona a les 6 de la tarda. Obren portes, de fet, una hora abans i trobareu entrades a partir de 7 euros. L'endemà, a Barcelona, Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig. Vinga, engegueu-me.

Aquest dijous, Lluqui Valverde actuarà al Terrat de la Fundació Carulla de Barcelona dins del cicle Microclima al Terrat i presentarà el seu projecte en solitari, una proposta que combina l'esperit festiu de la rumba amb el caràcter càlid del rock. El concert començarà a les 8 i obren portes, de fet, una hora abans. Dijous també actuarà a Barcelona Pablo López. I si

compositor malagueny està de gira amb el seu El Niño del Espacio en Concierto, un espectacle que inclou els seus grans èxits i les cançons del seu nou àlbum. Dijous, a 8:45 del vespre, el presentarà al Gran Teatre del Liceu. Canviem ara de registre, Mariví.

El grup de música electrònica francès Compromat farà parada a Barcelona. Vitalik i Rebecca Warrior van publicar l'any passat el seu últim àlbum, Playing Praying, un disc que explora les pregàries paganes, els ritus funeraris i els plaers cos i de la dansa combinant el tecno i l'electrònica. Dijous el presentaran a la Sala Rasmadàs de Barcelona, obren portes a les 8 del vespre. Pel que fa als concerts de divendres, toca parlar de fetus. Ja sabeu que Fetus va organitzar 5 concerts presentació del seu darrer disc, Romancer Tartera, i aquest divendres faran l'última d'aquestes 5 esllavissades després de repassar el disc seguint l'ordre de les cançons a Barcelona, Girona, Lleida i Altafulla. Ara ho faran a Sant Feliu de Guíxols. Serà a la sala Las Vegas a les 10 de la nit i encara queden entrades a la venda. Les trobareu a partir de 16 euros. Seguim la ruta passant per Barcelona perquè aquest divendres hi fan parada Los Diablos.

Diablos van néixer a l'Hospitalet als anys 60 i van donar-se a conèixer amb èxits com Un Rayo de Sol o Fin de Semana. Ara ja porta més de 50 anys de trajectòria i la seva música continua escoltant-se gràcies al seu líder, Agustín, i una formació renovada que manté intacta l'energia original de la banda. Divendres s'escoltarà la seva música a la Sala Apolo dins dels cicles Curt Circuit. El concert arrencarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. I acabem a Barcelona amb l'actuació de Sergi Carbonell.

El cofundador i compositor de Charango, Sergi Carbonell, ens presentarà divendres el seu projecte en solitari a El Molino i farà un repàs dels seus tres àlbums, Refugi, Crisàlida i Amorosa Bondat, que és l'últim que va publicar. El concert començarà a les 8 del vespre, obren portes mitja hora abans i encara queden entrades, les trobareu per 20 euros.

¡Ya són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cas!

0: comença purament t'estimo, un missatge amorós per començar el matí, per començar el dia. Avui que és dimarts, dia 9 de juny, som els experts d'ICAT i us despertem ara a les 7:03 ja del matí. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: Companys, voleu una crònica no demanada dels oients?
2: Sempre.
0: Un que va poder presenciar ahir la parada del Papa a Madrid. Ah? Sentim-lo.
3: Bon dia. Us hi vau fixar i vaig estar mirant un rato la rua aquesta del Papa, allà a Madrid, i va veure que s'hi va acostar un músic que era cec. El Papa el toca i, hòstia, de cop s'hi veu, saps? Era aquell, el cantant aquell, en Jamiroguay. Jamiroguay.
0: Gràcies, orientat, i recordeu que avui el Papa arriba a Catalunya. Propera fase de la seva visita serà a 1:45, que el Papa Lleó XIV visitarà les instal·lacions de l'aeroport del Prat, perquè ve amb avió. Després anirà a la catedral i a l'estadi olímpic i tingui alguna deficiència, que hi vagi de públic, en el sentit del que deia aquest oient, que el curi, que vagi allí, que s'atansi.
1: Que humor negre que gasteu, a mi no m'acaba de molar.
0: Quin humor negre.
1: Aquest que gastes tu.
2: Fa tres cosetes molt guiris, eh? D'una banda, aeroport del Prat, de l'altra, la catedral de Barcelona i, finalment, l'estadi olímpic. Vull dir, fa tres cosetes bastant guiris.
0: Pel que fa al temps, avui un dia amb més nuvolositat variable, per citar el títol d'un llibre de Carmen Martín Gaite, que podria aparèixer ara a les 9 a l'examen de Caster. El clima, sí, Eloi Cordomí.
4: Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntana i de mestral que bufaran sobretot aquest matí. A la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després a partir de dijous el temps serà més tranquil.
0: Gràcies, Eloi Cordomí, les 7:04. I sí, com estàvem apuntant fa uns segons, avui comença la CL. La pregunta del dia, oients, com us va anar la CL? Què en recordeu? Nervis, calor,
2: sí, sí.
0: La festa posterior,
2: no.
0: La festa la nit abans?
2: No.
0: Us va donar la nota per la vuitena opció?
2: Sí.
0: Us heu acabat dedicant a una cosa que no té res a veure amb el que vau estudiar?
2: Sí.
0: Sí, sí, tu vas estudiar periodisme.
2: No, jo vaig començar estudiant humanitats, ah, perquè no vaig arribar a la nota de periodisme.
1: Ai, mira, pobre.
2: El Sergi vaig anar a patar humanitats, vaig durar ni un any.
1: Perquè... Bueno, eren uns quants,
5: no
1: era aquests.
5: No m'agrada,
2: yeah. Home, i tant. Tots. Totes les humanitats eren gent que no vam arribar a periodisme.
1: No tant, home,
2: sí,
1: no
2: home,
1: tant.
2: I tant. I el rector ens va dir, aquí, per cert, tot això no servirà de res, només per ser més cultes.
1: Bueno, doncs escolta, molt bé.
2: I has vist que culta que he sortit?
1: És veritat que tu una mica raret per ser d'humanitat. Sí,
2: sí, sí.
0: Però si no, si va ser mig curs.
2: No, ja t'ho dic. No, no, no.
0: Bé, oients, hagueu o no hagueu fet la CL, avui volem records d'examen i consells pels qui avui s'hi afronten. Comencem amb en Carles, que ho viurà avui en quasi primera persona, perquè el nostre oient ens explica el xat dels experts. Diu, a casa tenim la filla gran ben nerviosa per la CL que avui comença, però veient com s'ho ha treballat i les hores que ha estudiat, confirmem plenament, perdoneu, confiem plenament en la nostra filla, només demano que els nervis no li facin una mala passada.
2: Ànims.
0: Ànims, filla d'en Carles. Li hem preguntat a aquest oient aquí al xat, i què estudiarà? Diu, vol estudiar química. Saber tallar bé la droga és el futur. No. És una típica broma. Mira, perquè te la faci un amic, millor que te la faci ton pare, la broma.
2: I tant.
0: Vale?
2: Sí.
0: El següent, la Laura, diu, jo en general traia bones notes, la CL em va anar més o menys com esperava, excepte filosofia, que em va anar molt
1: Ostres,
0: malament.
1: Ostres, Laura, sóc aquesta persona.
0: Doncs mira, li va anar molt malament filosofia.
1: A mi també, us ho confesso, vaig treure un 3 de filosofia.
0: Però afegeix, crec que va ser coherent amb el que pensava de l'assignatura. No té cap sentit fer-se tantes preguntes.
1: Doncs jo crec que es van equivocar corregint, Laura. Jo crec que si érem tan bones, per què ens van posar tan mala de filosofia?
2: La culpa és d'ells.
0: Hauríem d'anar a revisió?
1: Jo, Laura, segur que no vas anar a revisió perquè tot l'altre et va compensar, com a mi, oi? A mi va passar just això, si no hi hauria anat, perquè com s'has vist.
2: Què carai li vas a reclamar un filòsof? Et dirà, ah, noia, és la vida.
0: Anna, l'Anna diu, recordo l'etapa de la calculadora plena de fórmules escrites amb llapis, amb molts nervis. Primer dia que em fotia 3 cafès seguits. Quin malson. Encara somio de tant en tant que tinc l'examen de la CL i no he estudiat res. Quin trauma la vida d'estudiant en època d'examen.
1: Sí,
2: quin
1: malson. Collons,
2: sí, sí, sí. Clar, si et fots 3 cafès
0: seguits. Jo somio, de vegades, que he de tornar a la CL o que he de tornar a l'Insti perquè tinc un examen pendent o he de tornar a la facultat que una assignatura la tinc pendent, sí, sí. I no se'm quadren els horaris, no puc anar a Tarragona.
1: Les assignatures pendents de la facultat, sí, sí, a mi, estan recurrent.
0: Mira, li replica en Ferran, que li passa com a tu i com a mi, perquè diu que somia bastant, que he de tornar a fer el batxillerat,
2: no.
0: I em tornen els calfreds. No. I diu, a més, aquesta setmana farà 11 anys que em van atropellar i la primera cosa que vaig pensar quan em van atropellar va ser, merda, la setmana que ve tinc examen. Diu, hauré de fer gestions per justificar que no hi podré anar-hi. Diu, per sort no va ser un accident greu, va poder fer els exàmens i la següent convocatòria encara va tenir més temps per estudiar. No us deixeu atropellar avui, si teniu aquest pensament.
1: No.
0: En aquest cas el Ferran, al final,
1: idea.
0: Història bonica. La Montserrat diu, a mitjans dels 80 era meravellós. No hi havia temari previ, ningú et preparava per afrontar-la i era pur atzar, campixa. Vaig fer batxillerat científic, tot el llibre, a l'escola i a l'insti, però a la cel·le sortien temes misteriosos dels quals no en sabíem res, traumàtic. Per sort, no hi havia tanta competència ara per entrar a la uni, i jo sóc una trànsfuga, diu, i vaig fer filologia.
2: Veus? Molt bé. Molt bé.
0: En Jordi, la cel·le m'ha semblat una broma i crec que segueixen així per la majoria del meu insti. Sortíem molt ben preparats. En Jordi, que va anar a l'Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, com jo. També vaig fer la cel·le en aquell institut.
2: El coneixies?
0: Doncs no ho sé, Jordi, digue'm quin any la vas fer, així potser estàvem en cursos similars. Diu, just en acabar la cel·le, me'n vaig anar directament al sonar.
2: Mira, sou tu, ets la mateixa persona.
0: I diu, i encara he de recollir el títol de batxillerat. Doncs Jordi, qualsevol dia baixes a Tarragona, al Martí i el reculls. L'Ignasi diu, jo vaig tenir la sort de no necessitar nota perquè me'n vaig anar de pet a fer un cicle superior, però com que ja havia fet el COU, no em costava res doncs presentar-me a la cel·le. I com que no tenia pressió i no vaig estudiar, vaig
1: fer... Això és el millor, eh?
0: Diu, vaig fer un 6, que em va servir molt. Al cap d'una dècada em va servir per poder començar una enginyeria.
2: Molt bé.
0: I diu, me'n recordo que l'examen d'anglès de la cel·le va ser escriure una ressenya d'un disc gens mainstream que m'acabava de comprar feia
1: dies. Sort.
0: Un disc de versions de Bob Marley que n'havien fet tot de raperos i raperes. Un discasso que situa Chance Don Babylon. Doncs mira, te'l punxem.
2: Va. Turn your lights down low. Fa tarda d'estiu, aquest disc.
0: O de... Tinc encara algun examen de pendent de setembre. Sí,
1: o vull romancejar una mica més al llit i tinc son.
0: En Sisu diu, què és la cel·le? Ha, ha, ha. Jo el primer trimestre batxillerat en rebre les notes i vaig plegar d'estudiar, però no m'ha anat malament a la vida. Tinc aprovats tots els carnets. I tot presumint, envia aquí al nostre grup de WhatsApp una foto amb el seu carnet de conduir que té marcat la M, la U, la 2, la A, el B1, el B...
1: Això és més difícil que la cel·le, eh?
0: El C1, el C, el D1 i el D. I diu, em falta només l'examen de circulació de tràiler, que he provat el teòric, però hi ha llista d'espera de 3 mesos, i d'aquí 3 mesos, si aprovo, tindré el CE.
2: Aquest tio s'ha inventat lletres.
0: No sé si ho col·lecciona, és una foto, no, és ben verit. No sé si ho necessites per treballar o és el teu hobby, eh?
1: Sí, si vas a la cel·le et semblarà una broma, algú, això.
0: En Ferran diu que li van posar el Sol i Cent de Monet, un clàssic que pot sortir, diguéssim, el quadre que va iniciar l'impressionisme, i diu, no corresponia amb l'original, eh? Sembla que a la seva època no hi havia Google o... Bé, i l'Adam diu, la vaig fer l'any 1998, vaig treure un 1 de dibuix tècnic i un 2 de català. Per sort, la resta em van anar prou bé i vaig aprovar-la. Ara és un quart menys 8 del matí, volem records de cel·le, volem records d'examen.
5: Bon dia, experts. Jo de la cel·le tinc molt bon record, m'ho vaig passar molt bé, la veritat, i a més es va donar la casualitat que a la mateixa facultat on el meu institut anava a fer l'examen i anava també a l'institut dels meus amics del poble. Llavors em vaig trobar molta gent coneguda i va ser molt divertit.
6: Doncs jo no vaig fer la selectivitat perquè tenia molt clar que després de batxiller volia anar a fer un cicle formatiu d'informàtica. Vaig anar a fer uns tràmits, no sé, algo secretaria. M'hi diu la secretària. I els papers per la cel·le, dic, no, no ho faré. La secretària em va mirar amb una cara i em va dir, t'estàs equivocant. Tu què coño saps? És que la tia aquesta no en tenia ni idea ni de qui eren. I li vaig dir amb tota l'amabilitat del món que se'n podia anar a merda. Em vaig estalviar molt patiment, vaig tindre molt bones vacances. El curs aquest em va anar superbé. Qualsevol problema tècnic que tenim, tots els de casa me miren com, tu hi entres d'aquestes coses, tu parles maquinària, i jo, bueno, en fi. Durant el cicle formatiu me vaig passar molta estona jugant al Counter-Strike, al Tibia, i vaig començar a jugar al Ragnarok Online. Ara sóc bibliotecària. Pisca!
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: A Josep Maria. A Josep Maria.
1: Són els Sexeni i els Desvetlana celebrant l'existència dels Josep Maries que ens rodegen en el nostre país. Tenim un comentari, un chat que ens ha arribat de la Mònica que diu: confirmo, jo era professora de la CELE l'any que el quadre de Monet va sortir malament.
2: Home!
1: I diu, el que estaven malament eren els colors. Els colors. Confirma'ns, Mònica, si és així, perquè el capdavall és el quadre que... el quadre aquell de la barqueta i el sol, que es reflexa sobre el mar.
2: Escolta, des de quan les pintures són tan importants, els colors? Sí, de veritat, eh?
1: Gràcies.
3: Sí.
1: Sí, sí. Bé, doncs ara són les 7:14 i hem de parlar, Laia no marxis massa lluny, sobre el tema d'exàmens, com us dic, avui arrenca la CELE, i segurament si la gent copia i no els enxampen, és a dir, els mètodes més elaborats, no els sabrem mai, perquè precisament les trampes són per no ésser enxampats. Però per si de cas, avui s'instal·len inhibidors de senyal que seran la norma a les aules d'examen. N'hi haurà prou per caçar els tramposos.
3: És que no és només la intel·ligència artificial, també l'evolució de la nanotecnologia i el mercat globalitzat, que posa una mica a l'abast de menors d'edat, fins i tot, amb relativa facilitat, tot de dispositius que els podrien permetre copiar els exàmens que avui comencen. Per exemple, ulleres que enregistren el que veu l'estudiant, transcriuen les preguntes, les envien a un model capaç de generar respostes en segons, que el jove pot escoltar a través d'un altaveu integrat amb unes patilles de les mateixes ulleres i, per tant, pot copiar. Això és Matrix. Ja no n'hi ha prou amb retirar els dispositius electrònics abans de començar l'examen, allò de recollir-ho als mòbils o als mòbils a la motxilla, perquè alguns estudiants porten bolígrafs capaços de fer fotografies o rellotges dissenyats per passar desapercebuts.
2: Vaja, tot el que trobaves abans a la tenda de l'espia.
3: Exacte, tal qual. I ara, com que a més a més suposo que ho poden comprar per internet i els hi porten vaixell des de punta del món, doncs mira, ja per quatre xavos.
2: Partem-ho.
3: Més enllà de les formes de copiar, l'evolució de la tecnologia també porta noves formes d'estudiar, perquè sembla que els dispositius són una eina més d'estudi. També hi ha els vídeos explicatius, els resums compartits, els documents col·laboratius, els grups de missatgeria per resoldre dubtes d'última hora, i tot plegat això determina com es preparen uns exàmens com els de la selectivitat avui en dia, que no és ben bé igual que com ho fèiem fa 10 o 15 anys. Amb tal allau de fonts d'informació a l'abast, és molt important saber discriminar, saber seleccionar, organitzar les idees que es volen retenir, i en aquest sentit alerta, perquè podria ser que amb tanta informació es generés una falsa sensació de comprensió, perquè tu has llegit molts articles sobre el tema, quan en realitat costa passar del simple consum de continguts a una apropiació, a una aplicació real del coneixement. És a dir, sembla, segons els experts, que quan tu has après una cosa de veritat és quan l'has qüestionat, l'has reformulat i l'has connectat amb el que ja sabies. Això ho explica la Laia Lluc, que és investigadora de la UOC. I una altra tendència de la generació Z és que, això no sé si ho feien tant nosaltres tampoc, bona part de la preparació passa per l'estudi social. És a dir, en grups de WhatsApp, en grups de Telegram, en documents compartits, en carpetes amb materials col·lectius, tot plegat, la preparació fa que sigui social, en grup.
2: Això és bo, no?
3: Sí, és una manera d'aprendre en xarxa i de contrarrestar aquesta mena de fonts d'informació individuals a què tu tens accés, que són úniques per tu, que són les que tu arribes a través de les noves tecnologies, i en canvi, quan ho socialitzes, pots contrastar també aquesta informació, no? I això està bé.
2: Hi ha una cosa que potser no ha canviat amb el pas dels anys, que és quan has fet l'examen, contrastar què havies posat a la primera pregunta, a la segona, a la tercera, i després et vas...
3: I descontagafar els mals de panxa.
2: Exacte, perquè dius, merda.
3: M'havia anat bé fins que...
2: Ho he posat tot al revés de la resta.
3: Tal qual. És a dir, hi ha coses que canvien i coses que no canvien.
2: Sí, home, i tant.
1: Ara són les 7:17. Tenim més acompanyants d'alumnes, perquè la Mònica, la que ens ha confirmat el dia, l'any del Monet mal pintat, diu: avui acompanyo a les meves alumnes a l'examen de fonaments artístics. Aquí tampoc hi ha temari concret, és molt genèric, però segur que va bé. Ara estan una mica nerviosos a aquesta hora, 7:17.
2: Home, t'ho diràs.
1: Sobretot els que necessiten nota. De fet, molts només es presenten a les comunes, perquè per cada matèria és més pasta.
2: Ah, sí.
1: Uau, carai, això tenies controlat, això?
3: No.
1: Vale, opció de presentar-se només a les comunes de la CELE, val? Bueno, potser... Clar.
3: És que això ha canviat bastant, sí. Hauríem de fer una revisió, perquè no sé com va. Sí que és veritat que sé que hi ha unes coses que són opcionals per pujar nota, i així la gent que vol com molta nota es presenta més exàmens que el que no en vol tant.
1: Val. És a dir, aquests que potser fan belles arts i per sort no és gens exigent, vas a les comunes i ja. I a sort te salvies pasta.
3: Podria ser.
1: El que val a la universitat ja val la pena.
3: El tema de la pasta sí que no el controlava gens, eh?

0: Nothing Breaks Like a Heart, res es trenca com un cor, són la Miley Cyrus, acompanyada per a Mark Ronson. Aquí són les 7:21 minuts i descobrim que tenim moltes oyentes entenimentades amb el tema del dia, com ara la Laia, que ens diu: jo he estat vigilant i correctora de les Pau unes quantes vegades. El consell, dormir bé, exposar les idees de forma clara i, sobretot, si alguna cosa no la saps, no ho diguis, no posis res. Afegeix, no hi ha res que faci més ràbia als correctors que els National Inventographics i, a sobre, graciosets.
1: Aquest sóc jo.
0: Diu, graciosets, que tenim centenars d'exàmens per corregir en pocs dies. Per tant, si no voleu que us vagi la contra, el que no sapigueu, no poseu res.
1: No em digueu que no us agrada aquelles 5 línies de més per omplir.
0: O sigui, que quedi bé, no?
1: No doncs... em digueu que no us agrada això.
2: Jo
1: va,
2: us
1: vull dir
2: que la meva mala tota de filosofia era perquè vaig parlar molt d'una cosa que no sabia.
0: Exacte. Tema era
2: no,
0: la...
2: No me'n recordo gens.
0: Era Hegel?
2: No sé, no t'ho puc dir.
0: I la Carolina, que diu que està ara mateix en ruta, anant cap a Igualada amb cotxe a l'UPC. Avui em toca ser vigilant i correctora, per tant, no puc fer vaga. Si pogués, em faria... Però avui no em faré, i diu, el que toca és donar suport als alumnes.
1: Exacte.
0: I vigilar que tot vagi correctament i que funcioni bé la cel·le.
2: Que responsables, els docents, s'ha de dir. Quina responsabilitat. Molt bé, els nostres 10, sempre.
0: Les 7:22, més música.
3: Li vaig dir de fer una ruta de sortida d'hora al matí, però com riu acamparíem just abans que es fes de nit.
0: Segur que recordeu La jungla dels...
2: M'encanta aquesta cançó.
0: ...dels Manel, una cançó que, per cert, hi cantava el bateria del grup, l'Arnau Ballbé. Doncs avui l'Arnau debuta en solitari amb el primer avançament del seu proper disc, així que no només toca la bateria, no només és productor d'altres artistes, sinó que també canta i us ho demostrarà ben aviat. Tenim ja nou single.
2: Sí, la seva nova cançó s'anomena Mentre el monstre i ha estat coproduïda amb el productor i músic Xico, un pilar fonamental en l'escena emergent del país. Una carta de presentació amb sentit de l'humor que es mou còmodament dins del pop electrònic amb una sonoritat que recorda força el Manel més tardà i a cançons com Per la bona gent, també El triquell i a temes com Jugular. Aquesta és la primera peça d'un àlbum que veurà la llum l'any vinent, Mentre el monstre, d'Arnau Ballbé.
3: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Mentre el monstre. Així es titula aquesta primera cançó, aquesta primera
1: Monstre, és una monstre.
0: Del que serà el proper disc. Tornem al tema del dia. Avui comencen les paus.

0: D'aquí una estona, a les 9 en punt, començarà el primer examen, la temuda prova de Caste, per després gaudir d'un descans d'hora i mitja.
1: Home, hora i mitja.
0: Que tindran els estudiants per
2: quins
0: fer
2: l'última
0: repassada. Vora 46.000 joves nascuts vora el 2008 afronten avui un moment clau de les seves vides. Això els de ciències, clar. Mentre que els que estudiaran carreres de lletres, com tots els aquí presents a l'estudi, afronten el seu pic de maduresa vital, perquè després ja a la uni, un cop dintre, doncs qui vida passa any empeny i es podran dedicar a coses com l'amistat, el temps dilatant, el sexe, la botifarra, experimentar amb altres jocs de taula, passejar, llegir o mirar cinema o sèries o intercanvis internacionals que provocaran naixements de nous infants europeus.
2: Estic en contra de la teva tesi, he de dir, perquè si tu pots fer carreres de lletres que siguin molt difícils, si tu a cirurgia hebrea i et dediques a la investigació, pot ser molt difícil. I està bé, n'hi ha prou de banalitzar la gent que fa coses de lletres i dir que l'únic que fa gent difícil és la gent de ciències.
0: Jo estava banalitzant la gent de ciències amb aquest comentari.
2: No. Tu dius que podem anar al bar tot el dia perquè fem carreres de lletres. I estic absolutament en contra. Perquè hi ha coses que es fan molt difícils i molt interessants.
0: Però jo ho deia per criticar la gent que fa ciència i estudia coses més difícils, per jeràrquicament estar sota teu.
2: Doncs és una lògica molt estranya. No,
1: podem
2: jo
1: jugar?
2: Crec que hi ha coses difícils
1: sí.
2: en tot.
1: Sí, no serà porra.
0: Nova edició de...
3: Porra experta.
0: Oients, jugueu també vosaltres aquí al nostre grup de WhatsApp. Les instruccions de la porra de la CL són ben fàcils. Només heu de dir dos noms. Heu de provar d'endevinar els autors dels quals apareixerà algun text als exàmens, ja sigui de Cata o de Caste. Heu de dir un escriptori morti i un escriptori vividi, que normalment ja passa això. Recordeu que, a banda d'escriptors, també poden ser periodistes o tothom que faci textos, eh? No m'estranyaria que aparegués també un TikToker amb un devessall d'adverbis que no venen a tom de res.
1: Vinga.
0: Quin voleu dir?
2: Va, començo jo, si voleu.
1: Va.
2: Jo dic com a escriptora viva que pot sortir, per exemple, la Carlota Gurt, que fa contes i que pot sortir...
0: Per exemple, o apostes per ella?
2: Aposto per ella, Carlota Gurt. I com a escriptora morta... Ha de ser literari o pot ser periodístic així?
0: Bé, acabo de dir, recordeu que poden ser periodistes o tothom que faci text.
1: Sembrem que va ràpid.
2: Perdó, és que ara no em surt.
0: Eliminada.
2: No, espera't un moment.
0: Sergi, autor viu.
1: Sergi Pàmies.
0: I morti?
1: Doncs Caterina Albert.
2: Ja està, Mercè Rodoreda com a morta.
1: Molt bé.
0: Li has donat poc.
2: És que volia un altre. No, ja està, Montserrat Roig.
0: No, es pot canviar.
2: Sí, Montserrat Roig.
0: Recordeu, gens, que no es pot canviar mai res.
2: És que volia dir Montserrat Roig.
0: Sí, Anna.
4: Àngel Guimerà. I Ricard Ostrell.
2: Home,
1: boníssima.
2: Home, el format original.
1: Hòstia, no l'esperava aquesta ara.
0: Jo diré Jonat Martorell, és que vull guanyar.
2: També vas a clàssic.
0: I diré David Uclés, també entre els joves que llegeixen, que són 17. Gaudeix de molt d'èxit.
1: És veritat.
0: Vale, doncs recordeu que la prova de Cata és dijous, així que divendres a primera hora resoldrem la porra experta Pau 2026. I subrecordatori, la porra experta FIFA del Mundial se celebra dijous. Per tant, estigueu atents també més o menys a aquesta
1: hora. Home, i tant.
2: I la porra del calendari d'advent d'estiu es celebra cada dia, perquè us recordo que si avui feu el vostre pronòstic de quina serà la cançó de l'estiu, avui podeu obtenir 15 punts.
1: N'han dit dues més, no, aquesta nit?
2: Aquesta nit s'ha dit, però és que sou uns repetitius. Heu tornat a dir Josep Maria que si fos pels vots dels oients seria la cançó de l'estiu amb moltíssima diferència.
1: Home, és que mola molt Josep Maria, la que han de sentir fa una estona.
2: I també hi ha hagut una altra repetició, que és l'Anna que deia Toi Pegau, des de l'Anna, que també s'havia dit ja. Sí. Si heu una mica més original.
1: Ostres, palera per esbatlant, eh?
0: La Núria Solanic també juga amb nosaltres, diu que apareixeran Mercè Rodoreda i Abel Baltasar a la Cele.
1: Molt bé.
2: Ah, mira, també
0: pot ser. I en Ciso diu, com a mort físicament, però viu als nostres cors, diu Karl Marx, i com a autora viva la Rosalia, suposo que una lletra d'una cançó. Que
2: també podria ser.
0: A veure, poemes n'han aparegut, però lletres de cançons em sona bastant poc, eh?
4: Ja vam parlar d'ella, em sembla a mi.
2: Ah, mira. Amunt, si
0: encara hi ets, és un plaer. I ben amunt amb els ocells dels Oques Grasses. Són ja quasi dos quarts de seguida l'actualitat de la jornada, avui que és dimarts, dia 9.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Un minut passa de dos quarts, anem per feina amb l'actualitat de la jornada, amb l'Anna, avui que és dimarts 9 de juny, què cal saber?
2: Doncs que aquest migdia el Papa Lleó XIV arriba a Catalunya, és la primera visita d'un papa des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, el pontífex participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja la va fer a Madrid. Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona. Avui hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic amb canvis a línies de bus. Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat, al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals per pujar nota. Entre les novetats es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. I coincidint amb això i la visita del Papa, nova vaga a Educació, els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. És la 22a vegada d'ús des que van començar les protestes. Els sindicats han fet una crida a participar en la manifestació que sortirà a partir de les 11 del matí des de Plaça Espanya i acabarà al Parlament. I acabem a Lleida perquè aquesta matinada els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofrut per la campanya de la fruita, els veïns van haver de ser desallotjats, ja han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
1: La 7:34, Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu que una russaire del Delta de l'Ebre ha trobat un sistema bastant peculiar per espantar els flamencs. Ha col·locat més d'una cinquantena d'estelades en un camp de 21 jornals. La seva funció és generar moviment i presència visual per mantenir allunyats els flamencs i evitar així els danys a l'arrossar en plena campanya de sembra. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits i veurem doncs, si aquest mètode acaba sent efectiu o no, però de moment la imatge és bastant curiosa.
3: Sobretot, que xulo. Si els flamencs són unionistes encara marxaran.
4: Clar, més, no? És el tema. Clar, clar, si veig aquests flamencs, molt bé, molt bé. Molt per bé. Fi una cosa útil que fem amb l'independentisme.
1: El titular d'esports.
2: El Barça de bàsquet arrencarà aquesta tarda les semifinals de la Lliga ACB rebent al Palau al Tenerife. El base Nicola Provitola ha deixat entreveure que marxarà del club al final de temporada. Avui el Palau Laurana també s'havia de disputar el cinquè i decisiu enfrontament d'hoquei patins de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i Igualada, però finalment aquest partit doncs, es traslladarà a Blanes. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular.
1: El temps que farà avui.
2: Doncs avui serà un dia de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia a l'Alt Pirineu i a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país el dia estarà assolellat, les temperatures baixaran, tant les mínimes com les màximes, i de fet farà poca calor i les màximes no passaran dels 32 graus.
1: I ara els Chainsmokers, que ens canten amb suavitat el seu smooth, són 4:05 i de seguida el conte de la Laia. Avui, de quina àrea de les ciències?
4: Avui, desmentir fakes.
1: Un exemple molt clar.
4: La Terra no és plana.

0: Escoltes ICAT.
1: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
2: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
6: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
6: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
11: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts.
12: ICAT. Les 7:40, a l'hora del compte, l'Ai, anem a Insta.
13: Anem a Insta amb un compte que, com et deia abans, es diu justament així, la Terra no és plana. Encara té pocs seguidors, no en té ni 1.000, però em fa molta gràcia perquè va desmitificant doncs bulos d'aquests que corren o senzillament a favor de la ciència i va trencant llances perquè a vegades és molt més senzill explicar del que sembla. Diu, per exemple, no hi ha prova científica davant d'això, d'un bulo, d'un rumor, d'una opinió compartida que perquè la digui molta gent no la fa més veritat. No? També tenen un podcast que podeu escoltar les principals plataformes, però bàsicament el que fan doncs, el seu compte d'Instagram és resumir algunes de les idees doncs, que hi diuen. Tiren bastant d'intel·ligència artificial pel que fa a les imatges, però bé, això els va tenir una identitat doncs, també especial. Mireu, per exemple, l'últim o penúltim post que feien, per exemple, beure aigua de mar és curatiu, no?, perquè el bulo saludable que s'escampa, doncs mira, experts alerten que pot posar en risc la salut, perquè ens expliquen que l'aigua de mar s'està venent com un miracle a les xarxes, gurús, influencers que asseguren que ajuda la digestió, el descans o la mucositat, i fins i tot hi ha qui diu que cura el càncer, no? Però que no hi ha base científica. Clar, diuen que amb un excés de sal es pot provocar una deshidratació, que pot contenir microplàstics, metalls...

0: sants i contaminants, i que hi ha un risc especial si hi ha hipertensió o una malaltia cardíaca. Per tant, a molt més, alerta amb aquestes coses.
1: Tots els nàufrags de la deriva de la història de la humanitat que han begut aigua del mar, ningú va sortir reviscolat.
0: Exacte.
1: A tothom li va anar malament.
0: Totalment, totalment. Per exemple, també es veu que es va fer superviral, que jo que aquest no m'arriba a mi, que hi havia dofins o l'opció de posar dofins kamikaze a la zona de l'estret d'Hormuz que en volien posar.
1: Quin exèrcit?
0: Iran, deia. Iran prepara dofins kamikaze. Segons alguns mitjans, l'Iran estudia usar dofins carregats amb mines per atacar bucs a l'estret d'Hormuz.
2: Hola, què tal? Un moment. Un kamikaze ho fa per pròpia voluntat.
0: Això també.
2: Dofí kamikaze no. O sigui, el dofí crec que no vol anar armat.
0: En total, ells han fet la recerca. Sembla que no hi ha cap imatge, cap vídeo concloent, cap anunci oficial verificable. Molt soroll, poca confirmació, en aquest cas. I així amb diversos temes que ells van abordant. Per exemple, temes que jo tinc ganes d'escoltar-me aquest capítol del podcast perquè parlen del triangle de les Bermudes.
2: Home,
0: per exemple.
2: Que això és veritat, eh?
0: Ah, això sí, eh?
2: Jo he llegit molt, que allà passen coses molt estranyes.
0: Aquí diré què diu la ciència. No és una zona especial, sí que hi ha tempestes i corrents, sí que hi ha hagut errors humans, però no es té constància de cap fenomen paranormal, eh?
1: De fet, tot peta alguna pel·li o d'algun llibre, perquè de fa més de mig segle, perquè jo vaig llegir que no hi ha més naufragis que altres llocs. N'hi ha, però igual, de mateix nivell.
0: No, i que pot ser que n'hi hagi perquè les condicions meteorològiques siguin complicades, però no és una qüestió paranormal.
2: I del Nessi? Del monstre de Llac Ness no diuen res?
0: Doncs mira, segur que sí, perquè tenen de tot.
2: Que diuen que hem vist ombres, eh?
0: Mira, doncs un dia buscarem calma si és el del Nessi, perquè, per exemple, parlen de viatjar al centre de la Terra, si seria possible, no? Parlen, de veritat, molts temes. El tema dels saurís, que també trobo que dona molt de joc. Hi ha molts més bolos d'aquests dels que podrien semblar, eh? Perquè
1: però
0: tenen
1: els saurins com ho fan per trobar el pou, llavors?
0: Mira, espera, que et miro el dels saurins. En Jordi, és que tenen alguns vídeos. Ah, mira, perquè a sobre a vegades foten conya. Mira, tinc un...
1: Qui és el Jordi, que ha aparegut per aquí molt breument?
0: El Jordi és un dels... Diu, en Jordi ha intentat fer-se saurí i trobar aigua subterrània guiats per les energies. Barretes, intuïció, mapes i molta fe. Però funciona de veritat i ja se n'en foten.
2: Veig
0: bastant.
2: Que les seves imatges van apareixent, els creadors, no?
0: Sí, sí, sí, perquè ells a vegades... Hi ha un dia
2: tres,
0: que intenten jugar a la Ouija i acaben jugant al pòquer.
2: Sí.
0: I és netet un altre vídeo, mira, sentit.
1: L'estrip Ouija.
0: Sí.
3: Ai, a veure com li haurà anat això, pobre nano, que estava ben fotut.
4: Hola.
3: Ei, hola. Què? Què tal el metge? Com ha anat?
4: No hi he pas anat.
3: Ah, no ha estat el metge?
4: Cony. No, estava esperant i just aquí fora hi havia un tio que venia uns minerals que ja m'ho arreglaven tot.
3: Cony.
4: Sí.
3: Ah, sí?
4: Aquest o el genoll.
3: Ah-ha.
4: Era una cosa fantàstica. I aquests dos és el que els he de posar junts per allò meu, saps que...
3: Què és allò teu?
4: Sempre cansat per una cosa...
3: Ah, no sabia que tenies allò teu. Bueno, vale.
2: Molt bé, molt bé. D'on són?
3: Bueno, escolta, i vols dir
0: no ho sé d'on són.
2: Perquè parla d'Osona, pot ser.
0: Podria ser que fossin d'Osona.
2: Sí.
0: A tot això, opinat, ja en tenen un que ha parlat, efectivament, dels minerals.
1: Aquest vídeo de què era?
0: Són ells, els
1: portadors. El tema.
0: Ah, dels minerals, perquè parlen de les propietats col·lectives terapèutiques dels minerals, i llavors diuen que la creença diu que equilibren l'energia, els chakres, que obren, desbloquegen, però sanen el cos. Per què sembla que funciona? Doncs mira, ens parlen de l'efecte placebo, de la necessitat de consol i calma, però que la ciència no atribueix cap propietat sanadora objectiva demostrada als minerals, que no hi ha cap efecte més enllà del placebo i que tot plegat es tracta d'interpretació i expectatives.
2: Està xulo, els aniré seguint aquesta gent, eh?
0: Sí, són xulos. Mira, es diuen, efectivament, la Terra no és plana, que una mica ja vindria a ser una evidència, però com que potser no tothom està al cas, sempre està bé doncs dir-ho d'entrada.
1: Digue'ns una evidència per qual la Terra és esfèrica.
0: Que quan mires des de la muntanya molt alta fa una mica com de curva, no?
1: No cal anar massa amunt, per veure la corba, no?
0: Exacte.
1: Des del mig del mar, i tu et gires sobre tu mateix i ja...
0: Sí, però sobretot d'una muntanya molt alta trobo que es veu molt.
1: Molt, molt alta.
0: Bueno, un cim. Mm.
1: I ara les guitarres de la publicitat que us exhiben a un cop de genoll. Són 3:15.

0: Així sona Els Experts.
1: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un instagramer de...
2: És un instagramer d'Instagram.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 48, avui ens compartiu moments de cele, com ara la Mat, que diu: jo també anava al Martí Franquès a Tarragona, vaig fer la cele el 2018, per tant, crec que tenim una nova oient jove al
3: molt
1: programa.
3: Bé!
1: Crec que superes el rècord, si la va fer el 2018 és nascuda l'any 2000. Crec que no hi ha ningú més jove per ara, Mat.
2: Bueno, que s'hagi pronunciat.
1: Bueno, clar, però no tinc aquí una telequinèsia dels oients que parlen.
2: Clar, clar.
3: Però hi són, ho sabem.
2: Clar que sí.
1: I tenim gent que està jugant a la porra dels autors que avui apareixeran. En Ferran diu que avui o dijous, a l'examen de Cata. En Ferran aposta per Lluís Permanyer, com a autor mort fa no massa, si no m'equivoco.
3: Doncs sí, aquest any passat.
1: I Irene Pujades, per sort, vivíssima. Podeu respondre aquí a la pregunta del dia, al miniquiz, a la porra de la CL i també a la cançó de les 10.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: Aquí teniu les 4 cançons per votar. La que guanyi sonarà per dir-vos adeu. Com sempre, teniu 4 cançons que us pretrien, Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida.
3: Mira, parlàvem de gent viva, gent morta. Doncs un 9 de juny de l'any 2020 ens deixaven Pau Donés.

Feia 5 anys que el Pau havia estat diagnosticat un càncer contra el que no va poder fer-hi res, tot i que el qui va ser el líder i ànima dels Jarabe de Palo va estar fent cançons fins al darrer dels seus dies, cançons com la que sentim, Eso que tú me das, l'últim senzill que va llançar el grup abans de la mort del cantant. Avui homenatgem el Pau amb 4 de les cançons més recordades dels Jarabe. La primera ja la sentiu, és aquest Eso que tú me das, que a més també donava nom a un documental en el que el Pau conversava amb en Jordi Évole per deixar el seu testimoni i agraïments del seu pas per la vida. I la segona cançó que us proposem és segurament la més coneguda de la seva etapa inicial.

Sánchez, la flaca, el tema que va donar títol a l'àlbum debut de la banda, que es va convertir en un èxit rotund l'estiu del 97, quan va ser número 1 a les llistes de l'estat espanyol, arribant a vendes superiors a les 600.000 còpies, amb un videoclip recordadíssim gravat a Cuba, publicat en blanc i negre. Jo recordo veure'l i dir, ostres, aquest cubà té un accent molt català, no? Doncs sí, més cançons dels Jarabe de Palo.

Després de l'èxit de la Flaca, en Pau i el seu grup ho tenien complicat per arribar a repetir la fórmula, però déu-n'hi-do com va tirar aquest segon treball que portava per nom Depende i que, entre d'altres, tenia cançons com Agua o aquesta que dona nom al disc, amb lletres senzilles i iròniques i que s'enganxaven com una mala cosa, com aquest altre, Bonito. Respira.

0: Les males llengües deien que Bonito era la mateixa cançó que Depende amb un lletres diferents. Tot i això, aquest tema...
1: Una retirada.
0: Sí, aquest tema que també donava nom a un disc, en aquest cas el quart de la banda, va tenir molt bona rebuda per part del públic, tot i que no tanta. Tot s'ha de dir com els dos èxits anteriors. Teniu, doncs, quatre cançons dels Jarabe de Palo. Quina voteu per tancar el programa? Eso que tú me das, La Flaca, Depende o Bonito?
2: Ara per ara, les votacions van així. La més votada és la cançó de, òbviament, de Jarabe de Palo, Eso que tú me das. La més votada és l'última, que van a... Mira, ara està guanyant força La Flaca perquè hi ha gent que vol tornar als orígens, i les altres dues ja bastant enrere. Entreu al nostre grup de WhatsApp i trieu quina cançó voleu que punxem per combinar el programa. Ara són les 7:52 i parlem de cinema perquè segueix en marxa el Festival de Cinema en Català, el FICAT, durant tota la setmana a Roda de Barà. Avui, doblet de pel·lis que us recomanem molt.
3: Jo no decideixo reobrir això. Això decideix reobrir-me a mi. Jo recordo seure'm als peus de la camilla que hi havia allà i llavors el tio de sobte em diu no, quítatelo todo.
2: Avui podeu anar a veure a les 6 de la tarda Sucia, el documental de la Bàrbara Mestanza, l'actriu i també dramaturga i ara també aquí directora d'un documental que narra la seva història, com va rebre aquest abús sexual per part d'un suposat massatgista en un local, a una arbolesteria que no existeix ja. Després del llibre i després de l'obra de teatre, el documental a mi, tot i conèixer la història, m'ha seguit estirant, enganxant i encantant. És tota una presa de decisions per part de l'autora i a més, pot ser rar dir-ho, però és divertidíssim. És com és la Bàrbara, ella ho explica de forma còmica quan convé, òbviament és un documental molt cru, però en alguns moments aconsegueix també que rieu. Així que aprofiteu que el podeu anar a veure al FICAT a Roda de Barà avui a les 6 de la tarda. I més tard...
4: No ets una nena. Els altres no et poden carregar amb la teva culpa. Hello.
2: La pel·lícula Femení Singular, la nova d'en Xavi Puebla, una pel·lícula que vaig poder veure al Festival d'EA i és d'aquelles molt honestes i a la vegada molt humils, però que amb pocs recursos, pocs personatges i un gran guió es converteix en una gran pel·li. És un drama social i de classe on descobrireu una actriu mexicana que sembla que ha après català rapidet per fer aquesta pel·lícula, tot i que li va bé perquè fa de mainadera a Barcelona, fa de criada de la senyora catalana, que és la Nora Nau. Per tant, té un català una mica com recent après, que va perfecte per la peli. És l'actriu mexicana Pico Escorcia, que aquí es troba en diversos drames, no només el migratori, no només el de classe, sinó també el tema de la maternitat, com per aquella gent... Oi que hi ha gent que diu, Laia, que els immigrants tots tenen molts fills i que ho tenen molt fàcil?
1: Sí.
2: Li podríem respondre alguna cosa, que també era de comentari?
0: Sí, podem dir imbècils.
1: Que en tinguin ells, molts.
2: Sí. Bé, doncs en aquest cas, com podeu deduir a la vida real, ella és una dona que el només tenir un fill se li fa impossible, se li fa difícil viure aquí, tenir un habitatge per ella, per no dir ja tenir aquest dret de poder ser mare en comparació amb els nens que ella cria, que són els fills de Nora Navas, que tenen una situació social molt millor. Doncs aquí el tema de la maternitat, la impossibilitat de tenir fills, el tema de tornar al país o no tornar-hi, i el nus de la història és la relació que té amb els treballadors socials, que mola perquè normalment a les pel·lis són els bons, però aquí tampoc li posa molt fàcil pel que fa a les decisions que pren, en plan laboral, en plan de feina, en plan per què no tornes al teu país, si et quedes, has de fer tal cosa. Nosaltres et diem les coses com són. És a dir, al principi sembla que la pija, la Nora Navas, és com la dolenta, tot i que la tracta molt bé, i els treballadors socials li posaran tot fàcil. Tot i que tampoc tant, perquè és el que fan que xoqui amb la llei. Amb
1: és
2: la,
1: que malauradament de treballadors socials hi ha de tot, també.
2: Sí, no dic que facin malament ni mala intenció. No, diuen que les coses com són, i per una persona migrant que neteja cases i cuida fills, és molt difícil, per molt que els cuidi, també una mica de recel de la mare pija a com se'ls estima els seus fills. Això passa també és una pel·li o més una realitat, no? Que els fills, òbviament, s'estimen molt aquesta jove.
1: Ah, clar, una certa enveja, no?
2: Sí. Doncs la podeu veure a les 9 del vespre al casino de Roda de Barà. Tots els passis són gratuïts, són pel·lis catalanes d'aquesta temporada, així que aprofiteu i aneu. I podem sentir la directora del festival, la Cris Gambín.
5: Bones notícies pel cinema en llengua catalana, especialment la categoria de curtmetratges. N'hem rebut 143, però malauradament només hem tingut espai per 19. Per una banda, és bona notícia perquè s'està fent molt cinema en llengua catalana. Els joves, les joves realitzadores estan apostant també per fer cinema en llengua catalana.
2: També a la secció oficial m'he apuntat als mals noms de Marc Ortiz o Tanit, de Pep Garrido. Moltes pel·lis arribaran a cinemes, moltes d'elles s'estrenaran al portal 3CAT, i a més per dissabte un documental sobre la primera expedició catalana que va arribar a l'Everest.
1: Oh, sí, a l'Òscar Cadiach, boníssim. Està molt xulo aquest documental. Perquè, sí, perquè jo l'he vist i fa uns anys després es torna a trobar els expedicionaris i recorden com va ser aquella expedició. Res a veure amb els mitjans d'avui en dia, naturalment. Molt de contrast, molt interessant.
2: Any 1985.
1: 85, justament, sí.
2: Van arribar a l'Himàlaia i de quina ciutat van sortir?
1: Ostres, doncs no ho sé.
2: De Tarragona.
1: Ah, sí.
6: Així sona Els Experts. Si me pregunto si tengo
0: mucha novia. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
1: A veure, no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo estic fent a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
2: Està bé.
1: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
0: Què ets dels anys 90? Què m'estàs explicant?
7: Viejo.
1: Calla, escolta, la Laura.
0: Que tinc 64 anys, ja, de
1: sí,
0: cop.
1: Sí, més o menys.
8: Ai, pobre.
6: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7 i 57 minuts, ens aproximem al final d'aquesta hora i, com sempre, us oferim la nostra cançó IA, que escrivim amb la nostra habilitat lírica i que musiquem amb intel·ligència artificial. Recordeu que heu d'esbrinar quin dels personatges jugables del programa l'ha escrita. Avui, que molts alumnes s'afronten d'aquí, res, tot just una hora i dos minuts, comença la CL, hem dedicat la cançó IA d'avui a una cançó que demana, proclama que s'aboleixin aquest tipus de proves. Tota aquesta gent que diu, no, s'hauria de fer evaluació contínua, o no, no, és que jo no sé qui serà bon metge, un examen no defineix.
0: Són molts nervis.
2: És això.

0: Pep, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escolta Cicat, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: fracàs com a pas previ al triomf, quan bé ens canta l'Arnau. Avui potser els que aneu ara als exàmens no feu massa cas, d'aquesta cançó.
1: Però l'elogi del fracàs.
0: És l'elogi del fracàs dels obeses. Ens sentim molt identificats. Som els experts dedicats aquí, com cada matí us despertem. Són les 8 i 3 d'aquest dimarts, dia 9 de juny. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, què tal?
0: I avui, entre altres històries, hem de celebrar que és el Dia Internacional de l'Ànec Donald, un personatge mitiquíssim. Us expliquem, doncs, que aquest personatge dels més icònics de la factoria Walt Disney apareixia justament per primer cop un 9 de juny, un dia com avui, però de l'any 1934, en un curtmetratge que portava per títol The Wise Little Hen. Per tant, de dues, que apareixia una gallina. O sigui, l'ànec era humanoide i la gallina era, vaja, era una gallina.
1: Sí, tot i que l'ànec Donald era un personatge supersecundari, eh?
0: Doncs per celebrar-ho avui us hem preparat un top 5 de curiositats d'aquest personatge, marcat sobretot per aquesta veu intel·ligible.
3: Top 5.
1: En el número 5, comencem justament per aquesta veu. El sentíem fa un moment, l'home que va fer la primera veu de Donald i qui li va atorgar aquest to característic va ser Clarence Nash, que era atenció repartidor de llet. Walt Disney el va descobrir recitant poemes infantils, imitant un ànec, i li va oferir la feina, una feina que va fer durant 51 anys. Ara bé, Clarence Nash va aprendre a fer aquesta veu imitant la seva cabra, Mary. La tècnica per parlar així no és gens fàcil, la realitza mitjançant un mètode anomenat parla esofàgica combinada amb una tècnica d'oclusió. O sigui, el doblador guarda aire a les galtes, l'empeny cap a la gola per modular-lo i és una acció que esgota moltíssim. Doncs això, aquest home ho va fer 51 anys.
0: La persona que dobla la marxa, la versió original,
1: sí?
0: Ja fa temps que té problemes de veu, de tanta cosa rogallosa.
1: Ja em diràs. En el número 4, l'inici de tot plegat. Tot i que la seva primera aparició va ser com a secundari, l'Ànec Donald ràpidament va ser demanat per les criatures que volien que apareixés a més dibuixos, amb molta més presència, i de seguida Disney el va fer aparèixer al costat de Mickey i fins i tot va protagonitzar propaganda antinazi en el que apareixia al costat de Hitler, Goebbels o Mussolini.
0: És aquell que es tornava boig. Hi, Hitler! Hi, Hitler!
1: A Der Führer's Face. L'Ànec Donald era un treballador en una fàbrica nazi que acabava llançant-li un tomàquet a la cara al Führer, que li va donar un Oscar, no al Führer, sinó a l'acadèmia.
0: Tenia un malson dintre de... És un curtmetratge, només, però sí. Tenia un malson que es tornava nazi.
1: El teniu a YouTube, si el voleu.
0: Sí, i amb aquesta veu d'Anna, que sembla ridícula, que tots coneixeu, es tornava boig i començava a fer la mà amunt i avall. Hi, Hitler, hi, Hitler, amb una pel·li de Disney, eh? Però era propaganda, òbviament.
1: Era propaganda antinazi.
0: Però era divertida i es despertava i feia... Ah, i acabava molt yanqui perquè veia allí per la finestra, veia l'Estàtua de la Llibertat i deia, ah, no, que visc en un país lliure.
1: Soc a casa, una mica com el planeta dels cims.
0: És molt yanqui, però igualment és una peça bé. Per això l'ha tret avui el Sergi Colació, històrica i molt, molt interessant.
1: En el número 3, sabeu quins són els dos països del món on més s'estima l'Ànec Donald? La Xina i Suècia. De fet, al país europeu, l'Ànec Donald supera àmpliament en popularitat a Mickey i particularment al Nadal, que de 24 de desembre a les 3 de la tarda, gran part del país sintonitza la tele per veure com aquest personatge els felicita les festes. Però la cosa encara va més lluny. A les eleccions de Suècia és tradició que per votar nul, els electors hi escriuen el nom de l'Ànec Donald com a vot de protesta.
0: Tot i que pots posar qualsevol altra cosa.
1: Sí, també, però no? Que ja és tradició que posen Ànec Donald.
0: Si no cal posar un tros de xoriço com els graciosos d'aquí, que després els pobres treballadors de la mesa acaben amb les mans olioses.
1: Home, clar, deixa que ella suor. I pel que fa a la Xina, Donald és el protagonista del parc Walt Disney de Xangai, superant de llarg en popularitat també a Mickey. En el número 2, Daisy no va ser la primera parella de Donald. Si bé Daisy ha estat la promesa de l'ànec des de que va ser creada l'any 1940, aquest no va ser el primer amor de Donald, la primera va ser Donna, un ànec mexicana que va aparèixer a un film de l'any 37, aquesta és la música que sona en aquest film. A finals de segle, la companyia Disney va voler deixar clar que Donna era una mena de Daisy anterior, que era, per tant, la mateixa ànec, però això no està clar, perquè en un còmic de l'any 51 apareixen Donna i Daisy barallant-se per Donald.
0: Val,
1: per
0: tant, és canon, això.
1: Clar, clar, clar, aquí alguna cosa no quadra.
0: Però queda clar que totes són promeses, només. Mai han arribat a consumar, perquè quedi clar, no porten pantalons, perquè es vegi que aquí no hi ha genitals i no hi ha consumació de cap manera.
1: Exacte. I en el número 1, la rivalitat entre Donald i Mickey Mouse. Tot i que Mickey és la imatge de Disney, Donald compta més aparicions que el ratolí. 224 produccions entre curtmetratges, llargmetratges, cameos, 23 videojocs, 24 aparicions especials en docus. Així mateix, dins la història, l'ànec és el cinquè personatge amb més tires còmiques publicades. Només està darrere Superman, Batman, Spider-Man i Wolverine. Sí, com sigui, Walt Disney va dir en una entrevista sobre els dos personatges, Donald i Mickey, que l'ànec representa com són els humans a la realitat, mentre que Mickey representa com haurien de ser. És a dir, Mickey és l'humà perfecte, com si diguéssim, i Donald és el que som en realitat.
0: Bueno, per no parlar del seu tiet milionari.
1: Exacte.
0: Saps que vaig llegir que els seus parents eren un, el tiet superric, i altre, aquells tres nebodets que té,
1: sí,
0: és perquè no hi hagués cap mena de sexualitat al respecte. Doncs aquí tothom és tiet i nebot,
1: exacte,
0: aquí no es folla.
1: Exacte,
0: vale?
1: Doncs sí, sí.
0: No hi ha ous aquí.
1: La cosa va per aquí.
0: Ara són les 8 i 8 minuts, seguim amb més música, ara amb els ventiladors que escampen tota la merda del zoo per despertar-vos també ben crítics aquest matí de dimarts.

0: Així sona els experts.
1: El pitjor tipus de copilot és el que és conductor.
2: No, podeu afegir conductor home?
3: Vale, sí, sóc jo literal, vale.
4: Bueno, vale.
3: Jo he demanat que s'aturi qui condueix i dir, ja ho faig jo.
2: Ha estat en tal nivell d'ensurt. Abans dorm.
1: Exacte.
3: No s'adorm. No es pot dormir si estàs en el seient de copilot, tens una responsabilitat. Em rebenta la gent que se m'adorm al seient de copilot. És més, a vegades he fet una frenada aquella de menja't la finestra.
5: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 8 i 12 minuts del matí ens fixem en altres mitjans. Anem a Twitter, Laia, on tenim aquí un mapa de coloraines.
1: Sí, és que hi ha aquest Twitter d'en Xavi Ruiz que sempre treu mapes xulos que jo el segueixo i m'ha agradat molt. I avui us volia parlar en un mapa que m'ha fet especial il·lusió, especial gràcia. I m'ha recordat un article que vaig llegir fa temps, a veure si us sembla d'obrir el debat. És un... Aneu al compte d'en Xavi Ruiz, ho veureu. És un mapa dels gèneres de música més populars a Europa, segons el país, d'acord? I aleshores, el mapa és bastant interessant perquè un podria pensar, jo crec que és una cosa que a més està més o menys instaurada, de pensar que la música d'avui en dia més popular és el reggaeton pràcticament arreu del món o del món occidental, i aquest mapa ens demostra que no és així. Tampoc sé quina fiabilitat té el mapa, però parlem-ne. Segons el mapa aquest d'Europa, l'únic país, l'únic estat on el reggaeton és la música més popular és l'estat espanyol, justament. Mentre que, per exemple, doncs a França teniu el hip-hop com a gènere més habitual o més popular, teniu la música electrònica en el cas de Bèlgica, o l'indi en el cas d'Holanda, o teniu, per exemple, doncs, molt de pop a la resta del continent, especialment Gran Bretanya, i de fet la resta del continent, inclòs, per exemple, Itàlia, doncs la música pop seria la música més popular. Sí que és veritat que, per exemple, jo crec que hi ha potser alguna imprecisió, i de fet ho diuen els comentaris, que Portugal marca com si el fado fos el més popular, i és una cosa que podem posar en dubte fàcilment, en el sentit que és una música molt tradicional, però que segurament no és el més popular entre el jovent.
3: La més popular a Catalunya és la sardana.
1: Ah, exacte. Justament això ho diu algun comentari, diu, ostres, doncs no és el que jo m'he trobat, no? També és veritat que, per exemple, ara pecaré de que no sé quin, em sembla que és Finlàndia, que té heavy metal.
6: Hola, mapa, sí, aquest és Finlàndia.
1: Doncs sí.
6: Home, són els reis del heavy metal, aquí, zero sorpresa, eh?
1: Crec que però com perquè sigui la música més popular del país, no sé.
3: El cop que van guanyar Eurovisió ara fa 10 anys o així, crec que amb l'Ordi van ser els finlandesos.
1: Ah, doncs mira, tindria sentit. Però sí que és veritat que m'ha recordat aquest article que us deia de fa un temps, en què es parlava de com l'urban, no?, en diferents països, era un o un altre en funció de moltes coses, no?, i que semblava que l'urban a tota Europa, o la música així com més actual, o que escolta la franja més jove de la població, passava pel reggaeton, i que no és així, que països com França, per exemple, l'urban, les tendències urban, les marca molt els ritmes àrabs, africans, magrebins, també fruit doncs, dels precedents de migratoris que tenen en aquest país, no? I que és curiós veure com es va conformant l'urban en funció de moltes coses, i en el cas espanyol, per exemple, doncs, efectivament veu moltíssim del reggaeton, però probablement, si la llengua no fos comuna entre bona part de l'estat espanyol i Llatinoamèrica, doncs no seria així, i potser estaríem escoltant un urban molt més com el francès, que bevés d'arrels magrebines, per exemple, no? I m'ha semblat interessant, i trobo que segur que es podria investigar més i fer més això, divulgació sobre quins són els estils, les tendències que marquen la gent més jove en els diferents països, perquè a vegades ens pensem que tot és reggaeton i probablement no és així. Res, seguiu, si voleu, en Xavi Ruiz per més mapes xulos.
6: Ara és un quart de nou, de seguida més música amb la Laura Grau, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Que és dimarts de cançons infravalorades, per tant, avui toca Guitarrica de la Fuente.
7: Sí, bueno, artista que jo pensava que era infravalorat, però aquest any està hasta la sopa, no passa res, així us el presento els que no el coneixeu.
6: Abans, però, en Bad Bunny... Hola.

0: És en Guitarrica de la Fuente, és a dir, l'Álvaro La Fuente, l'artista de Benicàssim, instal·lat aquí des d'on us parlem, a Barcelona, i que de fet va protagonitzar un dels concerts del Primavera Sound que es transpirava més a comunitat. Era el dimecres, era ja el capvespre, encara clarejava una mica, i és d'aquells concerts, va ser d'aquells concerts que era totalment a l'exterior, al mig d'aquell erm que és el fòrum, però del que la gent estava més calladeta en tots els dies de festival,
1: home,
0: crec.
1: Tots si no...
0: superatents en Guitarrica.
1: Jo crec que també era dels únics que era gratis, oi, Roger?
0: Era dimecres tot era gratis.
1: Tot era gratis, vale, perfecte. Doncs jo és l'únic concert del Primavera Sound al que hagués anat, si no tingués aquesta posició política antifestivals gentrificadors. Però no passa res, perquè Guitarrica de la Fuente aquest any el tenim a tot arreu. Jo el portava una mica també perquè el coneguéssiu, perquè penso que val molt la pena que l'aneu a veure en directe, si podeu, amb les properes dates que té per aquí, que em sembla que va al Festival Vida. No sé si també va al de Pedralbes. Jo el vaig veure fa com 4 o 5 anys, el de Pedralbes. Al Festival B segur que hi va, perquè es va anunciar el cartell i és un dels grans caps de cartell. Vull dir que teniu diverses oportunitats per veure Guitarrica de la Fuente en directe aquí a Catalunya, sobretot perquè hi viu, o sigui, és això, eh? El tio és de... Bueno, va néixer a Castelló, a Benicàssim, però també té arrels a l'Aragó, perquè parla molt en algunes de les seves cançons de les Cuevas de Cañar, que és un poble ridícul al mig de l'Espanya vaciada. Però li té com molt de pressa i canta molt com en aquest paisatge i ara viu aquí. O sigui, és un tio que és difícil d'ubicar. Jo amb això em sento representada amb l'Àlvaro. És que no es diu Guitarrica, però jo ja li dic en Guitarrica, saps?
2: És com... Sí, és en Guitarrica.
1: Ja, però no, o sigui, és com patètic dir-li en Guitarrica, saps? Si es diu Álvaro, aquest noi.
3: Això d'orígens diversos, no, deies?
1: Sí, és difícil saber d'on és. Jo també és difícil saber d'on soc. Per tant, germans ja, pràcticament. Llavors, d'on ha sorgit aquest noi? El 2017 va començar a penjar covers a Instagram amb aquest timbre de veu únic que té. Es va fer una mica més famós el 2018 traient aquest Guantanamera, que és el que hem sentit ara, i llavors va tenir l'astúcia de col·laborar amb una persona d'Operación Triunfo, que és la Natalia Lacunza, que no ha triomfat tampoc a la vida, vull dir, és de la segona fornada de la nova era, diguem-ne, però, bueno, en aquell moment la gent estava prou pendent del tema i van fer una cançó que es diu Nana Triste, que crec que sí que va sonar força.

0: Sabia. Pot ser que l'hagi sentit ja fins i tot en anuncis de televisió.
1: Ah, sí?
2: Podria
1: Caram.
2: Ser.
0: Sona molt, això.
2: També la gent l'ha versionat moltíssim. Té un talent, el guitarrista de la Fuente, que és fer que cançons que s'ha inventat ell, o que són noves, sonin com si fos una cosa històrica. O sigui, a mi el que em passa sempre és que no sé mai si és una cover d'una cançó dels
0: Movistar.
2: Anys 60...
0: Està anunciant Movistar ara mateix aquesta cançó.
1: Ah, veus?
2: Mira, sí, sí, sí. O si és una cosa nova que s'ha inventat ell. Normalment són temes seus. Però com que té alguna versió també, se li va fer molt famós Catalina, no? Pon-me la mano aquí, Catalina, del dalt. Doncs jo ja et dic, a vegades el sento i dic, ai, això ha de ser una cosa com vella o és nova, no?
1: Bueno, perquè a més l'estil no podria haver estat perfectament de fa 30 anys, vull dir, no? Que no és una cosa que estigui electrònic aquí a saco, vull dir, no? És un estil...
2: No, o sigui, al principi de tot va començar molt així, acústic, però després ja es van animant, ja ho veureu, Laia. Després el...
1: M'agrada, de moment jo tenia zero contacte i ara m'està agradant.
2: Sí, eh?
1: Sí.
2: Havia més Espanya, sona eh?
0: Bé.
2: Tampoc ens... O sigui...
1: No, però bueno, ja sabíem el que anàvem.
2: Anava a dir, a nivell nacional tampoc estàvem alineat ja amb les nostres coses. Però bueno, el tio tampoc es mulla gaire, per bé i per mal, saps? Vull dir, com a mínim tampoc treu allà, o sigui, no va amb la pulsareta a Espanya, tampoc.
1: No, home, ja, no, si no, ja no...
2: Bueno,
1: no.
2: Ja, però n'hi ha que dius, és que m'agrada la música que fa, però pobre, és tan fatxa que no es pot suportar. Clar. En el cas de Guitarrica, jo crec que simplement és del PSOE i ja està. Sí, vull dir, hi ha gent que ja la veus
1: com el 90%, va.
2: Sí, que supura això, no?
0: Sí, sí.
2: Un altre moment que jo penso que es va fer bastant viral el Guitarrica, com molts altres artistes, va ser durant la pandèmia, el 2020, en què ell va treure temes com aquest.

0: maco, això. És tipus Drexler, una mica. Em porta molt a Drexler.
1: Sí.
2: Aquesta bueno, guitarra tan en primer pla, no?
0: Sí, okay, la veu també, no?
2: Aquesta veu aspirada, sí.
1: Sobretot és la veu, eh? Jo crec que en el seu cas que és com molt peculiar. A més a més, l'heu de veure ell movent-se. O sigui, tant en directe com en els videoclips, té com una aura de... angelical, com si fos un ésser superior, diguem-ne, que no perquè se les doni d'això, eh? Simplement és el que et transmet, com una pau, com si fos una mena d'experiència espiritual escoltar-lo en directe, i crec que és molt xulo que ho pugui conservar.
2: Bueno, pau, dame paz y dame guerra, no? No dient abans a l'altra cançó.
1: molt bé, Sergi, molt ben lligat això.
2: Per cert, la campanya aquella de Movistar era per anunciar el retorn del futbol. No la veig, o sigui, la veig com molt estranya pel que transmet la cançó, no?
1: Sí, sí, okay. Bueno, a vegades aquestes coses...
2: Sí, sí.
1: Llavors, a tot això, el tio ja era famós durant el confinament, bueno, famós, entén-me, la gent el coneixia, jo aquí ja començava com a seguir-lo força i a buscar aviam si el podia veure en algun concert, crec que el primer cop que el vaig veure va ser el 21, però encara no havia tret cap disc sencer, en sèrio, vull dir, ell havia anat traient singles, se li havia anat viralitzant coses, però fins al 2022 no va treure el seu primer disc que es diu La Cantera, i després va seguir traient noves coses, com per exemple, una de les meves preferides, que aquesta crec que sí que és infravalorada perquè és que no sona quan penses en Guitarrica de la Fuente, que és Romancera.

0: Bueno, cançó clarament per fer l'amor. Us ho dic ja. Us la podeu posar a la vostra llista de reproducció.
1: La posarem.
0: A més, Guitarra que la Fuente té una cosa que no fa falta que entenguis les lletres perquè t'agradi la música, perquè jo no entenc res del que diu. Sí, té unes frases com poètiques, com si fos Gustavo Adolfo Bécquer, sí, que dius, pues molt bé, però no sé de què va aquesta cançó. Però igualment la pots escoltar i està molt bé. Vull dir que això té mèrit.
1: A mi a vegades em passa amb Sílvia Pérez Cruz, que inflexiona tant la veu i la porta cap aquí i la porta cap allà, i ara ja no sé si és aguda, plana o estrujola.
0: Hi ha un punt de... No s'entenen les paraules, per començar no saps quina frase està dient, però és que a més tu busques la lletra per entendre-la i tampoc l'entens.
1: És igual.
0: Vull dir que... I després d'això, el que dèiem, Laia, el 2025 es va animar a treure un nou disc amb uns sons una mica més experimentals. Jo aquí vaig tenir un microinfart. Perquè va ser que...
1: Ai, que el perdem, no? Una
0: mica? Sí, d'aquells moments que dius, però què fa ara? Què fa amb aquest full-time papi?

0: jo bàsicament el que veig aquí és que Guitarrica de la Fuente, on està la Guitarrica? No?
1: Aquí ja no hi ha Guitarrica.
2: Sí, Guitarrica ja no hi és. No.
1: Hi ha com un soci electrònic, el videoclip és raríssim també, llavors ja només el fet de... Mira, dius, vale, no necessitem entendre la lletra, però foltem papi durant 4 minuts seguits, què vol dir exactament, no?
2: Yeah.
1: I aquesta veu distorsionada, una mica Rousseauski, clar, el tio era un pioner, perquè després que ell comencés a fer això, es va posar de moda, com tota aquesta cosa sintètica, llavors, és que és un visionari, és un visionari. I llavors, a més, es permet el luxe, també, en aquest disc, de fer com una mena d'himnes molt més lents i com molt més lírics, com Tramuntana, que és aquesta cançó que més fa gràcia, perquè és un vent molt nostre, no?, de l'Empordà.
0: Oh, i tant.
1: I que el tio, en principi, no té arrels aquí, però s'ho sent molt seu, que és molt diferent a tota la resta, també.

0: clar, aquí tampoc hi ha guitarrica, saps?
1: No.
0: Hi ha molta corda... Bueno, és fantàstic. Ell pot experimentar i li surt bé.
1: Per un moment, com que parlaves d'un ben català, dic que no canti en català.
0: No.
1: S'hi atrevirà algun dia, tu creus o no?
0: Jo no descarto una participació a la...
2: És el que estava pensant, quan ho dèieu ara, si Déu que està tan integrat i com que s'ha mogut per la cultura d'aquí, bueno, però vull dir que t'interès i tot això.
1: Valencià, parla valencià, vull dir...
0: Clar, exacte, podria fer-ho, realment.
2: Doncs ja està trigant, vinga.
1: Va.
0: O col·laborar amb algú aquí. Jo a vegades me l'imagino, perquè a més té un estil així una mica semblant, doncs amb un Soc un Bohemio.
1: Perfecte,
0: un grup així tranquil·let. Seria fantàstic.
1: Una Maria Jaume, de cop i volta.
0: Molaria molt, també. Sí, sí, o Maria Hein, o qualsevol artista així una mica més d'autor. La Júlia Colom, m'encantaria.
1: Sí.
0: I per últim, doncs, un tema que ens ha regalat aquest any, així, del no-res, que es diu Calypso, que jo crec que integra justament totes les seves vessants que hem vist fins ara, i jo, des de que la vaig sentir al minut zero, ja em va agradar.

0: Els oients, Roger, estan celebrant, el Guitarrica. Sí?
1: La Cristina Monconill, que diu gran Guitarrica. La Mireia, que diu m'encanta en Guitarrica, li diu així com tu.
2: En Guitarrica, és que
1: diu,
2: aquest article.
1: I en concert és punts suspensius, es queda pensant-se una mica, allò que, saps quan algú que t'agrada que sembla que t'escriu i no? Però ara ha enviat un àudio, mira, ara l'escoltarem.
2: No, no,
1: gràcies,
2: és
1: Mireia.
2: Que l'heu de veure en directe, perquè si ja us agrada així gravat, que entenc potser que no sigui gaire el perfil de l'oient dels experts, flipareu amb el directe, de veritat, si podeu, veieu-lo, si teniu algun abonament a algun d'aquests festivals i és allò que ho podeu veure de passada, aneu-hi, i per mi aquesta és una mica la cançó de l'estiu en castellà, eh? O sigui, ja sé que no serà mainstream, que no te la posaran a les 4 del matí, però és que jo això ho sento i pell de gallina.
0: Mira, posem una cantant que pot ser cançó de l'estiu en català. Són Vinga. Les campanes de la Maria Jaume?
2: Podria, sí.
0: Doncs va.

0: Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Mira, la Mireia Garrido, que se mostrava tan fan d'en Guitarrica, diu que a tots els concerts parla en català entre cançó i cançó, i diu, no sé per què, però crec que és que aquí a Catalunya se sent molt com a casa. Una opinió totalment subjectiva d'aquesta oient, que ella sap que l'Àlvaro aquí li agrada molt viure.
2: Veus?
1: Aquí,
2: li hem preguntat i ens ha dit que sí.
1: I diu, em va atrapar molt Nana Triste, però insisteix, els temes nous, sense guitarra, encara que es digui o es faci dir Guitarrica, a mi també m'agrada molt. Full Time Happy fa que vulguis anar als seus concerts. L'opinió de la Mireia o del Jordi, que també es mostren molt fans d'aquest artista que hem repassat en aquests moments tan dolços que ens ha regalat la Laura Grau. Ara, però, li posem ritme amb l'actualitat de la jornada que ja passen de 2:15, les 8:31, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui? Què és dimarts, dia 8 de juny?
2: Que més de 45.000 alumnes comencen avui la selectivitat. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura i just després el de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves de matèries opcionals. Entre les novetats es farà una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar doncs, que els estudiants copiïn. Enguany la selectivitat coincideix, per una banda, amb la visita del Papa a Barcelona. El primer acte de Lleó 14 serà una pregària a la Catedral de Barcelona i ja al vespre una vetlla a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc i per demà doncs, deixa la trobada amb interns a Brians 1, la visita al monestir de Montserrat i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I com diem, doncs, la selectivitat també coincideix amb la vaga de docents que ja han dit que no volen que cap acció afecti els estudiants. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. És la sisena als centres públics de tot Catalunya. Els sindicats han fet una crida a participar en la manifestació que sortirà a partir de les 11 del matí des de Plaça Espanya i acabarà al Parlament. A Lleida ja s'ha aixecat el confinament preventiu per l'incendi que es va declarar ahir a la nit en dues empreses fruiteres de Lleida. Durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc també arribés a una tercera nau. I acabem a l'exterior perquè Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència qualsevol bombardeig de l'altre. Israel, però, no ha deixat en cap moment d'atacar el sud del Líban.
1: 3 minutets que passen de 2:15. Anna, que no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu que als Estats Units una dona de Geòrgia va notar que cada diumenge el seu gat Deacon desapareixia. Un dia el va seguir i se'l va trobar a dins de l'església on estaven fent missa. Va descobrir que estava escoltant amb molta atenció el sermó del mossèn i, de fet, quan va acabar la missa, la dona va anar a parlar amb el mossèn i li va preguntar, doncs, escolta, havies vist ja aquest gat per aquí? I li diu, sí, tant fa mesos que ve.
3: Ah, va cada diumenge a missa, el gat.
2: Un gat catòlic.
3: Hosti, jo ja sentit gats que es veu que no tenen només una casa, que en tenen diverses.
4: És mira, dir, no me'n parlis. O sigui, tinc visitants...
3: Que es veu que diversos propietaris es pensen que és seu el gat, perquè
4: jo va, no m'ho penso.
3: A les tardes va a una casa, als matins va a l'altra,
4: però és culpa
3: i els
4: gats
3: gat, van jalant en aquesta casa, sí, l'altra però... pixen en aquesta casa.
4: Puc fer una crida al meu veïnat? Si us plau, estimeu-vos els vostres gats, però, perquè si no m'estan venint a visitar a mi, i jo no en tinc de gat, i si no en tinc és per alguna cosa. Però, no vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa.
1: Més que pensar els veïns que tots són amos del mateix gat, no ho sé, el gat que pensa que és el déu de tot el veïnat.
3: Això, absolutament.
5: Tenen molt complex de déu, ells es pensen que són els reis.
3: No, a casa ells em donen permís de jo ser-hi, encara que jo sigui...
4: Sí, però tu almenys li has donat permís de ser-hi. Jo no, i aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques, dic, aquí no ets benvingut, fill meu.
3: Doncs no li fallis bronques, pobre ànima.
4: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut, ja no puc fer res.
3: La terra és de tothom, Laia.
4: Ja,
3: no siguis capitalista.
1: Però què feia la teva tieta o la teva àvia? Què feia de forma lògica amb els
4: canets? Però eren quan eren cries.
3: I
4: ara jo no el puc matar, aquest gat, perquè és adult.
1: Però què feia amb les cries?
4: Els matava, com no era la meva àvia, era, tothom ho feia en aquella època.
1: I era lògic.
4: Era lògic i normal, perquè si no ens haurien envaït.
1: Aquí, jo el que no faria mai és anar en contra de la lògica. El temps que farà avui, Anna?
3: Els esports primer.
2: Comencem pels esports. Vinga, doncs el Barça de bàsquet arrencarà aquesta tarda a les semifinals de la Lliga ACB, rebent el Palau al Tenerife. El base Nicola Provítola ha deixat entreveure que marxarà del club a final de temporada i, de fet, avui al Palau s'havia de disputar el cinquè i decisiu partit d'hoquei patins de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i Igualada, però finalment aquest partit es jugarà a Blanes. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que Lamine Yamal doncs, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. I pel que fa al temps, doncs avui serà un dia de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia a l'Alt Pirineu i a la tarda cap al Ripollès, i a la resta del país el dia serà assolellat, les temperatures baixaran, tant les mínimes com les màximes, i de fet farà poca calor. Les màximes no passaran dels 32 graus.
1: 5 minutets que passen de 2:15, seguim amb més música. Ara entrarà de seguida Maroon 5, ja està sonant de fons. La Marona, que t'apela, Laia, diu, Laia, aquest gat t'ha triat, accepta-ho.
3: Sí, exacte, diu, molt bé, Marona.
1: Diu, està decidit ja, ara tens
4: sí,
1: gat.
4: Sí.
1: I la Núria, diu que, mira, la Núria diu que està en contra de matar cries de gats, un altre oient que s'enfronta a la lògica i a l'empirisme.
4: És perquè viu al segle XXI i ara, avui en dia, doncs no està ben vist, no passa res, tot canvia en les èpoques.

0: Escoltes, Icat.
1: Angie.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres? Aventurers?
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
0: Silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi,
7: Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
2: Molt nostre.
8: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
9: Per dos.
8: Dos presentadors.
9: Dos presentadors.
8: Dues hores de programa.
9: Dues hores de programa.
8: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
10: Així sona Els Experts.
11: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
12: Hola!
13: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he empanat.
14: Mare de Déu.
13: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
12: Molt bé. El número...
15: Vinga, va, va, va, va!
16: Avui va al ralentí, la Laura,
12: sí,
16: trobo.
12: Sí, no, estic una molt empanada, nois.
17: Gràcies i ànimos.
10: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Les 8 i 41 minuts, hora de participar. La Tabita diu, et diu, Laia, a veure si el gat que tens fa com aquest de Geòrgia i se'n va a veure el papa, potser els
13: caràcters
11: del Vaticà i d'allà directe al cel.
13: Mira.
11: I la Núria Aguilar diu, Laia, al segle XXI hi ha una cosa que es diu esterilització. Per tant, hauràs d'esterilitzar.
13: Sí, ara aquest gat que no és meu l'aniré
16: doncs
13: esterilitzar.
16: Sí, doncs, és...

0: És la teva responsabilitat que el tens a casa teva.
1: Sí, sí, jo estic d'acord que el segle XXI s'esterilitza, al segle XX es mataven les cries. Si jo estem tots d'acord, passa que jo no sóc la responsable d'esterilitzar aquest gat, oh, i que tant. No és meu.
0: És a casa teva.
2: El gènere biològic al qual pertany, el coneixes?
1: No, no tinc cap interès, tampoc.
2: Vale. Arriba algun dia embarassat i ja serà massa tard.
1: Però de moment estic cuidant-me molt que no entri al perímetre del que és l'interior de la casa, que és el que em preocupa. Si vol quedar-se fora menjar ratolins, tenim un tracte que podem acceptar.
0: Ah, això sí que vols.
2: Ah, ui, seguiu opinant sobre la visió de la Laia dels felins.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
2: I els oients que tenen ganes, sí, del miniquiz, de fet, en Xavi ens ha posat un emoji que diu quiz time, en plan, comenceu, i en Jordi diu, ai, pensava que havia arribat ara el miniquiz, per fi ja comença. Ah, Laia, avui sobre quina àrea temàtica els usuaris podran demostrar coneixement?
1: Doncs mira, avui parlem de religió i concretament de llocs de poder i responsabilitat de l'Església Catòlica, és a dir, de papes. Ah.

0: amb la música preciosa de la cantant valenciana, la Maria, i el seu disc Rubina, llegir el comentari de la Emma, que diu, el meu avi posava verí a les sardines, és a dir, feia sardines, les enverinava i les llançava.
1: Ah, perquè no se les menjava.
0: Ja, però era pels gats, Laia.
1: Ah, clar. Ah, molt
0: ara
1: bé.
0: Lligues el...
1: Sí, ara ho he entès.
0: Val. Bé, anem al tema dels papes, que estic segur que han verinat, va morir més d'un i més de dos.
1: Segur que sí. Mireu, això que dèiem, ho deia en Roger, estem sentint consagració de la Maria, perquè pel que fa a la llarga història dels pontífecs, de la història de l'Església Catòlica, doncs hi ha un parell de capítols en què els catalans van ser protagonistes, valencians en aquest cas, tan protagonistes com que en una època determinada es veu que a la cúria es deia «Ou Dio, la Chiesa Romana in mani dei Catalani». Imagina't. Doncs concretament estem parlant de dos papes de Roma que, a més, estaven emparentats. Primer un oncle i després un nebot de la família Borja van ser la màxima autoritat del Vaticà en una època en què, efectivament, la corona catalana doncs tallava bastant el bacallà i, per tant, no era estrany que els catalans col·loquessin també al cim del poder eclesiàstic un dels seus homes. Així doncs, la pregunta d'avui va per aquí. Qui va ser el primer papa catalanoparlant de la història? Que, per cert, només ho va ser 3 anys. Us demanem pel seu nom de papa, no pel seu nom de naixement, sinó pel seu nom de papa. Opcions. Opció A, Alexandre VI. Opció B, Pius III. Opció C, Calixt III. O opció D, Alfons III.
2: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
0: Quin fou el primer papa catalanoparlant de la història? A, Alexandre VI. B, Pius III. C, Calixt quart, aquí?
3: Quart.
1: Calix quart, perdó, us he dit Calix quart.
0: En lloc d'una una ostres, una baixa.
1: Un moment, que us faig una consulta molt ràpida.
0: Ara?
1: Home, sí, perquè vull saber quin és la... Jo, tots els que us he proposat van ser papes en
3: Calix
1: algun moment.
3: Calix tercer.
0: És Calix tercer. Sí, hi ha un pal de més.
1: Hi ha un pal de més.
3: Alexandre VI, Pius tercer, Calix tercer i Alfons tercer.
1: Ah, això.
0: Si voleu un dia us explico, perquè en alguns rellotges de sol, al 4 hi ha 3-4 pals en lloc de l'I i la V baixes. Interessantíssim.
3: Ja ho expliques.
1: Vale.
0: Mentre participeu al nostre grup de WhatsApp, intenteu triomfar al miniquiz d'avui. Ens quedem un momentet de res amb en Marcos i al seu costat Scotty DK amb el seu festuc. Això sí, la Laura està farta ja d'aquesta cançó. Perquè
4: no puc més, clar,
0: per molt dels nostres oients no saben si s'ha viralitzat o no s'ha viralitzat. Els hi pots explicar, si vols.
4: Sí, està tot TikTok ple d'aquest tio, a més amb una frase incorrecta, que és que pistatge i festuc està tot acceptat i que s'enganxa molt i és molt pesada. Ja ho veureu.
3: Comprovem-ho.
5: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia...

0: que no.
1: Aquí consagrats per la nostra sacerdotessa de referència, la Maria, i parlem de papes avui al miniquiz. Laia, teníem pendents resoldre la pregunta.
2: Sí, la pregunta era qui va ser el primer papa catalanoparlant de la història, que per cert només ho va ser 3 anys, Alexandre VI, Pius III, Calix III o Alfons III. Doncs la resposta correcta era la C, Calix III, que era el nom de papa d'Alfons de Borja, nascut a Xàtiva. Va ser papa de Roma entre 1455 i 1458. Va ser diplomàtic, va ser professor i membre destacat de la cort de la Corona d'Aragó abans de ser papa. Hem rebut 115 respostes, de les quals 102 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
3: Molt bé. El número 29.
1: 29?
2: El 29 és l'Ingrid, que té un número acabat en 37.
4: Felicitats, Ingrid.
1: Enhorabona. Un lot cultural expert. Ara de seguida t'escrivim i t'expliquem com fer-te-la arribar a mans. Si voleu us explico, perquè alguns rellotges de sol,
4: sisplau.
1: El 4...
4: No... Ho han demanat algun oient.
1: No, sí? Ah, vale.
4: Sí.
1: És ben fàcil. I a mi que em feia molta ràbia, perquè és totalment erroni que el 4 siguin 4 pals, perquè al màxim són 3 sigles iguals, i vaig llegir que els rellotges, com que els números van girant, com que és una rodona, i es van capgirant, perquè ningú confongués el 4 amb el 6, perquè el 6 està baix de tot i està del tot girat, clar, depèn d'on el miris, doncs el 4 es permet posar 4 pals.
4: Ah, ben jugat.
1: I a partir d'allí m'haig quedat tranquil. Molt i accepto bé. Els rellotges de sorra que opten o no per aquesta opció. De sol, que opten o no per aquesta opció. A les 8:49, de seguida sentirem les vostres veus, perquè avui tenim un tema, a Laura, volem anècdotes teves també, tema cele. Avui ens serveixes tant pels teus records més o menys recents com per la teva visió sempre d'aconsellar els joves aspirants. Anem sentint alguns comentaris perquè així et vas escalfant.
5: Bon dia, experts. Doncs passa que jo no era gaire bon estudiant. Considerava que la vida em donava massa estímuls com per tancar-me a casa, fer treballs i estudiar. I llavors em prenia molt els exàmens com un joc, el mínim necessari que jo necessitava, no? I aquesta cosa relaxada d'anar a jugar em va anar bé i vaig treure millor nota a la selectivitat que en tot el batxillerat. I, de fet, ha sigut una actitud que m'ha acompanyat en oposicions i que m'ha acompanyat en general, que és que jo no tinc la disciplina per estudiar, però tinc com la lleugeresa de poder no estressar-me gaire i provar sort.
1: No estressar-se és un bon lloc per començar.
5: I tant.
2: Però no, que... no ho fa qui vol, sinó qui pot, el de no estressar-se. Vull dir, és molt fàcil de dir i molt difícil d'aconseguir.
4: Jo a l'època dels estudis ha estat la que més m'he estressat de ma vida, molt per damunt de l'època laboral.
6: I de la uni, de tot. Jo crec que molts tenim el record de potser el moment de més pressió acadèmica en la nostra vida, que fos l'espau.
1: Sí.
6: I de manera
1: sí.
6: totalment absurda i gratuïta. O sigui, sí que és veritat el que diu la Laia de... Has de ser una mica privilegiat per poder dir vaig a la CL relaxat, no? Perquè jo què sé, per exemple, si no entro a la carrera que vull em pagaré la privada perquè els meus pares me la volen pagar i poden. Però hi ha un punt que jo penso que no és tan transcendent el no entrar al lloc que vols perquè és que la vida és tan llarga i dona tantes voltes que és que...
2: Això és veritat, però tu algú t'ho ha d'explicar.
4: No, però estic totalment d'acord amb el que ha dit la Laura. En aquell moment tu no penses en que la vida és llarga.
2: Exacte, però per això t'han d'ajudar i has de tenir el consell de gent més sàvia que tu i que et diguin, escolta, tranquil·la, que aquí no s'acaba el món. I en canvi, justament, jo penso que hi havia una època en què la sensació era que s'acabava el món.
6: Totalment, no, i que és molt difícil també d'entendre quan no tens aquesta perspectiva, perquè tu, per molt que t'aconselli gent més gran, tens 18 anys, no has viscut prou, i tu penses que allò és l'única opció possible.
1: És que per tu és el moment que ets més gran de la teva vida i és de les coses més importants que t'ha passat mai. Això com ho repliques?
2: Clar, és difícil, però almenys que algú t'ho digui. Ja sé que pots fer-ne el cas que vulguis, però una persona propera, una persona, un germà gran, un cosí gran, gent que ja ha passat fa relativament poc, models de gent que fa camins diversos...
6: I que t'aconselli algú que realment sap del que parla, perquè clar, també era molt fàcil dir no passa res, si no entres aquí entraràs a un altre lloc, persona que va entrar a la primera on volia i clar. Treballa d'allò, saps?
2: Justament, i crec que una cosa bona que han tingut els cicles i els mòduls és que estem ara molt més acostumats a veure gent que fa molts camins diversos per arribar a molts llocs diversos, quan abans semblava com que hi havia un camí únic i que un era de guanyadors i l'altre de perdedors.
1: De fet,
2: no?
1: En Jordi, el nostre oient oriund de Cornellà i oriund infermer, que va arribar a ser massatgista de Messi, diu que no va fer la cele, o sigui, mai va fer el cicle formatiu i d'allà va passar la
2: facultat. És que això avui en dia, jo penso que és molt interessant aquests camins que són exemples per molta gent i alhora treuen pressió a gent que està avui fent aquesta prova tan...
6: Jo vaig fer la CL, vaig entrar a periodisme, vaig deixar-ho, vaig estudiar educació infantil i primària i treballo a la ràdio.
2: Sí, clar. Això és un bon exemple, penso.
1: Però i la gent, ara no vull posar en el pitjor cas, la gent que vol ser metge i ho té molt clar. I les classes són...
2: Doncs mira, jo tinc exemples d'amics que volien fer medicina, no van entrar, van fer infermeria i quan van acabar infermeria els seguia agradant en tant que van fer medicina i ara estan molt satisfets de tenir les dues vessants i de saber moltes més coses que els metges i prou.
4: Molt bé.
2: I exerceixen com a metges i quan volen com a infermers.
1: Jo, encara que no estiguis d'acord, és el que diu la Laura, vaig estudiar molt per la CL i un cop a dintre periodisme i em vaig tocar bastant.
2: Tu sí, pilotes. Molt bé, perfecte.
6: No, jo crec que la gran majoria de gent estudia més per la CL que en cap altre moment de la seva vida.
0: Hola, experts, què tal?
7: Molt bé.
0: La selectivitat em va anar molt malament i això que portava molt bones notes, però no vaig reclamar ni res. I jo volia fer arquitectura, vaig entrar en una altra, però a l'agost van obrir noves places i llavors vaig entrar a arquitectura, però en lloc de Barcelona, la de Sant Cugat, que també era UPC. I ara què? Jo igualment vivia a Sant Boi, no? Per anar en aquella època... Bueno, de fet, encara per anar de Sant Boi a Sant Cugat amb transport públic has de passar per Barcelona, és fantàstic. I vaig trucar i recordo que li vaig dir a la secretària, si en truqui després em podré canviar i tal, i em va dir, sí, però no ho faràs. Va ser així, perquè fas amics, a més és una escola més petita i érem tots com... Realment ens ajudàvem molt en aquella època. I allà vaig conèixer la meva actual parella i pare dels meus fills, o sigui que la vida, no saps per què, et porta per camins i fins aquí la meva aportació.
4: Molt bé. El que dèiem.
6: També conec diversos exemples de gent que volia entrar a Barcelona a qualsevol universitat que està aquí i no va entrar i va entrar o a Girona o a Lleida o a Tarragona i que la seva experiència universitària
2: encantats de la vida.
6: Molt més divertida que la de la gent que vam acabar aquí.
1: Jo era un dels nadius, jo soc de Tarragona i vaig estudiar a la Uni de Tarragona, per tant era del 5% que vivia a casa de la meva mare, dels pocs que vam entrar per nota a la mateixa ciutat i els de l'àrea metropolitana molts es dignaven. Venia allà, ens perdonaven la vida i tampoc vivien allà perquè no els agradava, se'n tornaven amb tren a la tarda. Els que es quedaven a viure sí que els hi molava.
6: Anava a dir, jo crec que l'experiència de viure fora de casa és una cosa que els barcelonins que han estudiat aquí no tenen i se'ls hi nota.
1: I aquest oient que diu que el pare dels seus fills el va conèixer a la uni, per tota aquesta gent que es queixa a l'Erasmus i diu que per què van inventar l'Erasmus? Perquè la gent s'enrotllés. Doncs què passa? Perquè va fer-se enrotllar la gent? Està bé, no? També?
2: I tant.
8: Doncs en el meu cas em toca anar a la Universitat Politècnica a Igualada. Soc vigilant i correctora, jo no puc fer vaga, si no la faria. Bueno, avui toca, sobretot, estar molt a favor dels alumnes i vigilar que això, que la selectivitat vagi correctament i que no hi hagi cap problema i que tot passi amb normalitat.
1: Veu els intermitents, com la nostra estimada Carolina, que és una oient prudent, i ella quan entra i surt de les rotondes es nota, que està fent, encara que sí, en notes de veu. Ara, mira, de Tarragona, que parlàvem, el Sodi, d'allà són i ens canta Marieta.

0: La confessió.
1: 2 minutets per les 9, hora en què, com cada dia, obrim el confessionari i no us en rieu, perquè això és una, vaja, una secció molt sana per a poder expiar els pecats de cadascú. Laura, avui tens tu l'oportunitat.
2: A veure, doncs entrem de plena al tema de la selectivitat, que també és un lloc on poden passar coses que després...
3: Què, vas copiar? Anys,
2: dius, no vaig copiar. Eren 3 dies, no? Bueno, són 3 dies, sí, per tothom. Jo havia d'anar a la UDG, a la Universitat de Girona, Montilivi. Els 2 primers dies molt bé, molt bons exàmens. I l'últim dia tenia l'últim examen, un d'aquests exàmens que fas una mica com per saber si rasques alguna cosa més a les ponderacions, optativa... Allò que no el necessites gaire, en realitat, tampoc, no? Vull dir que dius, vale, si els altres exàmens m'han anat bé, que tampoc saps les notes, però bueno, jo, confiança en la vida sempre, sobradíssima.
1: Recordes quina matèria era?
2: Era literatura castellana, i era d'aquestes que dius, mira, la faré perquè, jo què sé, si de cop em va superbé i alguna altra cosa no em va tan
4: així
2: bé...
4: Així serà la doncs... flauta i a veure què tal.
2: Però era com a les 4 de la tarda, no sé, era l'últim examen que s'havia de fer durant el dia, i el primer potser el tenia a les 9 del matí, després no tenia res a fotre, durant tota aquella estona, total que...
1: Podem dir a la nostra època no n'hi havia a la tarda, perquè a mi no em sona...
3: No ho sé, no ho recordo.
2: Crec que sí, que era com a les 3 o així, o a les 4. Total, que selectivitat, gran lloc per lligar, per socialitzar,
3: sí,
2: per tal...
3: Sí, molt nerviós, no?
2: Però ja era l'últim dia, i ara... Bueno, ja et dic, jo m'ho estava passant de puta mare, en realitat m'ho vaig passar molt bé en aquest, durant aquells exàmens. Total, que vam estar com amb uns nois random que vam conèixer.
3: Que no m'ho d'aprofitar ocasió, eh?
2: Bueno, nois, teníem 18 anys, és que ja, moment més top que aquest per lligar. Ens van convidar a una cervesa, i jo recordo anar a fer l'examen de literatura castellana, que potser si haguéssim bufat, doncs hagués sortit... un número interessant.
4: La nota?
2: Va treure un 8,5.
4: Hòstia, no!
3: Hòstia, tu, que sobrada la tia!
5: Que ja són les 9! Una hora i plenem!
6: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra, quan mos arrenquem junts de casa...

0: Els Pepet i Marieta immortals des d'Ulldecona amb aquesta cançó novíssima de divendres passat, La placeta de les iaies. Són les 9 i 3, amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Aquí a ICAT, com cada matí, els experts amb la Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I la Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: I en Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: I els oients com en Terra Lliure, que és l'únic, però el que s'expressa amb més amplitud al nostre chat, que diu, jo sóc Team Laia en el tema gats, i diu, ampliable a gossos. Diu, el farum que foten als carrers els pixums d'aquests animals és insuportable, per molt que la gent hi foti aquell raig d'aigua amb una mica de sabó. I es justifica, perquè tot això és lògica, oi, Laia?
1: I tant.
0: Diu, a casa meva, que venim de família de pagès, aquests animals, gats i gossos, no vivien amb les persones. Els estaven on se'ls necessitava. Els gossos amb el bestiar vigilant-los i protegint-los, i els gats al paller per menjar-se els rossegadors.
1: Sí, sí, jo estic tan a favor d'aquí, això.
0: En cap cas es feien amics de les persones.
1: No, pot ser un amic, però a la distància. O sigui, cadascú que el seu territori, ja està.
0: Creus que ja coneixien la paraula eugènesi en aquella
1: època? Jo no la conec.
0: Bueno, doncs ja la buscaràs.
1: Sí.
0: Seguiu responent, sí.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Avui que el tema del dia és tema exàmens, tema CL, la Laura també ens ha compartit els seus records i se'ns ha oblidat a convidar-te a jugar a la porra literària Experts 2026. És a dir, un autor mort i un autor viu. Recorda que a banda de literatura també poden citar un text periodístic o un poema.
1: Amb el mort no te la pots jugar gaire, perquè és que les lectures són les que són, vull dir, tampoc poden posar aquí qui vulguin. Jo crec que Rodoreda és un clàssic universal que a més està com de moda, perquè la gent es fa samarretes i bosses i tal.
2: És una exposició candent, també.
1: Sí, una exposició. Crec que Rodoreda toca, sí o sí.
0: Hi ha una cosa que és el rodoreig, que és a performar ser fan de Rodoreda. Això es porta
1: sí.
0: Molta més.
1: Sí, a més, és internacional, trobes fans de Rodoreda, especialment dones, des dels 18 fins als 65 anys. Bueno, mira, tot sigui això, si han de performar, millor que sigui fan de Rodoreda que d'altres coses. I viu, et diria, el primer nom que m'ha vingut al cap és Eva Baltasar, que crec que és molt probable que pugui sortir, però també crec que potser de cop i volta algú menys consolidat, diguem-ne, tipus Aria Paco, només perquè és jove i perquè tracta temes que crec que poden interessar gent d'aquesta edat. És una aposta més arriscada, però mira, jo ho dic.
2: A mi m'ha agradat el que ha llançat l'Anna abans, ha dit Ricard Ostrell. Clar,
1: una decla de la ràdio també
4: l'ha posat.
2: Una editorial, què?
1: Mare de Déu.
2: Podria ser.
1: Espero que no, perquè ens sentirem a parlar 8 anys seguits.
0: Mira, ara mateix, segons parlem, és l'examen de Caste, Laura, i dijous a primera hora és el de Cata. Així que divendres ho resolem.
1: Perfecte.
3: La famèrdida.
0: Que és amb el que s'inspira en Sergi cada dia per llançar-vos a l'enquesta de la cançó de les 10, que teniu fixat al nostre grup de WhatsApp. A Sergi, avui, què va passar un dia com avui?
2: Doncs un 9 de juny de l'any 2020 ens deixava en pau, d'on és?

0: si tu...
1: Feia 5 anys que el Pau havia estat diagnosticat d'un càncer contra el que no va poder fer-hi res, tot i que el que va ser líder i ànima dels Jarabe de Palo va estar fent cançons fins al darrer dels seus dies. Cançons com la que estem sentint, Eso que tu me das, l'últim senzill que va llançar el grup abans de la mort del cantant. Recordes aquests instants? Perquè no
2: sí,
1: fa gaire d'això.
2: Sí, sí, home, tothom estava molt comogut.
1: Eres molt dels Jarabe de Palo, tu?
2: No moltíssim, però jo crec que a molts ens va passar que, tot i no ser gaire fans de Jarabe de Palo, el personatge del Pau Donés ens emocionava molt i la història de la seva mort i de com va voler passar els seus últims dies, a mi em va tocar, eh?
1: Va tocar bastant, la veritat és que sí. Avui homenatgem el Pau amb 4 de les cançons més recordades. La primera ja la sentiu, és aquesta, Eso que tú me das, i la segona és segurament la primera amb la que el vam conèixer.

0: Quanta gent deu haver cantat aquesta cançó en un karaoke? La flaca de Jarabe de Palo.
1: Moltíssim. I a part de karaoke, també, com el típic foc de camp i tal.
2: També. Jo cantava Grita, perquè et pots deixar anar sense haver de tinar massa les notes, no?
0: Grita, que podia haver aparegut perfectament en aquesta enquesta que fem avui. El tema La flaca és el que va donar nom, va donar títol a l'àlbum debut de la banda i que es va convertir en un èxit rotund l'any 97, amb aquell videoclip recordadíssim gravat a Cuba i publicat en blanc i negre.
2: Des, més cançons. Perdona, Sergi, des que els oients han descobert que també es pot comentar l'enquesta, hi ha queixes cada dia, eh? Molta gent que perquè no has posat agua.
0: Però bé. Agua, el lado oscuro, també ens deien, és que n'hi ha moltíssimes, com aquesta.

Després de l'èxit de la Flaca, en Pau i el seu grup ho tenien complicat per arribar a repetir la fórmula, però déu-n'hi-do com va tirar el seu segon treball, que portava per nom Depende, i que entre d'altres tenia cançons com Agua, o aquesta que dona el nom al disc, amb lletres senzilles iròniques i que s'enganxaven com una mala cosa, com Bonito, per exemple. Respirar.

0: un xiste com triste.
1: Jo haig de dir que, si bé depèn de si em va fer bola, Bonito també, però amb el temps, a mi Bonito em ve molt de gust sentir-la.
2: Bueno, sí, perquè està ben suada, no?
1: Mentre molt bé.
3: Tot torna, sí, sempre passa.
1: Tot i que les males llengües deien que Bonito era la mateixa cançó que Depende amb unes lletres diferents, eh?
3: Home, no hi ha gaires diferències, eh?
1: Bonito,
3: tu, que t'agrada buscar similituds.
1: Depende, exacte. Teniu quatre cançons dels Jarabe. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Eso que tu me das, La Flaca, Depende o Bonito. Tu, Laura, per quina votes?
3: Jo La Flaca,
1: La
3: sí.
1: Placa,
2: ai, no, és que més suada. Justament, jo penso que és el moment de posar en valor altres.
1: No, ha donat la volta. Saps aquella tesi de la Laura? De donar la volta
3: la rotunda,
1: i... Sí. Doncs ja l'ha feta, eh?
3: Jo no l'he avorrida mai, t'he de dir.
2: No, jo sí.
4: De moment guanya Eso que tu me das, a la seva sonarà la més clicada, i sí que en segona posició La Flaca segueix de ferro. Aquesta cançó sempre funciona. Són les 9:09 i ara del matí ens canta Bona nit, Nil Moliner.

0: jo segueixo aquí esperant.
1: Escolta, Zicat.
2: El Grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El Grec no s'explica. El Grec es revela. Grec, 50 anys.
3: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
5: Doraemon!
4: El teu gat còsmic torna a casa.
5: Ho hem aconseguit! Sí!
4: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
6: Visca! Visca!
4: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
7: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
8: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
7: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
8: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
9: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
7: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
8: I sempre que vulguis, al web i l'app.
10: Així sona els experts.

0: Les 9 i 14 minuts, després del merescut descans d'ahir dilluns, hi ha gent que s'agafa festa després dels festis, hi ha gent que s'agafa festa després de la Patum.
1: Així és.
0: Jo el que vaig experimentar és fer la... Ja sabeu que a mi m'encanta, quan he de mirar algú al Google Maps o al Google Street View, miro el que m'interessa i llavors em quedo una estona allí aprenent-me la geografia mundial.
1: A mi m'agrada, també dius que amb el Google Maps.
0: Sempre. Doncs des que la Laura em va dir allò de... Sembla que sigui més petita per dintre que per fora, la plaça, i efectivament
1: total.
0: Vaig mirar fotos buides i fotos grans i tonteria vaig esperar 3/4 d'hora amb això, però vaja, que jo ho veig des de casa.
1: Així que
0: tu que sí que hi eres, sí.
1: No, aquella plaça és minúscula per la quantitat de gent que s'hi volen que vi, vull dir, un dia tindrem un disgust, però que això no passi.
0: Hi ha com una rampa, que a més és una mena de fenomen estrany de la gravetat, no? Vull dir que tampoc caus, però que tampoc és pla, no? Hi ha com mitja plaça és una rampa.
1: Tot està inclinat, sí. O sigui, bueno, Berga, no sé si ja ho has estat alguna vegada, però és un poble que fa unes pujades escandaloses que sembla que estiguis pujant a l'Everest, i són uns carrers, a més, que no estan ni ben asfaltats, vull dir... molts deures pendents a Berga,
2: està també, comunicat, t'has organitzat tot allà al nucli històric,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però no sé qui em va explicar, és que jo, bueno, allà aprenent coses, culturitzant-me, que es veu que per anar a veure haurien de tirar a terra tot el centre històric.
2: Clar,
1: de Berga,
2: és
1: perquè està mal fet.
2: És que està molt desendreçat.
1: Però no ho poden fer perquè, clar, és patrimoni i tal, no sé
3: què,
1: no sé
3: quan.
1: Clar, però llavors és una merda perquè hi ha moltes cases que estan buides i estan mig en runes, però que no es poden tirar a terra per fer-ne de noves perquè és patrimoni, però que alhora tampoc ningú vol viure.
2: Malauradament això passa en moltes capitals de comarca. S'hauria de fer algun urbanista que hi entengués una mica de reconstrucció, posar mà en grans capitals de comarca, que els passa una mica el mateix. Aquests nuclis històrics com semiabandonats...
3: Tot i això no parlem d'urbanisme, sinó de la Patum.
1: No, parlem de Patum. La Patum de Berga. Jo feia 10 anys que no anava a la plaça Sant Pere en directe a viure la Patum allà al mig de la massa.
3: I què?
1: I me n'he adonat que m'he fet gran. El meu cos ja no està preparat per estar allà esclafat durant 4 hores seguides. De fet, només vaig aguantar les dues primeres rondes, diguem-ne, de salts. Ja per quan van, després dels plens jo me'n vaig anar amb el que quedava de mi a casa meva, ¿vale? Però vaig aprofitar per fer una mica de reportatge, que el podreu veure al meu perfil d'Instagram, que ja és un canal en si mateix.
3: Sí, home, i tant.
1: Sí. On entrevistava la gent de la plaça per preguntar-los quin era el seu ball preferit de la Patum. Perquè és veritat que tothom coneix molt el salt de plens, però, contra tot pronòstic, no és el preferit de la gent, el salt de plens. Alguns, els més joves, jo penso que els que el cos els hi aguanta, sí que us diran el salt de plens, amb qui sona aquesta música que estem sentint, i que és el típic ball, perquè no el conegui, en què surten 100 i pico dimonis a la plaça, amb, bueno, tot encès,
3: foc
1: per tot arreu, els 20 minuts previs t'informen per als altaveus que allò no és un correfoc normal, que has d'anar supertapat, totes les parts del cos han d'estar cobertes, que si tens por, inseguretat, el que sigui, millor que no hi siguis, i que si hi ha alguna emergència, doncs encén una bengala, la música ha de parar, s'han d'encendre els llums, bueno... Tot de coses que poden passar en una plaça, com us deia, minúscula, rebentada de gent i que a sobre estigui tot ple de foc. Vull dir, és que poc ens passa als catalans per les bogeries que fem, sincerament. El salt de plens, jo el vaig viure, personalment, des de sota el Tabal. A mi les meves amigues em van convèncer que allò era un boníssim plan. I ho va ser, però jo vaig patir, perquè és veritat que per l'altaveu et diuen si no vols saltar... marxa de la plaça, perquè és que és molt difícil controlar que la corrent no se t'emporti. O sigui, allò va donant voltes constantment i, a més, no es pot parar i bàsicament és que ni camines, o sigui, vas empès per la gent volant, pràcticament, flotant. Passa que sota el Tabal, just davant hi ha com una mena de pisters, que són els que tenen les bengales per si passa alguna cosa, doncs poder aturar-ho tot, i ens feien com una mica de cordó de seguretat. Llavors nosaltres estàvem a darrere d'aquesta gent i els hi vam preguntar... Sí, però els hi vam preguntar, us molestem aquí i tal, no sé què, i bueno, el pitjor que us pot passar és que us esclafem enrere, perquè clar, si clar, ens ve una allau de gent, que és una cosa molt habitual allà en aquella plaça, doncs anirem enrere i vosaltres treu aquí enclastades. I jo, bueno, bé, prefereixo això que cremar-me. I em va agradar molt que un dels nois ens va dir, bueno, aquí sota el Tabal, què, ja hi heu estat altres vegades? I nosaltres, sí, tal... Què roqueres, tio. Bueno, vale, no m'està fent gràcia que em diguin això. Però no ens va passar res, va ser superbon salt, el primer salt de plens de diumenge. I ja està, i el vam veure des d'allà i va ser fantàstic. Això que us deia, el salt de plens no és el preferit de la gent, en realitat. És el preferit de la gent jove, però, clar, hi ha altres coses que penso que són més gaudibles des d'una perspectiva més transversal.
3: Tinc curiositat per saber quin és.
1: Com, per exemple, les masses.

0: aquesta música de les masses normalment no se sent amb les patums completes del vespre, perquè només la posen a la, bueno, només la toquen a la patum de lluïment, es veu. O sigui, quan tu vas a una patum normal, la completa...
1: Van fer només el soroll de les pròpies masses.
0: El soroll de les masses i el tabal, i ja està. I llavors, què em va agradar molt descobrir de les masses, que no ho sabia? Que és un dels únics balls, per no dir l'únic, crec, perquè ni tan sols els plens ho són del tot, plenament participatiu. És a dir, tu et pots posar a la porta de l'Ajuntament en una cua infinita que hi ha i pots agafar una massa. O sigui, les masses van fent com voltes a la plaça, bueno, en línia recta, però van anant i tornant a la plaça, mentre els àngels passen pel mig, que aquelles figures dels àngels són terribles, o sigui, semblen les guarres, vale? Vull dir, sí, és com una mena de disfressa ridícula que penso, uau, és realment el pitjor personatge de tota la Patum, els àngels d'aquests, crec, no sé si és Sant Miquel o no sé què, bueno, els que maten sí. Després les masses, i això, i les masses es pot portar qualsevol, no ho sabia, em pensava que havies de, no sé, inscriure,
1: de pertanyar a una comparsa,
0: de Berga,
1: sí.
0: O algú, sí. Sí. I no, tu et posa aquella cua i que
1: et pots fer una massa. I em vas portar una tu o no?
0: No, que flipes, tio, si jo no volia... O sigui, vam haver d'anar com una hora abans a la plaça per intentar agafar el lloc aquest de sota el tabal, si surts d'allà no tornes, vamos, ni flipant.
2: Perquè veieu que les aplicacions i les xarxes socials ens escolten des que algú va treure el tema de les cues de les nenes.
0: Sí, les trenes.
2: El TikTok, les trenes, el TikTok no m'han parat de sortir aquests dies previs de pares i mares ajudant a filles a fer-se les trenetes.
0: Sí, és xulo que això s'hagi posat com de moda. Després alguna gent em va dir que li agradaven molt els turcs i els cavallets.
3: Ai, sí.
0: Jo he de dir que no sóc gaire fan dels turcs i els cavallets. Vull dir, no sé, com a ball, em sembla que és molt senzillet... I que la disfressa... Bueno, la disfressa.
1: Jo no roba... és el que més... Els turcs i els cavallets no és el que més m'agrada.
0: Sí, també em sembla una mica caricaturesca.
1: Sí.
0: Però és veritat que...
3: A mi la música m'agrada, eh?
0: Sí, música que pot ser que no sigui aquesta.
3: És que crec que no és aquesta.
0: No passa res, no passa res.
3: Jo la vaig aprendre a tocar en piano, per això em va agradar molt quan era alumna, diguéssim, i era una, va ser la primera contacte que vaig tenir musical amb la Patum, i a mi m'agrada molt.
1: Sabeu què passa? Que la música de la Patum també ha anat variant.
3: Ja, podria ser, clar.
1: Hi ha partitures antigues, partitures noves, s'ha anat variant, eh?
0: I hi ha diverses músiques per cada ball, també, perquè me recordo que quan sortien els gegants, que no estan al top 5 preferits, ja us ho dic ara, la gent comentava com si aquesta ja l'havien tocat o encara no l'havien tocat, o sigui, com que la van variant. Els turcs i els cavallets, a mi no m'apassionen, entenc que hi ha alguna cosa màgica com de que sigui el primer ball de l'ordre dels balls, que això també és una cosa que el fet d'anar bastant sovint a Patum, la gent es va aprenent quin és l'ordre de les figures, o sigui, que saps que els primers que surten són els turcs i els cavallets, després no sé quin, després no sé quin, després no sé quin. L'últim que surt a cada salt, abans del salt de plens, que ja sabeu que tampoc és en cada ronda, sinó que és cada dos, bueno, sí. Això també t'ho has d'anar coneixent per veure-ho, és un dels meus preferits, i són els nans nous.
3: Ti. És guai, eh?
1: A mi m'agraden els balls.
0: M'agrada molt com... l'ordre de la música, no? O sigui, primer tens aquesta cosa de picar de mans, que és superparticipativa, tothom pot picar de mans, com lenta, i llavors ja després com hi ha una part més d'eufòria, no sé què, tornes al principi a picar de mans... no sé, l'altre dia que parlàvem del significat de cada ball, també els nans nous comencen a representar ja el que és el poble, no? Vull dir, ja no representen nobles ni eclesiàstics ni res, sinó que és com una cosa més popular. No sé, m'agrada molt que sigui l'últim ball, també, abans del salt de plens...
1: A més, els nans nous, és una festa molt berguedana, però aquest ball sí que s'ha transportat, per exemple, a esbarts arreu del país i s'ha anat representant a diferents localitats. Vull dir que aquest sí que s'ha sabut desplaçar, no?
0: Sí.
1: I no, què? Quan diràs la Liga?
0: Vale, doncs és que, tio, vaig flipar perquè a cada puta persona que li preguntava quin era el seu ball preferit, vaig haver de dir... el que vulguis menys l'Àliga, perquè 5 persones diferents em van dir l'Àliga, i jo vaig flipar una mica, perquè l'Àliga, l'altre dia ho comentàvem, val que és un ball molt solemne i molt, bueno, molt sentit i que és espectacular viure'l des de la plaça, però l'Àliga no deixa de representar l'autoritat.
1: Ja. Yeah.
0: Llavors, té un contradictori que sí. No sé si pot ser el nostre preferit, però el poble mana, jo sóc una tia a favor de la democràcia,
1: per tant,
0: top 1, l'Àliga.
1: No sé si és el Roger Mas amb la principal de la Bisbal, una versió d'aquesta melodia en la que s'hi barregen la música de la Vall de l'Àliga de la Patum amb la muixaranga del Gemesí.
0: Uau.
1: I és espectacular, eh? Vull dir, si veu, sentiu, perquè és pell de gallina.
0: I estar allà a la plaça quan balla l'Àliga és espectacular. Ara, el que representa... No sé, a mi no m'acaba de fer el pes. En tot cas, si podeu, l'any que ve, els que no hi heu anat mai, aneu a la Patum, però aneu-hi sobretot estan forts i sent persones joves, perquè jo us dic que estava molt al límit de la meva integritat física. Ja no estic preparada per estar en aquest tipus d'esdeveniments de masses i em fa mal tot.
1: Tornant lleiona, eh?
0: Em fa mal tot,
1: us juro. Home, clar. Amb el que tu eres.
0: Amb el que jo era.
2: Ah, bé, doncs amb la paraula lleiona t'acomiadem avui.
4: Adéu, Laura Grau.
2: Adéu. Fins demà. Ens quedem amb el Miles Smith, el cantant anglès, que ens canta el seu Stay If You Wanna Dance. Quedeu-vos amb nosaltres si voleu ballar, com ens canten Miles, i serem fins les 10. Ara de seguida amb la Laia parlem d'aquesta nova jornada de vaga de docents, perquè encara que n'hi ha que hagin de treballar a la CL, n'hi ha que fan vaga, oi?
3: I tant, molts.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Contrabandista de verds clandestins, o escampant del verí.
2: Tres minutets perquè siguin dos quarts, en moment en què obrirem l'actualitat de la jornada, però, Laia, centrem-nos en el que dèiem. Avui Avui dimarts, dia 9 de juny, és nou dia de vaga en educació i per això el que hem fet és recollir alguns temes concrets dels que es reclamen des del col·lectiu docent, perquè com diem fa dies, això sembla que no va exclusivament d'augments de sou. De fet, ho diuen els docents. No estem demanant més sou, no estem demanant més vacances.
3: Doncs mireu, hem recopilat tres reivindicacions que estan sobre la taula en aquesta vaga docent, que ens hem rebut inputs aquests dies, un parell de vinculades al decret d'inclusió, perquè sabeu que els i les docents reclamen més recursos per fer front a la diversitat que hi ha a les aules i més encara amb la normativa actual d'inclusió en què a l'aula ordinària doncs hi ha necessitats educatives especials de manera molt habitual. Mireu, precisament del col·lectiu d'intèrprets de llengua de signes catalana de l'àmbit educatiu postobligatori, hi ha una denúncia de la situació en què es troba l'alumnat sord a casa nostra. Van rebre del departament la promesa de millores substancials aquest col·lectiu, el d'intèrprets, però denuncien que la situació s'ha agreujat. Diuen que continuen les mancances de cobertura, la desorganització del servei o la vulneració del dret de l'alumnat sord a una educació accessible i en igualtat de condicions. No són els únics. Fa 10 dies es publicava a VilaWeb la carta d'un professor universitari que és pare d'un alumne amb discapacitat, que el curs que ve ha de començar a l'ESO, i a qui se li nega el centre d'educació especial de més proximitat a casa seva per raons estrictament doncs, burocràtiques i coses que es fan molt, molt complicades d'entendre per una família doncs, que ja té prou dificultats en el seu dia a dia. I encara una altra, si fa dies us parlàvem de les aules que cremen, aquesta campanya que sabeu que estan desenvolupant alguns docents per denunciar fins a quina alçada arriben els termòmetres a les aules on intenten fer classe, doncs ara tenim a les mans un estudi de la Fundació Bofill, que actualment ha canviat de nom i, mireu, us diré el nom actual de la Fundació Bofill, que es diu equitat.org, d'acord? Que han canviat de nom, però són els mateixos. Doncs mireu, l'informe es diu Calor a l'escola i ells asseguren que la calor de les aules ja condiciona l'aprenentatge. L'estudi ens diu que a partir del 2030 Catalunya podria tenir fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus. Això a l'exterior, però sabeu que a vegades hi ha alguns edificis que fan que la temperatura a l'interior doncs, pugi molt més. Gairebé una quarta part del curs escolar. La directora de la Fundació doncs, deia en presentar l'informe que no fer res significa acceptar que milers d'infants, de joves, de docents, estudien i treballen en espais que comprometen la seva salut, també el seu benestar i, és clar, el seu aprenentatge. L'informe recull recerques que mostren que l'exposició continuada a temperatures elevades redueix la capacitat de concentració, afecta la memòria i dificulta tasques complexes i també la comprensió lectora. Fins i tot les dades PISA apunten a pitjors resultats entre l'alumnat més exposat a la calor. Per tant, també és interessant revisar aquest tipus de coses, que potser no és el que primer figura en un acord amb aquest docent, com són les temperatures a l'aula, perquè potser algú pensa que posant un ventilador doncs, ja es resol, però el que es proposa des d'aquests experts amb el tema doncs, de les temperatures és que cal fer un pla de xoc per canviar les infraestructures, millorar-les i adequar-les a un escenari que serà cada vegada pitjor i que, per tant, doncs, no n'hi ha prou en posar pedaços, sinó que cal abordar el tema d'arrel doncs, i fer-ho amb tot el sentit. A veure si ens podem fer ressò d'altres de les reclamacions dels docents aquests dies i recordar que s'ha convocat per diumenge, aquest proper diumenge al matí, una manifestació a Barcelona en què les famílies també són convidades a donar suport doncs, a aquestes reclamacions del col·lectiu docent.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: I ara obrim l'actualitat de la jornada, ara que passa un minutet de dos quarts. Bon dia de nou, Anna Closa.
4: Bon dia.
2: Un minut que passa de dos quarts a deu. Què cal saber per avui, que és en dimarts?
4: Doncs que més de 45.000 alumnes comencen avui la selectivitat. De fet, ha començat fa mitja hora amb l'examen de llengua castellana i literatura i a les 12 començarà el de llengua estrangera. A les 3 de la tarda es faran les proves de matèries opcionals, com ara cor i tècnica vocal, física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciència. ciències ambientals i literatura dramàtica. Per cert, que avui els sindicats d'educació tornen a la vaga. És la sisena als centres públics de tot Catalunya. A les 11 han convocat una manifestació que sortirà de la plaça Espanya de Barcelona. La selectivitat també coincideix amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Més coses. La jutgessa dona la raó a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9. La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats. I acabem a Girona perquè aparcar al carrer serà gairebé a tot arreu de pagament. En un ple municipal ahir al vespre se'n va aprovar una nova regulació que preveu augmentar de 10.000 places les zones de pagament en un termini de 10 anys. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip del govern i del PSC.
2: Les 9:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
4: Doncs que una russaire del Delta de l'Ebre ha trobat un sistema bastant peculiar per espantar els flamencs. Ha col·locat més d'una cinquantena d'estelades en un camp de 21 jornals. La seva funció és generar moviment i presència visual per mantenir allunyats els flamencs i així evitar els danys a l'arrossar en plena campanya de sembra. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar, doncs són un dels seus objectius preferits. Veurem si aquest mètode acaba sent efectiu o no, però de moment la imatge és força curiosa.
2: I el titular d'esports a aquesta hora?
4: Aquest vespre comencen els play-offs de semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i ho farà amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. Avui també el Palau Blaugrana s'havia de disputar el cinquè i decisiu enfrontament d'hoquei patins de semifinals de l'Hockey Lliga entre Barça i Igualada, però finalment aquest partit es jugarà al Pavelló de Blanes. I pel que fa al temps, matí amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu Occidental i a la tarda a l'Oriental, sobretot cap al Ripollès. A la resta, el dia serà més assolellat, les temperatures baixaran, les màximes més elevades, de fet, no passaran dels 32 graus.
2: Sembla que la primavera sempre és demà i si no és l'altra, és l'altra, és l'altra i segueix el tema estiuenc. Però bueno, aquí la majoria sí. Em sembla bé, no? Avui segueix la calor, demà us informarem a primeríssima hora. Ara passen 4 minutets de 2:15. Gràcies, Anna. Els que entren de fons són els Primera Cita, que ens canten el seu molt bé i ara amb la Laia parlem de llibres. Hi ha un espai per

0: Escoltes ICAT.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació.

0: pequeña te lo van a indicar. Con las muñecas tienes que jugar. Olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos se explica muy bien. Miras de rosa y ella también. Hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería.
1: Estamos al lado.
2: Coño.
1: No, digo ya.
2: És la Su que ens canta un dels temes, de fet, seus, que han pujat més vegades històricament aquí al nostre programa. I ara ens serveix, Reines, es diu la cançó, ens serveix perquè volem aprendre més de sexe, de gènere, que són coses diferents. Per això fa una estona llarga, quan jo et parlava del gat que està inundant casa teva, que està assajant casa teva, li he dit si coneixis el seu sexe biològic.
1: Ah, d'acord.
2: Bé, però parlant de les persones que trobo que t'interessen com mil més que els gats.
1: Sí.
2: A vegades ens movem amb certes bombolles i ens sobta quan algú encara torna a posar sobre la taula arguments biologistes per justificar desigualtats de gènere. Això ens vol servir perquè això no ens passi més aquest llibre, Laia?
1: Ah, exacte. Mira, us parlem d'un llibre que es diu Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, que n'ha fet els textos i les il·lustracions, són de la Maria Vidal, que m'agrada perquè una mica trobo que és un tema que d'actualitat, això que deies, de les bombolles, a vegades em sembla que tot ja està molt clar, però és interessant tenir un manual d'aquestes característiques a la mà. Com us dic, es diu Dibuixant el gènere perquè funciona com a manual, amb moltíssimes il·lustracions, per una mica també anar-hi com a resoldre dubtes, no? Trobo, quan a vegades no recordis exactament com explicar una cosa davant de preguntes, per exemple, d'un adolescent, doncs es pot adreçar a aquest tipus de públic. De fet, això, públic jove, educadors, docents, que volen abordar qüestions al voltant del gènere a l'aula, doncs crec que realment és un bon manual il·lustrat, doncs, que per tots els públics pot ser útil. El llibre ens rebat els arguments biologistes, parlant-nos de comportaments de diverses espècies animals, per exemple, que potser van en contra de la idea preconcebuda que tots podíem imaginar, allò de si el mascle sempre és el fort, etc. Doncs aquí ens donen alguns exemples que rebaten això, però també es fixa en el gènere com una construcció cultural que regula les diferències i desigualtats entre dones i homes, que de passada, a més, suposa l'exclusió de totes aquelles persones trans, intersex, gais, lesbianes, bisexuals. Per tant, té moltes conseqüències, no?, aquesta divisió del gènere. També, a més, el llibre ens parla de societats indígenes que han establert, per exemple, multiplicitat de gèneres o gèneres híbrids, i això no els ha suposat cap inconvenient. Per tant, a vegades no és tot tan predestinat com sembla. Com us deia, el llibre es fixa especialment en com l'atribució social de gènere, moltes vegades, clar, o sempre vinculada al sexe biològic, condiciona una criatura ja des del seu naixement. Parlem d'una construcció cultural, la del gènere, que és tan forta que ens costa molt no assignar un gènere binari a totes i cadascuna de les persones que coneixem. Ens explica el llibre com... És veritat que quan tu veus una persona en gènere, fins i tot certa incomoditat no poder determinar-ne el gènere amb facilitat. Més greu encara que això, i ens ho explica el llibre, doncs tots els estereotips que atribuïm a un o altre gènere. Si fem aquesta divisió tan clara, ja comencem a carregar-li els estereotips. Condicionem tots els individus. Això, que potser sembla que va ser el primer que vam superar aquests estereotips, és a dir, els homes no ploren, les dones sempre són més empàtiques, les dones tenen més instint maternal, malauradament està tornant i configura molt el marc sexista, el marc patriarcal, en què tothom hi té molt a perdre, perquè al final el que fa és que no pot alliberar-se cadascú i que la gent queda privada d'algunes habilitats o atribucions en funció del gènere, doncs, que se li assigni. En un moment en què el feminisme afereix massa joves adolescents nois, ens hi estem trobant, que se senten com culpabilitzats per una atribució de gènere que també és injusta segurament amb la seva individualitat, perquè ells com a persones doncs encara no han tingut ocasió de fer res, no? I per tant és interessant recórrer aquests textos que desactiven aquests mandats de gènere tan tòxics i que fan tan mal a tots dos gèneres, I als mandats de gènere també cal sumar-hi les desigualtats per raó de gènere, que són encara molt presents en moltes societats, barrejades amb altres eixos, esclar, com l'origen, com la classe social. Tot plegat són les desigualtats que al llibre s'expliquen a partir d'un nou terme que m'ha interessat, que és el de la posició de gènere. És a dir, es parla de les dimensions del gènere dels humans, que són el sexe, la identitat de gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual. Doncs aquí afegeixen un nou concepte, que és la posició de gènere, que és aquest punt en què parla de la situació de privilegi d'un gènere respecte a l'altre o als altres, aquesta cinquena dimensió del gènere dels humans. És molt interessant perquè hi ha diversos nivells de lectura, trobo, és a dir, per les preguntes més senzilles, però també per les preguntes més complexes. No és un llibre que necessàriament doni respostes, però que sí que, si més no, posa noms a les coses i ens dona diferents opcions i diferents teories. I sempre és interessant poder parlar-ne sabent una mica més de què parlem. És Dibuixant el gènere, d'en Gerard Collplanes, amb les il·lustracions de la Maria Vidal, edicions 96, i us el regalem avui, us el regalem

0: Vam amb el miniquiz, per tant, l'inclourem al lot expert d'avui.
1: És la nostra vella oient Ingrid, és qui l'ha guanyat.
0: Ah, veus? Doncs ja està.
1: Li dediques?
0: Sí, ara li dediquem.
1: I amb aquests vents entren els amics de la Nati Peluso. Ens canta el seu Mal Portada, les 9:43.

0: en plena època de festivals i un dels grossos que s'atansa, Anna, aquest cap de setmana és el Festival Monocicle. Per tant, anem a Sant Pere de Ribes.
1: Sí, el Monocicle va néixer l'any 2010 a Sant Pere de Ribes amb l'objectiu d'apropar la música d'autor al públic en un format doncs, més íntim i proper, convidant artistes emergents amb noms consolidats. Enguany està encapçalat per tres dones artistes, Nederman, Andreu i Peia. El festival arrencarà dijous amb la música de Terrae a l'Església Vella i l'endemà divendres la festa començarà amb Febres School Band.

després de la música a càrrec d'aquesta banda de Vilanova i la Geltrú, el monocicle continuarà amb l'actuació de Cristena, Judith Nederman, que la sentíem abans de fons. També es podrà sentir en directe la música de Romàntic Dimoni. No puc...

Romàntic Dimoni, o també conegut com a Rodi, és el nou projecte d'en Carles Caselles, l'exlíder de Smoking Souls. Després la festa quedarà a càrrec de Gavina MP3 i finalitzarà amb Ciutat.

Pel que fa dissabte, el monocicle començarà amb l'actuació de la Daniela Altieri al migdia, i a la tarda és quan trobem doncs el gruix de la programació. A les 6 de la tarda, espectacle de la Tresca i la Verdesca a Sota Ribes, i després al Pati del Castell faran la final del concurs Música d'Autor, i actuaran la valenciana Abril, l'empordanès Jaunest i Kelly Azaia. Però això no és tot, perquè després de la final actuaran Hipnosi i també l'Anna Andreu.

0: veo lluvia.
1: La compositora i pianista serà la protagonista del cicle Coneix, impulsat fa 5 anys amb la voluntat de fer un recorregut per la vida musical dels artistes. En aquest sentit, Clara Peya oferirà un concert entrevista, com el que també van fer artistes com Su o Ramon Miravet en les darreres edicions. Aquesta setmana també arrenca el Blau Marí, músic Port Vell.
2: Sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo.
3: Ara m'has portat, eh?
1: Sí, eh?
3: Oh.
1: Fa anys d'aquesta cançó. La cita arrencarà dimecres amb el concert de la Rosana.
3: Encara canta la Rosana,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, encara canta, doncs dimecres...
3: Em faria gràcia anar-la a veure.
1: Sí?
3: Sí.
1: Doncs al Port Vell la trobaràs. Mira. Dimecres, que torna als escenaris amb la gira Vamos a Star Tour. Divendres serà el torn del saxofonista Kamasi Washington, que és una referència absoluta del jazz actual. Dissabte actuarà Carlos Núñez i diumenge UB40 i Ali Campbell.

0: Ali Campbell és la veu icònica d'UB40, que són uns dels responsables d'alguns dels grans himnes del reggae. Diumenge portaran el reggae al Port Vell de Barcelona a 9:45 de la nit, si voleu anar. Encara queden entrades, com diem, al Blau Marí Music Port Vell, doncs arrenca dimecres i s'allargarà fins al 28 de juny. Marxem ara cap al Pallars Jussà. De fet, aquí ens aturem perquè aquest cap de setmana a Talarn se celebra la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu i Sara Roy hi actuarà. La manresana continua immersa en la presentació del seu segon àlbum, Alter Ego, un disc que passa de l'acústic al pop electrònic amb una versió empoderada. El concert de dissabte, per cert, serà gratuït.
1: 11 minuts ens separen ara de les 10. Moment que us direm gràcies i adeu i fins demà i que tingueu un gran dia. Tenim temps set per encara una mica més de música. La Julieta, que ens canta el seu 100%, i ara de seguida sentirem les vostres dolces veus.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 8 minutets per marxar, moment ideal, com fem cada dia aquesta hora, per sentir el recull dels millors àudios que ens heu anat enviant al llarg de tota la jornada de dimarts. Avui dia 9 que comença la CELE i avui era el tema de la pregunta del dia.
2: Ja prescric tot el que va passar, que ja ho puc dir públicament, perquè vam copiar. A mi em van passar l'Història de l'Art i el vaig copiar, però amb les meves paraules. Jo vaig fer el de Literatura Catalana, que em va sortir superbé, i dos de les persones a qui el vaig passar se'l van copiar literal, punt per punt, com per com. Evidentment, ells dos i jo ens vam posar un 0. Sort que vaig treure molt bona nota de les altres assignatures. Doncs això és el que va passar l'any 1990 a Tarragona.
3: Bon dia, experts. Jo no era gaire bona estudiant. Considerava que la vida em donava massa estímuls com per tancar-me a casa a fer treballs i estudiar. I llavors em prenia molt els exàmens com un joc, el mínim necessari que jo necessitava, no? I aquesta cosa relaxada d'anar a jugar em va anar bé i vaig treure millor nota a la selectivitat que en tot el batxillerat. Ha sigut una actitud que m'ha acompanyat en oposicions i que m'ha acompanyat en general, com la lleugeresa de poder no estressar-me gaire.
4: Hola, experts, què tal?
5: Molt bé.
4: La selectivitat em va anar molt malament i jo volia fer arquitectura. A l'agost van obrir noves places i llavors vaig entrar a arquitectura, però en lloc de Barcelona, la de Sant Cugat. I ara què? Jo igualment vivia a Sant Boi. No? Per anar en aquella època, bueno, de fet, encara, per anar de Sant Boi a Sant Cugat amb transport públic has de passar per Barcelona, és fantàstic. I allà vaig conèixer la meva actual parella i pare dels meus fills, o sigui que la vida, no saps per què, et porta per camins i fins aquí la meva aportació.
6: Jo vaig accedir al grau d'infermeria des de formació professional. El que passa que, clar, tampoc era tan fàcil. Havies de treure una nota superalta, 8,5, 9 de mitja, si te volies assegurar la plaça a la pública. No vaig fer la CELE, no sé, no puc comentar res.
1: Doncs sí, avui el programa l'han marcat dos conceptes, la visita del Papa i la CELE. Pel que fa al Papa, l'oient Siso ens ha fet aquest acudit.
7: Un músic que era sec. El Papa el toca i, hòstia, de cop s'hi veu, saps? Era aquell, el cantant aquell, en Jamiroguay. Jamiroguay.
1: I pel que fa a la CELE, n'hem fet porra dels autors que creiem que apareixeran a l'examen de català.
8: Heu de dir un escriptori morti i un escriptori vividi.
9: Va, començo jo, si voleu.
1: Va.
9: Jo dic com a escriptora morta...
10: Vinga, home, va, home, va!
9: Ha de ser literari o pot ser periodístic així?
8: Vinga, com que vulguis. Poden ser periodistes o tothom que faci text.
1: Sembrem que va ràpid.
11: Vinga, cony.
9: Perdó, és que ara no em surt. Ai.
8: Bueno, eliminada.
9: No! Ja està, Mercè Rodoreda com a morta.
1: Molt bé.
9: No, ja està, Montserrat Roig.
8: No, es pot canviar.
9: Sí, Montserrat Roig.
12: Me'n vaig ja. No vull saber què res.
1: També.
9: És que em boicotegeu.
1: Oh! No, perdó, què dius? També hem punxat cançons noves com la de l'Arnau Ballbé, Mentre el Monstre.
8: Mentre el Monstre. Així es titula aquesta primera cançó, aquesta primera veus?
1: Monstre.
13: Ui, això serà un liu.
1: I acabem amb la crida que la Laia ha fet sobre el monstre que la ve a veure a casa cada dia. Un pobre gatet. Pobre.
9: Puc fer una crida al meu veïnat, si us plau? Estimeu-vos els vostres gats, perquè si no m'estan venint a visitar a mi i jo no en tinc de gat. I si no en tinc és per alguna cosa. No vull gats amb cara de llàstima al meu jardí que vol entrar a casa. I aquest gat que no és meu ve a casa i jo li foto unes bronques. Així no ets benvingut, fill meu.
14: Doncs no li feis bronques, pobre ànim.
9: Però per què no ho entén? O sigui, jo li dic que aquí no és benvingut. Ja no puc fer res.
14: La terra és de tothom, Laia.
9: Ja, bueno,
14: no siguis capitalista.
1: Doncs sí. Sí, sí. Aquesta és la crida que ha fet la Laia, a veure si el gat l'ha escoltada. Era cap al gat o... Ah, no, era cap al veïnat.
9: No, cap als seus amos, però no passa res.
1: Som anem marxant tots. I ho fem amb la cançó que ha escollit l'audiència. Avui estem recordant que fa 6 anys ens deixava en Pau Donés i la cançó que ha escollit és justament la pòstuma, aquesta Eso que tú me das.
8: Que acabi... De Jarabe del Palo, exactament. Que acabi d'anar bé el dia, oient. Si bé sentíem, llegíem en Carles a les 7 i pocs minuts, dient que a casa seva tenia una filla esmorzant i per anar a la CELE. La Marta, també et saludem a tu, diu molts també a casa nostra, que aquest matí hi ha CELE, el seu fill o la seva filla. I ens explicarà demà com ha anat aquesta primera jornada. Marta i Carles. Laia, Anna, Sergi, Marví, fins
9: Roger,
8: demà.
9: Roger, fins
8: a les
9: demà.
8: Fins demà. Al matí, una abraçada a tothom.
15: Porto amistat i tu companyia. Eres lo mejor.

Seguim en aquest dimarts 9 de juny, després dels experts, i anem posant-hi més música. Teníem la primera d'aquesta hora amb la Bru, i ara anem a compartir la cançó que dona títol genèric al primer treball de Nemos, L'Art House.

Són Joy Balance and Break, que dissabte van passar pel Primavera Sound amb cançons tan recents com aquest Is This Love. I en 5 minuts arribem a un quart d'11 del matí, ens esperen al llarg d'aquests propers 60 minuts. Moltes gràcies també a la Ludwig van, la nova de la Taylor Swift. I ara les del barri de Gràcia són al·lèrgiques al pol·len.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que vulguis, al web i l'app.
4: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
5: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
6: Escoltes ICAT.

l'Olivia Rodrigo, que aquest divendres publicarà un nou treball que ja va avançar el Primavera Sound aquest cap de setmana. Seguim amb un dels grups més reivindicatius del País Valencià, són Sapena.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Filma el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

al costat dels Figaflauas o que és Grasses, que passaran aquest proper dissabte pel Cabró Rock de Vic. I seguim injectant més ritme el necessari per aquest matí del dimarts 9 de juny amb la Lut.

Cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip

de les noves propostes que ens arriben des de fora, que teníem a Stormy amb Odili, 24 Hours. En 4 minuts arribem a 3 quarts d'11 del matí. Bon moment també per rebre els Exili Elba.

Una altra de les cançons més visionàries de Clean Bandit amb Mabel, aquest TikTok. I així hem arribat a 5 minuts per un quart de 12, temperatures amunt. No aconseguirem baixar-les, però sí fer-les més suportables amb l'última de Tommy Richman. És el Changes.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
3: El programa que desperta Catalunya.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

doncs van tancar l'edició d'enguany i a més van omplir de música el Primavera Sound, Gorillaz amb Bizarrap i seguim amb Catriel i Paco Amoroso.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.

doncs, per fer una mica més divertit aquest matí del dimarts amb Dan Peralbo i El Comboi. I ara anem a quedar-nos amb un dels grups més prometedors de l'escena electrònica de casa nostra. Per si no els coneixes encara, són Palma i aquesta és el Kikio.

El segell inconfusible de Triquell i una altra de les cançons que presentarà el proper 2 de juliol al Lira Festival de Vilanova i la Geltrú. 11 i 35 minuts, seguim de dimarts, és 9 de juny i anem a recuperar una de les mítiques de gent, és el Maquebà.

0: Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
2: Quin número de temporada, per cert?
1: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
1: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

és l'energia desbordant que ens arriba des de Girona, com no, amb la Laura West, la seva loca. Seguim amb la posta de 5 Seconds of Summer.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT el dia d'avui amb aquestes paraules del poeta i escriptor mallorquí Biel Mesquida.
2: On hi hagi un mestre que els polítics acalin el cap amb pagueïts. No hem arribat fins aquí per perdre'ns en laberins de burocràcia i equilibris de quedar bé. En Biel Mesquida és escola en català, arrelada i resistent.
0: Formen part del discurs que va fer ahir Mesquida després de recollir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que otorga Òmnium Cultural.
3: En gairebé 50 anys de carrera ha publicat més d'una vintena d'obres, com les novel·les L'adolescent de sal i Vertígens, també poemaris com Carpe Momentum i El vell país on els homes desitges.
0: També ha escrit teatre i relats, a més d'articles periodístics, una carrera polifacètica i sempre en català, que és el que Òmnium ara ha volgut reconèixer amb aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Fill de mestres i activista, a més d'escriptor, Mesquida va subratllar com sentíem la importància de mestres i professors i de l'escola en català, i també va defensar la llengua i la cultura catalanes.
4: Hi ha una sola llengua i és la catalana. Res més a dir o tot a dir, però en català. Una sola llengua, un sol poble, una sola nació, països catalans. Poden cridar independència, però jo no ho cridaré mai sense afegir-hi unitat dels països catalans.
0: Un discurs en què Biel Mesquida també ha reivindicat la importància de la llibertat, la ciència, la cultura i la pau.
3: L'altre nom propi del dia és el d'Arnau Ballbé, bateria de Manel, que arrenca projecte en solitari avui amb aquesta cançó, Mentre el monstre.
5: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum de fugir.
0: Formarà part del seu primer disc, que publicarà a principis de l'any que ve, i amb molt d'humor, en aquest Mentre el monstre fa un retrat d'aquelles persones que fugen com a manera d'afrontar la vida. Això sí, no espereu que aquest disc soni com aquesta cançó, com aquest Mentre el monstre. Així ho explica ell mateix al Nota de veu d'ICAT.
6: Doncs mira, la veritat és que no crec que sigui una cançó especialment representativa de la resta de cançons, però tampoc sé si cap altra ho és, perquè tinc la sensació que em surten totes les cançons bastant diferents. Aquesta cançó, per començar, les estrofes són rapejades, que de moment és una cosa que no està passant a cap altra cançó, per tant, ja és un tret distintiu. Però bueno, hi ha un dia que has de decidir quina és la primera cançó que surt, i aquesta em va semblar prou desenfadada i divertida com a carta de presentació.
3: Arnau Ballbé és el segon membre de Manel que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert. Així està sent per Ballbé començar un projecte lluny de Manel.
6: Vas més al gra, vas més lleuger d'equipatge, ningú s'interposa en el que vols fer, però aquest convenciment de que el resultat està molt bé i que és ric, doncs tardes més en arribar-hi, i s'hi arriba, però bueno, en aquests moments de presa de decisions, d'opinions externes, els trobes a faltar.
0: El seu primer concert en solitari serà el 2 d'abril del 2027 a la sala 2 de l'Apolo de Barcelona.
3: I de fet avui al Nota de Veu podreu sentir amb més detall Arnau Ballbé parlant del seu nou projecte.
0: I avui també nova música de la mà de Pepet i Marieta.

0: es titula La placeta de les iaies. En el seu cas és el primer avançament del seu disc de comiat. L'àlbum es publicarà aquest juliol. L'últim concert de Pepet i Marieta, de fet, de moment està previst pel 19 de setembre a Albalat de Sorells, al País Valencià.
1: I un apunt sobre videojocs, perquè el videojoc Is This Seat Taken, de l'estudi català Poti Poti, ha estat guardonat amb els Premis de Disseny d'Apple. Concretament, ha aconseguit un dels guardons de la categoria Diversió i Entreteniment. La missió del jugador consisteix en organitzar grups de gent en situacions com un autobús ple de gent, un casament, una sala de cinema o una escola.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon dia.
2: Escoltes i cas.

Flashy Scream, convidant-nos a deixar volar la imaginació amb aquesta bachata romàntica amb la que ens van tirant propines del que serà el seu nou treball i en directe que us esperen el pròxim 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia. Va més història aixecat per seguir fent vibrar aquest dimarts Calvin Harris, animant-nos la vida un cop més amb Satisfy.

0: iCat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Hey, yo. We're back. Yo. Vaig amb la bicicleta vacilant pel barri.

vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

educat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici.

0: Les veus del Mato i Maig demostrant la seva bona química musical i explorant els límits de l'amor, aquest Jugar amb Foc.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I On Fire, avança aquest el dimarts amb un dels nous impactes de Thundercat i amb l'empremta del ja desaparegut raper Mac Miller. Això és She Knows Too Much.

Mac Miller, que ja no és entre nosaltres, però ben viu, segueix a través de la música que va fer amb Thundercat. Fem ara parada a Dominic Fike, un talent que s'ha guanyat els cors i vides d'artistes com DJ Khaled o Billie Eilish, gaudint des d'aquest dimarts amb el Great Pretender.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Aicat. Aicat.
0: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs, xecs. Juguen amb els dits,

finíssima elegància, amb un dels nous fitxatges a la selecció musical d'ICAT, el batec Boom Bap en mans de Pojoli Lluc. Donem pas ara al ritme més animat de Nino Web, això és l'any.

Mosquito. Aquí teníem un dels èxits que més pica de Pink Panthers, un dels grans reclams que hem tingut al Primavera Sound, partint cançons curtes en autèntics fenòmens virals. I temps dedicat per recordar altres èpoques de la música, amb un dels himnes més aclamats i recordats de principis d'aquest nou mil·lenni. Missy Elliott amb el Get Your Freak On.

Rebel i amb ràbia. Aquí teníem la música post-eufòria de l'Albert, carregat de força i actitud amb Gamberro, i punxant ara una de les noves promeses del pop amb molt de futur, el seu nom, Ila Miller.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta.
3: A mi m'encanteu vosaltres.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: Laia, què ha passat avui amb el tren?
6: Mira,
5: per què has arribat a aquesta hora?
6: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, que em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
6: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
6: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: Ah, és el primer.
6: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur que no pot...
6: T'ho juro, t'ho juro.
7: Bueno, vale.
5: Ara miraré el
6: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré.
6: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
6: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

aquesta que el títol no enganya, eh? Guillem Bautista, el músic badaloní, cantant i escrivint cançons que no estan mal. Gens malament sona la poesia musical del grup de Max Codinac, els Gavina MP3.

Lian, tancant la porta al passat i obrint la finestra a un nou començament al marge de les Little Mix amb aquesta cançó Goodbye, Good Morning. De seguida passen pericat als BTS fent grans onades amb el Swim, el torn abans pel rock de guitarres d'Hipnosis.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Swim, swim, waterfall in August, can't swim, swim.

El ritme des de Noruega de Pausa, una de les noves bandes que ens omplirà, de moments convençut, memorables i feliços, engegant aquest a aquesta hora del dimarts amb l'energia del seu tema magnètic. A la 1:03, en directe seguim aquest descobrint ara la nova música des de Terres de Ponent de la

Escoltes ICAT.

L'escena del país que es continua enriquint amb noms com Joe Adrall, l'aventura musical de Martí Vilaseca sonant amb una clara influència del so West Coast, amb el que menys ressona.

0: moriré.
1: La felicitat va cara, però que bé sona, amb el ritme optimista i positiu dels quilòmetres zero. I aquí ha aterraïcat feliçment de tornada Bruno Mars amb una de les més celebrades de la temporada, la Just Might.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Al juny, el cicle Gaudí Projecte Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

vam conèixer amb la cançó Impossible i des d'aleshores ja se'ns va posar la butxaca per sempre. James Arthur, l'estrella del pop britànic, cantant a l'amor i als sentiments amb el Bittersweet Love. 3 minuts, 2:45, tornem a casa per escoltar la gran revifalla del rock en català en mans dels Sodi.

Com deu, amb un ritme molt 80s, molt a l'estil Michael Jackson amb Tomorrow. Aquestes són les cançons que el grup de Cubelles faran moure en directe el 23 d'abril, juntament amb Svetlana i Fetus, el Tinglado de Vilanova i la Geltrú. Més música i cat que ens fa moure per fora i per dins. Gizzy Zara, des de Brooklyn, Nova York, amb Car Crash. Car Crash.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.

0: lloc.
1: Una mostra més de l'instint melòdic i poètic de Soc un Bohemio, i donem a l'espai a ICAT a la primera cançó en castellà de Crap Apples, aquesta 30.

Kelly Saia engegant la seva carrera en solitari després de la desil·lusió de Covers i aportant so afrobeat als Països Catalans amb aquest Coco Xeri Coco. I amb Tyla i Zara Larsson anem posant com les dues amb el Xiti.

0: Hola, hola, com esteu, oients? És dimarts 9 de juny, és dimarts d'una nova jornada de vaga dels docents, molta energia, abraçades a tothom. És dimarts de... es veu que ve el Papa, fa una estona sobrevolava Sant Sadurní d'Anoia, s'ha fet un puix, és a Catalunya Ràdio, un puix, dient, el Papa està sobrevolant Sant Sadurní. Dic, moltes gràcies per la info. És dimarts també de Folk d'Extra Radi i és dimarts avui de Gralla. Ai, la Gralla, Mariona Batalla, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia.
0: Aquell instrument denostat, aquella sonoritat que ha estat des de fa temps criticat per estrident. Potser perquè aquells que van dient és que la gralla m'atabala i em posa nerviós és perquè no l'han sentit mai ben tocada, la gralla. I avui intentarem que això canviï, que girarem la truita d'aquest instrument que és preciós, que no sé si és mil·lenari, m'atreveixo a dir-ho. Tot el bo és mil·lenari i que la nostra convidada domina a la perfecció. Mariona, com estàs, primer de tot?
1: Molt bé, molt trista perquè ve el Papa, però el meu no ve.
0: El teu papa no, fa anys que no ve el teu papa.
1: No, el meu fa com 25 anys. Ve el papa i el meu no.
0: El papa no puede,
1: I he pensat, igual ve el papa, el meu pare amb el papa mòbil.
0: T'imagines?
1: Per la Diagonal.
0: Que surt, entra a la Sagrada Família, fa una missa i diu, filla, t'estic... Bueno, paro ja, paro amb això, no?
1: I avui dedico el programa al meu veí que està aprenent a tocar el trombó des de fa 3 anys.
0: Hòstia. Que... Escalfa a tu, a la seva família, i a ell també, a ell, que tocar el trombó no deu ser fàcil. Ens hi posem, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: Jo avui dedico el programa a gent que porta anys picant pedra per tirar endavant l'escena de la música tradicional. Que sigueu totes i tots benvingudes i benvinguts a pausa. Here we go, go. La persona que ocupa avui el sofà de convidades és ni més ni menys que la grallera Laia Gluck. Bon dia, Laia, com
3: Hola,
0: estàs?
3: Hola, bon dia, com
0: estàs? A punt de dir grallista, a punt.
3: Ai, podries haver dit. Grallista.
0: Surt sol, grallista. No
3: és
0: sé
3: més divertit, grallista.
0: Tu dins, ho dius en plan irònic.
3: Jo ho dic de broma, jo sóc grallista. Sí, però és grallera, és grallera.
0: La Laia és grallera, és una de les persones que més bé dominen un instrument que tenim relacionat, sí, amb la cultura popular, amb cercaviles, amb geganters. Ella és qui toca la gralla en formacions com Trèvol i Filomena. Amb els primers, acaben de publicar un disc divertit i polític a parts iguals que es titula Folk d'Extra Radi i que ens ha inspirat moltíssimes preguntes, i és que Trèvol és una banda que és dels voltants de l'Hospitalet de Llobregat, que veu de la música popular dels Països Catalans, però que està molt obert aquest grup a tot el que passa musicalment al país. I una cosa és reivindicar la música pròpia i l'altra és denostar l'altra, que és una cosa que em sembla absurda i molt racista. Això, per tant, són músiques d'arreu del món i tot plegat en un moment en què alguns tenen una sensació.
4: Ara que sembla que la música folk tradicional d'arrel està una mica de moda.
0: Això que heu sentit, ho deia la Laia, a l'Instagram.
3: Havia oblidat aquest vídeo, dic això quan ho he dit.
0: Ara que sembla, Laia, deies tu mateixa que la música d'arrel està una mica de moda. Ho deies amb un somriure, no sé si irònic o d'alegria, d'abraçada.
3: És una mica de barreja, o sigui, òbviament és una alegria... que després de fa molts anys que jo anava dient als meus companys toco la gralla, m'agrada la música folk, i em veien com, que carrinclona, no? Què li passa a aquesta nena, està boja. Ara no, ara és guai, no? Dir que fas música d'arrel, que et dediques a la música tradicional, però també hi ha aquest punt una mica que creiem com que a vegades està folkloritzant massa i es porta a terrenys que parlo com a Trèvol, a vegades no ens agrada gaire i per això aquest somriure així una mica trapella. Yeah.
0: Folkloritzant aquest massa a què treu cap?
3: Mira, aquest massa és complicat, perquè em costa dir-ho com dir-ho bé sense ofendre a ningú, saps?
0: Val. D'això, avui el programa anirà d'aquesta corda fluixa, una miqueta, o d'aquesta línia finíssima que separa discursos.
3: Sí.
0: Després en parlarem.
3: Sí, però no vull semblar gaire indignada,
0: Vale,
3: que si no, després semblo sempre molt indignada.
0: Va, digues, aquest massa.
3: Aquesta fina línia que a vegades... si creiem que s'està posant de moda perquè ara, com molts festivals i molts llocs, porten l'etiqueta aquesta de fer música d'arrel. Però... en aquests festivals, en aquests llocs on porten aquesta etiqueta, no se senten instruments propis aquí de música de casa nostra. Se senten cançons tradicionals, això sí, guitarres, instruments de percussió, veus, però on trobem els instruments de doble canya, on trobem els flabiols, on trobem els acordions diatònics, que són tan genuïns de casa nostra. Llavors, és aquesta dicotomia de superguai que estigui entrant les cançons tradicionals a certs espais molts més mainstreams, però... encara falta una mica de feina, sobretot en els instruments tradicionals.
0: Clar, però jo poso... Maria Jaume, perdona, Mariona?
3: Sí.
0: Maria Jaume, aquest disc que ha fet, sensacional.
3: I tant.
0: Ella i el... seu nòvio, el seu nòvio, el seu nòvio de Sousa.
3: Ai, no me'n recordo.
0: L'Àngel, l'Àngel no, l'Àngel és l'altre. Què, espera, que el David m'està fent... Ah, el Lluís Cabot, gràcies, gràcies. El nostre càmera, que en sap més que jo de música. Sí. Ell i el Lluís Cabot s'han dedicat a samplejar instruments tradicionals, sí, en aquest cas de l'illa de Mallorca, sac, etcètera, etcètera. Xeremies. Això bé, bé.
3: Clar, que és superbé, per favor.
0: Però voldries algú tocant un instrument dalt de l'escenari, potser.
3: Sí, però igualment està molt bé, eh? O sigui, el que ha fet la Maria, home, i tant, per favor. O sigui, això és com el primer pas d'incorporar aquestes sonoritats. No, no, això claríssimament. Uh-huh. Sí, jo quan ho dic més no cap als músics, ho dic més cap als programadors, bàsicament, que això, que es foten aquesta etiqueta, que està superguai, no?, perquè ara estem tornant, no?, aquest romanticisme de recuperar les nostres arrels, però... Ep, on queda la sonoritat més genuïna?
1: Però jo crec que té tot el sentit del món perquè és el que fa el mainstream, que és quedar-se una mica en la superfície, no? I no buscar realment
3: totalment
1: la gent que està implicada com amb la causa 100%.
3: És així.
0: Bé, doncs seguirem esperant.
3: Completament d'acord.
0: Per cert, estava buscant ara mateix el nom dels altres trèvol. Els dius tu? Perquè...
3: Sí,
0: ah, no, no, els dic jo. Sí? Els dic jo, que els tinc. La Leoni, que és de... Ella és de
3: és
0: prop
3: de Perpinyà,
0: no?
3: Sí, de la Catalunya Nord.
0: Leoni Martet. Tenim en Bernat Garcés, que és el teclista,
3: sí,
0: i en Martí Fleta, que és el bateria,
3: sí,
0: percussionista d'aquesta banda, d'aquest quartet que avui visita el programa, en aquest cas, de la mà de la seva grallera, la Laia Gluck. Què passa amb el tema d'extraràdio? El vostre disc l'heu titulat Folk d'extraràdio. Tu et mous per hospital... Us mou per hospitalet, seria? Centre d'operacions?
3: Sí, o sigui, el Martí és de Sant Adrià del Besòs, en Bernat de l'Hospitalet, i jo també he crescut a l'Hospitalet, però ara visc al Prat. I la Leonie encara és de la Catalunya Nord, encara més extraràdio de Catalunya. Uah. Llavors...
0: I a més a més, extraràdio de Perpinyà, pel que
3: clar,
0: sé.
3: Clar, super extraràdio,
0: sí,
3: la pobra.
0: Sí, doblement això, eh?
3: Sí, la fierrona que es manté a la perifèria. I llavors aquest terme, o sigui, nosaltres, quan ens van començar a preguntar quina música feu, era com... Per una banda ens costava dir que fèiem folk o tradicional perquè barregem molts gèneres, però llavors no ens volíem casar amb un gènere perquè tampoc era això.
0: Yeah.
3: Llavors ens vam inventar aquest terme perquè ens anava superbé, perquè les nostres lletres parlen de reivindicar la música folk feta a l'extraradi, que és molt normal veure, bé, gent sensibilitzada amb la música tradicional més cap al sud de Catalunya o més cap a Girona, però l'extraradi de Barcelona a vegades
0: costa,
3: queda com
0: costa.
3: Sí, l'última merda, no? La perifèria. Llavors, poder reivindicar el folk des d'aquí creiem que era molt important, i a més reivindicar-lo des de totes aquestes cultures que conviuen en els nostres barris i que en general a tota Catalunya, però nosaltres ens ho hem portat al nostre terreny, i poder reivindicar que el nostre folk és un folk que barreja les tradicions que tenim al costat de casa nostra juntament amb la catalana.
0: Desmitifiquem per això la cosa de que a llocs com Hospitalet, Cornellà, el Prat, no hi ha cultura popular. Sempre n'hi ha hagut.
3: Sempre n'hi ha hagut. O sigui, a veure, sempre hi ha... Vull dir, la història de cada població és la que és, però n'hi ha, i és igual de digna, i òbviament s'ha de fer més feina en uns llocs o uns altres, i s'ha de sensibilitzar més la gent. Jo què sé, si te'n vas a Vilafranca a fer una cercavila, hi ha molta més gent al carrer a escoltar. Si te'n vas a, jo què sé, al Prat, doncs n'hi haurà menys. Ja. Però és una feina que s'ha d'anar fent xino-xano sense menysprear aquests llocs, per favor.
1: Hem de començar com a, no sé si desdibuixar o crear com un nou disseny del que representa la catalana, perquè, per exemple, l'altre dia vaig rebre un missatge d'un senyor dient-me que, com tenia arrels andaluses jo, o sigui, com jo soc xarnega perquè tinc meitat català, meitat andalús, que m'havien de deportar la meva estimada Andalusia.
0: Home.
1: Dic, home, potser hem de posar una mica el fre.
0: O potser tu has de bloquejar gent també, a Instagram.
1: També.
3: Fem neteja. No, no, és escandalós. O sigui, és una cosa que a mi com a Laia i com a Trèvol ens preocupa molt, sobretot dins la música tradicional, que, o sigui, per nosaltres la cultura popular serà antifeixista i antiracista o no serà. O sigui, això és com bàsic, no? I estan havent-hi uns discursos tan racistes, tan xenòfobs, que fa uns anys això feia vergonya.
0: Sí.
3: I ara és completament normal aquest purisme, aquest supremacisme català, que per reivindicar la música tradicional i la cultura popular d'aquí de casa nostra has de trepitjar la de la gent que fuig del seu país buscant un futur millor. O sigui, què és això, saps?
0: Yeah, yeah.
3: Bueno,
0: nosaltres
3: a nosaltres
0: abraceu,
3: ens indigna
0: això.
3: Molt. Home, yeah, per favor, si ho abracem.
0: Aquest tema el tenim allà ben posadet, per d'aquí una estona, val?
3: Perdó.
0: Deixem aquí el cliffhanger, el deixem aquí penjadet. Ara acabem amb el tema de, doncs això, de la música tradicional, lluny dels llocs que tradicionalment hem considerat que són. Parlaves de l'Ebre, no?, per exemple, o del sud.
3: Sí, més del Penedès.
0: El Penedès, sí, exacte. Però, dèiem, extraradi, però també pensem, i a Barcelona? A Barcelona sembla que hi ha un focus, de sobte, protagonitzat per gent com aquesta.
5: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
0: perquè s'està reivindicant una altra manera de fer tradi des de ciutat, des de la ciutat de Barcelona. Oh, és el que diuen aquí la Irene i la Julieta a l'OSA. Pot ser que Barcelona de sobte sigui un focus on estan passant coses?
3: Sí, completament.
0: O ha passat sempre? És una altra pregunta que et faré afegida.
3: Clar, és diferent, és el que parlàvem del mainstream. Sempre hi ha hagut i sempre hi hem estat la penya fent música tradicional. Els meus referents, jo anava petita al CAT i veia els meus referents i les meves referents, perquè també hi ha hagut moltes dones que a vegades tenim, bueno, jo, o sigui, hi ha hagut molts més homes, però també he tingut moltes referents dones, per sort, i eren molts al CAT i al Tradicionarius, però ara és el que dèiem d'aquest context més mainstream, per sort s'està incloent a festivals, s'està incloent i propostes que a vegades només es podien trobar en els nínxols més concrets, o sigui que sí. Sí, per sort, està havent sí, aquest moviment.
0: Mira, avui s'ha confirmat a l'OSA, a la Festa Major d'una ciutat bonica, que suposo que saps quina ciutat diré ara, Mariona.
1: Sabadell.
0: Sí, efectivament. Després d'haver-les vist a Sabadell, ara fa 4 dies, al Festival Ambassat, que les van programar, tornaran a fer concert, les a l'OSA. Però el que ens ocupa no és tant el folk meravellós de les a l'OSA, que potser hi tornarem durant el programa, sinó que ens ocupa això que sentireu ara.

0: Això ja se'n diu que sona rebero a tope. De fet, hi ha un videoclip que estem veient ara mateix a pantalla, que estan en un cotxe, que espero que sigui un Seat mínim, un Seat, i uns xandalls que ens porten molt a la cultura de la rave, i aquesta cançó, que per cert, a mi m'agradaria dir una cosa, perquè jo amb aquesta cançó vaig pensar en Tanxugueires, com molt de seguida, no sé per què, suposo també perquè incorporen elles sonoritats a un altre lloc, però també amb molta electrònica, i penso, Laia Gluck, podria ser que la nostra cultura és la que és l'últim escull a superar? És a dir, que sentim molta música electrònica amb influències de músiques folklòriques d'arreu del món i ens les mengem perquè ens semblen exòtiques, però la d'aquí, electrònica feta amb música tradicional catalana, potser ens costa una miqueta més.
1: Sí, però hi ha molts projectes, fent servir l'electrònica i més en la música tradicional i arròs, que fa molt de temps. O sigui, sí, però... Sí,
0: però és el nicho.
1: Sí, i òbviament hi són pocs grups, o sigui, perquè són col·legues meus i els coneixo, però en veritat són pocs grups.
0: Però vull dir, escoltar-te un griot de l'Àfrica Occidental, de Mali, de Senegal, amb una mica d'electrònica, aquí ens ho hem menjat amb patates.
1: Clar,
0: perquè és boníssim,
1: veritat,
0: no ho nego, però en canvi alguna cosa amb gralles ens ha costat molt més.
1: Ha costat, però hi ha hagut, l'electrogralla, sí, però és veritat que ha costat, i encara, també nosaltres, al fer aquesta cançó, no ens vam plantejar com que estàvem utilitzant electrònica, perquè el nostre productor, el Pau Vidal, és el que ens va dir com, és que l'electrònica ja és una eina més en la producció i en la composició totalment natural, i no s'ha de com de, vale, fem això, música tradicional amb electrònica, sinó, no, produïm aquesta cançó i a part d'això hi afegim això, o sigui, que tampoc ho vam fer amb aquesta intenció de ficar-nos cap al camp de l'electrònica, perquè en veritat és l'única cançó que fem.
0: És una mica, vale. O sigui, el vostre ADN va tirant, una mica, no?
1: Sí.
0: Sense intenció de modernitzar. Però això és una cosa que vam posar aquí sobre la taula amb les Alosa, no sé si te'n recordes, Mariona, que era aquella cosa de, a vegades la gent del folk o la gent de la música tradicional esteu obligats a modernitzar.
2: Sí, o actualitzar la sonoritat.
0: Sí, perquè la gent li agradi. Dic, espera't un moment, t'has parat a pensar.
1: És
0: que
1: això. Saps? És que la música tradicional i la música folk evoluciona i és actual a cada moment que es fa, perquè és aquesta la gràcia, no?, de la música popular.
0: Com el jazz.
1: Sí, clar, i aquesta necessitat d'adaptar-nos per agafar el gran punt públic i això, en ficar-nos en contextos menys mainstreams, ostres, doncs tampoc ho trobem necessari, perquè és que si no t'agrada, vull dir, com, és això el que faig, si no t'agrada, doncs no m'escoltis, vull dir.
0: Aquí hi ha una electrònica boníssima i supercontagiosa en aquesta cançó. Hi ha una arpa de boca?
1: Una arpa de boca, el que sona al principi, no és, o sigui, és una arpa de boca que la toca el Martí i és un instrument molt curiós que és molt guai, perquè a sobre es fusiona molt bé amb aquest bombo.
0: És que queda molt guapa, La pots posar des del principi, que em fa molt plaer l'arpa de boca a mi.
2: És increïble.
0: Guapíssim, és absolutament trans.
1: És molt guai, és molt xulo.
0: Absolutament.
1: La toca molt bé, Marc.
0: Escolta, tu vas començar tocant l'oboè.
1: Sí.
0: Però què et va fer canviar-te la gralla? De l'oboè tens el grau professional?
1: El grau professional,
0: vale.
1: Sí.
0: I la gralla, per cert, un moment.
1: Ai.
0: Què passa demà passat?
1: Que em recito de l'esmoc, faig el concert final.
0: Aquesta persona que tenim aquí porta els nervis a flor de pell? I ha vingut a la ràdio, per tant t'ho agraïm, Laia.
1: Home, no, us ho agraeixo vosaltres,
0: bueno, tia,
1: que m'hagueu tret de l'esmoc unes hores.
0: Perquè vens allà, no, ara mateix, tens el recital
1: ara...
0: final de grau.
1: Sí, el divendres, que farem una mica... He fet una cursilada, perquè soc una mica cursi, llavors...
0: Què has fet?
1: Es diu Una història d'amor, i he dividit els concerts... he dividit el concert en... No riguis, Albert. En diversos capítols, i que explico com, doncs, la història que he viscut amb la gralla, els processos per on he passat i cap a on va tot.
0: És la història d'amor amb l'instrument.
1: Instrument, sí.
0: En plan una mica el mal querer de Rosalía, no? En capítols de tal, però no hi ha un desamor.
1: Clar, és això, només explicaré la part positiva, que tot no ha estat tan positiu.
2: Però tot i no haver tingut un desamor, has tingut crisis de parella?
1: De parella amb la gralla.
2: Amb la gralla.
1: Sí, moltes. I amb el context de la gralla també, i amb l'entorn de la gralla també, per desgràcia, sí. Però clar, no hi ha gaire estona per explicar el concert, però claríssimament. O sigui... Jo crec que tot instrumentista té crisis amb el seu instrument, amb l'entorn, per desgràcia, perquè tampoc t'ensenyen a gestionar-ho des dels conservatoris, ni des de l'Oriol Martorell on vaig fer, ni des de l'ESMUC. Però sí, tots tenim crisis, jo crec.
2: Però jo crec
0: sempre pensem en Whiplash, aquella pel·li del bateria.
2: Sí.
0: Ja, sempre pensem en allò, no? Que hi ha un moment que l'odies, l'instrument. Perquè...
2: Jo pensava més... En que la gralla és una cosa com molt identitària i que no sé si has passat, per exemple, per moment ESO o per moments així de la vida que tothom que toca un instrument és un instrument guai, però la bateria, la guitarra, no sé què, i de sobte hi ha la Laia que toca la gralla.
1: A mi el que em passava és que vaig estudiar a l'Oriol Martorell tota l'ESO i el batxillerat, que allà fem el grau professional juntament amb l'ESO i el batxillerat, i llavors tots, batxillerat, perdó, i tots toquem un instrument, però des de la música clàssica. Llavors a mi el que em passava al dir que tocava la gralla era, què fas, en plan, aquest instrument de merda, dit per músics i per professors, que això és el més greu.
0: No, saps?
2: Professors també.
1: Home, i a l'ESMUC. Bueno, no. A mi fa uns dies un profe em va dir que, amb l'espavilada que era jo, que m'havia que seguiria tocant la gralla, no faria res més amb la meva vida que tocar la gralla.
3: Què li vas dir?
1: I jo li vaig dir, senyor, vostè sap el que estic fent jo amb una puta gralla, amb un tros de fusta, saps? Que estic sonant cada dia per la ràdio, una puta gralla sona cada dia per la ràdio.
3: Estàs sonant a la ràdio?
1: Sí, tio.
3: I el senyor no, potser no ho sabia.
1: No ho sabia, però no passava.
3: Sabia que hi havia un grup que
1: feia
3: trèvol.
1: No li vaig dir així de violentament, pobret meu, li vaig explicar.
2: Però, abans, em sembla meravellós, en plan, no faré res més que tocar la gralla, és com, tant de bo només pogués tocar la gralla. O sigui,
1: sí, totalment, dedicar-me a això. Claríssimament, és així.
3: Però... Tu quan t'enamores de la gralla, quan deixes l'oboè, que també és un instrument poc habitual, l'oboè. No tothom toca l'oboè.
1: Això és cert, això és cert. L'únic és que vaig començar a tocar la gralla. O sigui, amb 6 anys vaig començar a tocar la gralla.
3: Ah.
1: Tot, i llavors, i els profes em van dir, els profes de l'escola de música de l'Hospitalet, on anava, i ara soc profe de gralla allà, em van dir, escolta, per què no proves un altre instrument? Aquesta mirada sempre de, és que la gralla és poc, no? Fes un altre instrument més digne. I llavors vaig agafar l'oboè per provar-ho i també em va enamorar moltíssim. I llavors a partir d'allà vaig passar a l'Oriol Martorell, on vaig fer el grup professional i vaig seguir tocant la gralla.
3: Fojo el patró aquí, eh? De convertir-te a tu, Laia Gluck, en militant de la gralla.
1: Home,
3: perquè
1: sí, sí.
3: T'intenten desviar del camí perquè no mola prou o no té prou possibilitats. És com qui estudiava filosofia de carrera, que li deien, vols dir que... No,
2: espera, humanitats.
3: Humanitats, hola. Fes empresarials, no? Aviam si...
1: Sí, sí, ha estat la meva lluita de sempre de no dignificar, perquè no és dignificar l'instrument, perquè la gralla ja és prou digna per ella sola.
3: Clar.
1: És normalitzar l'instrument i sempre ha estat una cosa que m'ha obsessionat molt, de dir, sisplau, la gralla és com qualsevol altre instrument, fer música folk és molt bonic. Bueno, de fet, el treball de recerca que vaig fer a batxillerat va ser de com arribar amb la música d'arrel a les generacions més joves. O sigui, sempre he estat obsessionada amb això.
3: Una lluita constant, sí, tia. Sí. Aquí hem vingut a fer-ne de lluita.
1: Moltes gràcies,
3: vale?
1: Albert.
3: I no només amb tu, sinó amb una persona que controla molt el terreno de les músiques d'arrel, que té un programa aquest que es diu Icatmans i que es diu Quim Rutllant.
4: Bon dia, Albert, bon dia, Laia. Doncs, escolta'm, la gralla és un gran instrument, si es toca bé, com tots els instruments del món, si es toquen bé, són grans instruments que se'ls pot treure molt de profit. És cert que, com que té un factor social, la gralla, de que ens acompanya a les cercaviles, ens acompanyen els grups de geganters, en els grups, doncs, també de castellers, tot i que s'està fent molta feina per posar-lo en el lloc on pertoca i que sonin bé aquests instruments, doncs, al llarg dels anys, doncs, s'ha pogut sentir una mica de tot. I això li ha deixat, doncs, aquesta pàtina d'aquesta estridència i que, malauradament, encara s'arrossega. Però és cert que avui en dia, sempre hi ha hagut grans grallers també, però avui en dia hi ha una generació jove de gent que ho està fent molt i molt bé, havent passat per estudis superiors de música i tot plegat. La Laia és un exemple, també n'és en Manu Sabater, en Roger Andorrà, l'Ivo Jordà o l'Eure Gaia, per dir alguns dels noms de grans grallers que té el nostre país. A més, són grallers que a mi m'agrada molt destacar-ho, que te'ls pots trobar a plaça fent allò que se li atribueix típicament a la gralla, però que també te'ls trobes en grans escenaris acompanyant les seves pròpies formacions, els seus propis projectes o altres grups. En fi, una molt bona generació que està prestigiant, sense cap mena de dubte, el món de la gralla.
3: L'Eura, la Laia, que són les dues gralleres que conec jo.
1: L'Alba Logan, la Sonia Arias, són moltes. Sí, sí,
3: hi ha molta gent, eh?
1: Sí.
3: Sí, sí.
1: Dones menys que homes, com
3: sí,
1: sempre.
3: També.
1: Però cada cop més. I... Sí, sí, ara estan pujant moltes gralleres, hi ha molta gent tocant la gralla, ara gent jove que s'ho està currant molt, o sigui, bueno, gent jove, gent més petita que jo, però que s'ho està currant molt i és molt guai.
3: Deixa'm dir que tinc ara mateix un petit col·lapse, tinc un petit ictus, ara mateix en directe, que no recordo si una cosa l'hem parlat fora de micro o no. I ara la llançaré i em diràs, Albert, ets tonto perquè ho acabem de parlar fa 5 minuts en directe. Que és el fet de per què no ens agrada la gralla? Això ho hem dit o no? És a dir, el fet
1: no,
3: de...
1: No, la... és veritat, ho hem
3: pot ser que la gralla no ens agrada... Ho hem parlat fora, sí, micro, sí. Vale, gràcies.
2: Sí, sí.
3: Gràcies al papa,
2: gràcies,
3: que ha vingut
2: papa,
3: avui a salvar-la.
2: Sí, sí.
3: Podria ser que la gralla no l'haguem sentit lluir en el seu màxim esplendor? És a dir, que haguem sentit la gralla mal tocada, malgrat està molt bé que la gent la toqui pel carrer, els cercaviles i tal, però potser no el dominen.
1: Mira, per una banda, ja, com ha dit el Quim, des de fa molts anys, molts grallers que estan fent projectes superxulos amb la gralla des de mirades superdiferents, des de, com us deia, l'electrònica, des del jazz, des d'un metall, com va fer l'Alba Logan, i hi ha molts projectes que s'han fet des de la gralla, però l'únic que no han tingut visibilització i no han tingut un ressò en mitjans més importants. Però, clar, òbviament, també com deies, és normal també que tinguem aquesta visió, perquè on més veiem gralles arreu de Catalunya és a vegades als carrers i no sempre del tot millor tocades, per dir-ho finament, però també hi ha moltes ben tocades, llavors aquesta... Yeah.
3: Però, bueno, imagineu que aneu a un concert i hi hagi un paio tocant la bateria que sigui arrítmic. Per exemple, ara ho estic exagerant, eh? Oi que diríeu, la bateria, quan fot el cap com un bombo?
2: O una guitarra desafinada.
3: O el nen que tens que t'està intentant començar a tocar el trombó de vares que el tens al costat. No, vull dir que clar, i el trombó és el meu instrument preferit de ben metall. O sigui que, escolta, aquest programa és una cosa que passa, una caixa de sorpreses que diu sempre la Mariona. Hem decidit no dir més això. Vale?
2: Ho diu sempre la Mariona, diu.
3: I les sorpreses s'aniran succeint durant el programa. Entre altres coses, et vull dir també, Laia, que si tenim moltes notes de veu és perquè la gent t'estima molt.
1: Ai, cuquis.
3: Jo he acabat deduint això, ja ho he explicat en algun programa. Quan cauen moltes notes de veu de les peticions que fas, és que hi ha amor.
1: Ai, vale?
3: Hi ha unes dones, en sentiràs una, que em sembla que vostè ha molt amor a tu i a Trèvol.
5: Hola, què tal? Soc la Julieta de l'Osa. I el meu moment de pausa és bastant aquesta hora de dinar, eh? Les dues, les tres... Fins i tot si puc anar a casa a dinar, això ja sí que és un moment de pausa total, perquè em faig el dinar, dino tranquil·lament, descanso una mica, però si no, si això em pilla por ahí el dinar perquè estic entre coses, també procuro que sigui un moment tranquil, que pugui asseure'm, reposar, intentar no mirar el mòbil, ni que sigui per 5 minuts, i descansar una miqueta. Així que els migdies sempre, sempre per mi són els moments de pausa. Quan aquesta...

0: Es diu El Forner, a una de les cançons de, El primer cant del matí, que és el nou disc de la Zelosa. Vaja, tan nou no és, però és el disc que les ha fet explotar i ens n'alegrem moltíssim. Per cert, estan fent una cosa ara fora de micro, que és demanar-li a la Laia Gluck, que és una tia que té estudis de música totxos, demanar-li per la...
1: M'he estressat. Pel compàs.
0: I t'has sortit ja?
1: M'estava estressant una mica. Millor passem ràpid perquè...
0: Passem ràpid.
1: Merda, perdó.
0: Sí. És molt guai perquè no és un compàs, com molt habitual, aquest de les Zelosa.
1: És que sentia un set, però hi ha algú més.
0: Ja, és igual, no pateixis. Sí. Però és veritat que amb la música tradicional no anem sempre al compàs 4-4, ballable, tal, no sempre, no? I descobrim noves maneres també de ballar, no? De relacionar-nos amb la música.
1: Totalment. Nosaltres, de fet, amb Trèvol hem fet bastanta investigació cap a la música àrab, del Mediterrani Oriental, etc, que allà utilitzen compassos molt xulos i molt totxos, i de fet en aquest disc ho hem incorporat bastant en el Míbar i en altres cançons, i sempre ha format part del nostre repertori, i creiem que és superric perquè aquí també, però és una, o sigui, ja no és des de la música tradicional catalana, sinó és la cultura més occidental, que sempre hem anat a compassos binaris, ternaris, i llavors podem investigar i portar-nos cap al nostre terreny aquests compassos d'amalgama, també sempre és xulo.
0: I ballar les polirítmies és guapíssim. Sobretot la gent que no sabem ballar, fem uns ridículs.
2: Bueno, pots aprofitar ja i fer-ho tot.
0: Ho fas tot, sí, tu fas veure que ho estàs entenent. Escolta, li hem demanat a la Julieta també una altra cosa. Primer t'ho preguntaré, tu, amb Zelosa, crec que teniu una mica de relació d'amistat, d'amor, de respecte mutu, no?
1: Home, i tant, vull dir, just quan vam començar, elles també començàvem i hem coincidit bastantes vegades, oi tant, i ja són unes cracs i és superguai veure-les en tant festivals, o sigui, realment és un orgull cap a la música folk.
0: Tu saps, Laia, que ets important, tu i les teves companyes de Trèvol sou importants per a Zelosa? Per una raó?
1: Ai.
0: Mira.
3: Amb Trèvol, nosaltres, la Zelosa, tenim una història molt bonica perquè ens hem anat trobant en molts moments. És un grup que ens agrada molt, que sempre que podem ens escapem per anar a veure. I això, i hem compartit diversos cartells de concerts, de festivals. És una fórmula que sempre funciona a Zelosa i Trèvol, o Trèvol i a Zelosa. I a més, nosaltres els hi guardem un carinyo especial perquè quan ens vam presentar al concurs de la Mediterrània, de Sons de la Mediterrània, i estàvem el dia de la final allà a la Fira Mediterrània, que estàvem molt nervioses perquè el premi era això, una beca per poder gravar un disc, i estàvem molt nervioses intentant com controlar-ho tot, i recordo que ens vam trobar a la Laia i en Martí de Trèvol, que els vam preguntar, bueno, com us van a vosaltres l'any passat, perquè clar, ells havien sigut els guanyadors de l'any passat, i recordo que ens van donar molta calma, que ens van dir que ho havíem de fer el millor que poguéssim, però sense estressar-nos, que el que havíem de fer és ser nosaltres mateixes, o sigui, que ens van donar com un punt de calma i de confiança increïble. A més, ens van donar alguns tips com de, no, si heu guanyat el concurs ho sabreu perquè això i perquè això altre, o sigui, va ser increïble perquè ens van fer uns quants xivatassos i la veritat és que ens van deixar molt, molt tranquil·les i ens van proporcionar un moment superguai. O sigui que ho recordem amb molt de carinyo. Visca Trèvol i que visqui el folk d'Extra Radi, sempre, sempre.
0: Gràcies, Julieta, per ser-hi.
1: Què
0: es nota? O què? Hi ha una cosa intangible quan estàs guanyant el concurs? Estàs a l'escena i dius, això va bé?
1: No, bueno, almenys a nosaltres no ens va passar. Estàvem ben nerviosos nosaltres.
0: Mires les cares al jurat o què fa?
1: No, de fet, no els hi vam dir allò, jo crec, bueno, perquè eren a l'osa, saps? I els hi vam dir, a veure, que us heu de posar nervioses vosaltres.
0: Que no han de guanyar aquest
1: parell. No sé qui més hi havia, a aquella edició, que també serien estupendos, perquè realment hi ha molts grups fent música folk. Sí, això també és com, ostres, és que n'hi ha tants i veiem pocs a cartells, però bé. Però clar, els hi vam dir que us heu de posar nervioses vosaltres.
0: Era l'any de Boom Diti, potser? No, perquè Boom Diti van guanyar, també.
1: Boom Diti va ser l'any Boom Diti anterior al nostre.
0: Anterior al vostre, sí. Vosaltres, i al cap d'un parell d'anys venen a l'Osa, un any
1: crec que l'any següent a l'Osa. I aquest any...
0: Quins grupassos que surten tot arreu.
1: Sorden, no? Crec.
0: Molt bé, doncs visca els sons i felicitats a tots per haver-ho guanyat. Dèiem una cosa abans, obríem el tema i ara hi anem de ple, hi anem de cap, perquè hem recuperat un àudio d'una cosa que va passar ara fa uns dies a Berga, que és la Patum, no sé si us sona. Una cosa que fan allà, així de petit format. Hi va anar-hi una senyora, que és una mica de pell blanca, així com...
2: Sí,
0: i va passar això.
4: I
0: Sílvia Orriols fora de la Patum. Això és el que deia en massa la plaça de Berga. No sé com es diu la plaça.
1: Sant Pere, crec.
0: Plaça Sant Pere. Què, això? Com ho vas viure? Perquè... Aquí hi ha un temazo, Laia.
1: Sí, hi ha un temazo.
0: I ara l'obrim.
1: Sí, jo, bueno, primer he tingut un fomo aquest any perquè no he pogut anar-hi a la Patum, no, i quan vaig veure què passava allò, saps? Va ser com... Sí! Ves que soy! Sí, va ser com... Quina llàstima no ser-hi allà vivint aquest moment tan gloriós.
0: Fomo, eh? Sí. De la Patum, eh? Però, bueno, has anat molt, tu. Entenc.
1: Doncs tant no, eh? Perquè sempre coincideix amb aquestes dates que hi ha tants concerts i allò que dius és que logísticament és com impossible anar-hi, però l'any passat no vaig poder anar, però fa 2 anys sí que... Sí, vaig aparcar la meva ratxa d'anar-hi cada any. Sí.
0: Bé, i el que deies, com reps això, clar, amb alegria de veure que Berga respirava així.
1: Sisplau, sí.
2: Fomo antifeixista.
1: Fomo antifeixista total. És que és el que us deia, o sigui, la cultura popular catalana per mi és que ha de ser antifeixista, és antiracista, si no, no és cultura popular catalana. I, bueno, repeteixo el que us deia abans, que crec que ja estem veient amb els meus companys de Trèvol, que per això també el disc aquest és com una posada, com es diu, una d'allò d'intencions, com es
0: declaració.
1: Diu? Una declaració d'intencions en tota regla, perquè veiem com dins el sector de la cultura popular i dins la música tradicional està havent-hi com aquesta fina línia de protegir, de respectar i d'elogiar la nostra catalanó i la cultura popular i la nostra llengua i tot el que comporta, però aquesta fina línia d'entre elogiar el teu i matxacar la de la gent que tens al costat, que ve buscant un futur millor de països on Occident els hi devem moltíssim, doncs per nosaltres no compartim aquesta visió de la cultura popular.
0: Per tu no és cultura popular,
1: no,
0: això.
1: No, gens, ni mica.
0: És que, de fet, no només això, no només que dins dels circuits de la cultura popular passi això, sinó que des de dalt, des dels partits, aquest fet de reivindicar, de recuperar instruments, o etcètera, o de reivindicar que aquests instruments formin part del nostre ecosistema, també pot ser fàcilment capitalitzat per certs partits d'ultradreta, i un en concret, que és el que m'estic referint. I és un partit que té ganes de fer fora altres cultures que han vingut de fora. Per tant, no és només dintre, sinó que a vosaltres us fa por que us capitalitzin? Sí, això ha passat històricament amb totes les músiques.
1: Totalment, completament. De fet, per això creiem que era el moment de posicionar-se i de deixar clar cap on volíem tirar nosaltres. Perquè és aquest purisme català que nosaltres no volíem per res del món que se'ns fiqués a dins, perquè, clar, bueno, és aquesta fina línia, que és molt fàcil que se't malinterpreti, perquè estàs defensant la teva cultura, la música tradicional de casa nostra, la música folk, els instruments genuïns de casa nostra, però sempre respectant i incloent a la resta de cultures que vivim aquí, perquè som un país amb moltes cultures i molt ric, i a la música això també li va molt bé, i creiem nosaltres que ha de formar part del nostre també ecosistema, perquè aquesta gent no fuig del seu país perquè, mira, doncs què vaig a fer? Doncs fujo del meu país. No, és que...
0: No. De fet, mira, l'altre dia que va venir la Laila Carruix, escriptora marroquina en llengua catalana, i quan parlàvem del moment en què el seu pare la va arrencar directament dels braços de la seva àvia al Marroc, us assegurem nosaltres que veient-li la cara i que ens va explicar després de l'antena, també, després de l'entrevista, us asseguro que ella no volia venir cap aquí. Però visca, que sigui a Vic, i una abraçada molt forta a tota la comunitat. Per cert, si us ha trucat mai de llocs, trucat, per contractar-vos, de llocs que de dubtosa ideologia i hagueu dit que no?
1: No ens han trucat mai de llocs de dubtosa ideologia, per sort. I si ens truquessin, diríem que no, claríssimament.
0: Està clar, eh?
1: Sí. De fet, algun acte sí que ens han demanat per tocar actes així més institucionals i que no compartíem model ideològic i polític, i hem dit que no, això ho tenim claríssim.
0: L'altra cosa, tinc la teoria que això que s'han dit globalització, que és una cosa que ara ja ve d'anys enrere, ha fet o ha provocat que, mica en mica, com aquesta explosió de sonoritats a tot el món, el fet que tinguem accés a totes les músiques del món i que tinguem invasions increïbles, que si ara hip-hop, que si ara reggaeton, que si ara no sé què, mica en mica haguem posat el focus una altra vegada en el nostre art. Això ho detectes tu també, o sóc jo que m'ho estic traient de la màniga?
1: No, completament. O sigui, és molt necessari... com deixar una mica davant d'aquesta globalització. I també em treu, hem tingut moltes converses aquestes, no? Que al nostre voltant també escoltem tot tipus de gèneres vinguts d'arreu del món, i també tenim ganes de fusionar-la amb la música tradicional de casa nostra, però mai perdent l'essència folklòrica d'aquí i les nostres arrels, perquè és que si no les protegim nosaltres, ningú més les protegirà. Llavors, bueno, això és aquesta fina línia de seguir mantenint les nostres arrels i les, bueno, això és el que m'he passat tota la vida reivindicant, la gralla, però sense deixar banda, doncs, altres cultures, sempre les cultures menys preades, o sigui, no estic parlant ni d'expats, ni de la gentrificació, ni per res de l'estil, estic parlant de l'altre.
0: Ja. Deixa'm dir una cosa, tenim un problema, aquest país, i és la gent que ve de fora. Això, no miris així, perquè tinc tota la raó, home.

0: deixen amb porró.
1: M'encanta aquest canvi de to i aquí una mica ska, no?
2: Sí.
1: Aquesta alegria que respira aquesta cançó, que es diu Pas doble als turistes. Espero que se m'hagi entès el que he dit abans, perquè després la típica t'ho talla, no? I...
3: Sí, t'ho treuen de context i ara d'estopte.
1: Va, tu i a mi no ens passa això.
3: Va.
1: Sí, va. Escolta'm, els turistes...
2: Sí.
1: Ja us arriben a Hospitalet, ja.
2: I tant! A tot arreu ja hi són, jo crec. És una plaga que està
1: Hospitalet,
2: molt
1: van a veure Hospitalet perquè els interessa la ciutat o ho fan servir de ciutat dormitori?
2: Ah, això, claríssimament.
1: Aquest és un tema, no?
2: Home, i tant. Sí, el Baix Obregat ja està ple de tot. Bueno, i més jo que visc al Prat, al costat de l'aeroport. És...
1: Ah, bueno, clar,
3: bueno, clar, deu ser que al Baix Lluc són més baratos els Airbnbs. Llavors van allà. 100%. O sigui, com la bola és la bola. Pitjor encara.
1: I a més, arribes allà a l'aeroport del Prat, ho tens a prop i te'n vas a casa al i ara desnones i ja ho... Escolta, una cosa que t'anava a dir, que són vasos comunicants les entrevistes d'aquest programa, que hi va venir la Adrià Cortadellas de Fetus,
2: ah,
1: i estic pensant que, ostres, vosaltres vindríeu a ser una barreja, ojo el que diré ara, entre Fetus, Alosa i Remei de Cadafresca.
3: Oh, 100%.
2: I aquesta cançó amb una mica de Testarudes, també.
1: Ah, exacte, que ahir també van aparèixer Testarudes a l'entrevista. Has vist o no? Tot barrejat.
2: Veus, és que són
1: les millors. Mira, és que el disc de Fetus, que és sensacional i que es diu Romancer... Romancer Tartera, que està ple de romansos aquell disc, denuncia coses que esteu denunciant vosaltres. La música tradicional com a eina d'expressió política sempre.
2: Bueno, és que és això, no? Vull dir, és que fer música tradicional d'aquí ja és fer política i és... Bueno, és la música que reivindica les nostres arrels i el que hem de conservar per nosaltres, ho veiem així. I vam fer aquest pas doble així, amb un to més irònic, perquè si no sempre estem component cançons. Quan ens enfada un tema, allò fem cançons ben enfadades. Llavors vam dir, va, tractem aquest tema que potser està més, el tenim més interioritzat, doncs el tractem d'una manera així més satírica i per això vam compondre aquest pas doble.
1: És més Fades i Maria Jaume que Remei de Cadafresca, diguéssim. L'approach...
2: M'agrada no, aquestes comparacions.
3: Pot ser, Laia, que de la mateixa manera que aquí històricament hem reivindicat que el rap i el hip-hop no poden ser de dretes, la música popular, o sigui, per la història que comporta i el context, la música popular catalana tampoc no podria ser-ho?
2: És que no podria ser-ho, és que va en contra, o sigui, segons la meva visió, que va en contra totalment del discurs de l'extrema dreta. És que, vull dir, però és que de sempre, o sigui, nosaltres, com a músics tradicionals i com a cultura popular catalana, portem molts anys reivindicant que no se'ns trepitgi... Des d'on ja sabeu, vull dir, de reivindicar, perquè som un país petit, en veritat, globalment, i de reivindicar les nostres arrels, perquè és el que us deia, si no ho fem nosaltres, ningú ho farà. Llavors, què fem nosaltres trepitjant a les cultures de la resta de les persones que tenim al costat? O sigui, no té sentit, i almenys no va amb la meva manera de fer música tradicional.
3: Perquè és veritat això que tant Fetus com Testarudes com vosaltres, les vostres lletres són bastant explícites, o sigui que és una cosa que teniu en comú i és molt guai.
2: Gràcies.
1: Tinc una altra, però una mica advocat del diable aquí, si voleu.
3: Ai.
1: Les lletres històriques tradicionals del nostre folclore i de la tradició oral sempre n'hi ha que... Jo em poso una d'exemple sempre, que és la Caterina, que vol anar a ballar sardanes. Vale? Sabeu aquesta lletra? Sí. Quan et trobes, Mariona?
3: Sí, me l'has deixat per aquí.
1: Bueno, sí. Quan arriba de ballar sardanes, el seu pare ha agafat un garrot, la primera garrotada, un braç ja li feu sagnar, la segona, l'altre braç li va trencar, la tercera garrotada, morta, ja la va deixar. El dia del seu enterro, son pare es va penjar i la mare dins la cuina, que s'esclata de plorar. Que s'esclati, que rebenti, no li hagués deixat d'anar. És a dir, és culpa de la mare que... Què en fem d'això, tia? Perquè és una...
2: Sí, n'hi ha moltes, eh? Ha moltes, o sigui, és un gruix molt, molt fort. Sí. Mira, dins la música folk, i dins aquest nínxol, tenim molt de debat sobre les lletres. És una cosa superpresent i superviva, i no s'ha arribat encara fins i tot, i jo a vegades... O sigui, jo tinc molt clar que jo no pujaré a un escenari i cantaré una lletra així, però perquè no, o sigui, no podria cantar-ho, no sortiria naturalment de la meva boca, saps? Però sí que s'ha fet molt de debat de fins a quin punt les hem de seguir cantant com per explicar el moment en el que es cantaven i explicar allò passava. Ostres, que bé, no?, que ara cantem això i diguem, Déu meu, què és aquesta bestiesa, com ho estem fent aquí. Llavors, hi ha molta gent que defensa aquesta part de poder-les seguir cantant sempre i quan, contextualitzant i explicant sobre tots els infants, que a vegades s'infantilitzen. El problema és que aquestes cançons moltes vegades s'infantilitzen i es canten a nens petits.
1: Ah,
2: i
1: sí.
2: Clar, llavors s'ha de contextualitzar bé, no?, i d'explicar, però hi ha una altra banda que per exemple, amb Trèvol ho fem, que les canviem i no seguim cantant aquestes lletres, però és cert que llavors perds un llegat. Llavors és cert que jo aquí tinc com... O sigui, ja us dic,

0: avui en dia...
1: Poder no toca.
0: No sembla que la Rateta sigui una tia superempoderada. Llavors, què en fem d'això?
1: Es comprava perquè volia.
0: Sí, bueno, no? Bueno. En fi, tenim gent que diu coses. Ja t'ho he dit abans, Laia, encara en queden un parell.
2: Vinga.
0: Qui vol sentir primer? El primer o el segon?
2: Home, no sé. T'estiu vosaltres, no?
0: Si que em diu el segon seria una putada. No, el primer, que diu Arnau Tordera.
2: Hombre!
3: L'existència d'un projecte com Trèvol és un fet que Catalunya hauria de celebrar de manera permanent. En un moment històric on són molts els artistes que van al passat i a la tradició a cercar idees o maneres d'expressar-se o punts de partida per on construir la seva obra, a Trèvol no els hi calen enlloc, perquè de fet han cultivat justament el contacte amb aquesta tradició des de l'inici del seu projecte, des de la seva vinculació iniciàtica en el món musical. M'agrada pensar que en Trèvol hi ha una veritat que molts altres artistes, doncs, no podem expressar. I això, naturalment, és latent en la seva obra, en la seva manera de comprendre la responsabilitat d'un artista que interpreta els seus instruments, la seva música i que es vincula de manera absolutament diàfana amb aquesta tradició ancestral, projectant-la, òbviament, cap a la contemporaneïtat i el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi, diria que és un exemple paradigmàtic, justament, d'aquest encert i d'aquesta veritat.

0: Els arranjaments d'aquest grup, l'altre grup de la Laia que
1: I
0: estem
1: composicions.
0: Sentint... I composicions. Sí, sí. Són de l'Arnau Tordera. Sou Filomena.
1: Sí.
0: És un grup de caire familiar, en aquest cas. Deixa'm dir també que els grups familiars tampoc tenen sempre aquesta pàtina de tradició. Ho havien fet l'Helena de Pomada, sí que ho havien fet amb un grup que no m'agrada, Princeses Barbudes, no sé si dues o tres o quatre. Bé, però...
1: En Bauca.
0: També, és veritat, però els tops, diguéssim, saps què vull dir? Que són molt guais, Penguin, Xiula,
1: la
0: Marisa de la Berta, normalment no són així, i m'agrada molt que hi hagi grups infantils acostant també aquesta tradició, que suposo que és el missatge, no?
1: Sí, de fet, en Filomena és aquesta... És el mateix que us estava explicant abans de les ganes de reivindicar la gralla, doncs fer-ho una mica més gran i des de petits, començant amb les noves generacions, doncs explicant-li la gran cultura popular que tenim a casa nostra, des dels instruments, des de la cuina catalana, des dels seguicis. Llavors això, fem música enfocada a un entorn més familiar, però fent difusió de la música tradicional.
0: Fer tradició, de la mateixa manera que ara surten jugadors de futbol, perquè hi ha una cosa bonica, que és el Barça de futbol, no? Mm-hmm. Doncs ara sortiran gralleres increïbles.
2: Clar, la cosa és que a mi el que em preocupa és que cada cop trobo que les coses estan tornant com menys romantitzables i que llavors quan la gent miri enrere, és a dir, les noves gralleres, de què parlaran? D'intel·ligència artificial?
0: No, de Filomena, de Laia.
1: Ja, jo
2: t'entenc. Però sempre s'haurà... Quan tires la mirada enrere, hi haurà un moment en el que... Ja, la gent no s'escriu cartes, potser haurà desaparegut el pom tomàquet.
0: Però tu...
1: Jo crec que sempre estarem tornant.
0: Quina pessimista que ets.
1: Ja. No, estava pensant, sí, té tota la raó. Ja, ja. He pensat com, bueno, però sempre estem parlant una mica del mateix. O sigui, el que estem parlant Filomena fa uns anys ja es parlava i suposo que fa uns anys seguiran amb el mateix i seguiran preocupats perquè hem de reivindicar la música folk. O sigui que,
0: de fet... És a dir, que de les, perdona que et talli, sí. De les teves paraules llegeixo entre línies que no tens cap puta esperança.
1: No,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè encara s'haurà reivindicat de reivindicar
1: però,
0: llavors... Ja.
1: Però sempre, però la música folk, ja per l'essència del que és, mai entrarà en un context mainstream. Ja. O sigui, no sentirem mai una graella inflaviol a un Primavera o a... No cal anar tan lluny, saps? A festivals més petits. És així, si no... Si, bueno, em pots mirar així, però jo crec, Albert, que serà així. I llavors, ja, però per la seva essència, que ja és així, llavors jo crec que sempre s'haurà d'anar fent pues, aquesta feineta de formigueta. Yeah. I també està molt bé. A mi m'està molt bé mantenir-me al marge i fer bolos per l'extraradi, a sales, a Taneu, a casals autogestionats. Toma pel cul, els lleves.
0: T'imagines tocar Primavera? Quin pal, a més a més.
1: No, no, sí, he dit el Primavera perquè...
0: De gestió...
1: Però, sí.
2: No, però mira, jo crec que és una cosa que està molt guai, que és contratacar la cultura aquesta del sold out i de sí. Voler tocar a grans festivals.

0: Vull dir que una victòria també és fer una minigira per centres cívics i centres socials ocupats, jo què sé. Vull dir que cadascú té uns objectius i que l'èxit no vol dir tocar un gran festival, vol dir ser feliç amb el que estiguis fent i ser coherent, no?
1: Estic completament d'acord. De fet, em trevo l'any passat vam fer per nosaltres el Centre Artesà Tradicionarius, és com casa, o sigui, hem crescut des de ben petits i vam fer un concert molt especial l'abril de l'any passat, que és, va dir, la gran trevolada, que vam fer un disc en directe i tot un disc una mica... O sigui, primer disc en directe, que és tal qual directe, sí, és bastant sincer. I per nosaltres, que el CAT s'omplís de tanta gent jove, que eren gairebé tot col·legues nostres que van venir a veure'ns, però que el CAT s'omplís de tanta gent jove que no havia trepitjat el Tradicionarius, doncs per nosaltres és una victòria, saps? A poder ampliar aquesta sonoritat a gent que en un altre context no escoltaria una gralla i un flabiol, doncs per nosaltres ja està, sí, molt bé. Sí, sí. Que també et dic, perdó, tant de bo poder arribar a festivals més grossos amb aquests instruments,
2: Sí, home.
1: Però...
2: O un estadi. Vull
1: dir, o un estadi.
0: Pues el que sempre dic, si posen el festival a les 3 del migdia, pues potser no val la pena.
1: Clar, no, totalment.
2: No, bé, fa molta calor, és veritat.
0: Per això,
1: I el Bernat ho passa molt malament, el teclista de Treu és molt blanquet i se'ns mareja.
2: És veritat, no, que és una mica guiri. És una mica guiri.
1: És molt blanquet, de fet, vam fer una entrevista fa poc a una tele i el vam maquillar com de groc i era com el coll rosa i la cara groga, i pobret, és porta fatal.
2: Una abraçada, Bernat.
1: Avui fa el recital ell, a 8:15 a la sala 4 de l'Auditori. Millor pianista jazz, sí, piano jazz.
2: Piano jazz, fa?
1: És un crac, o sigui...
2: Toca en algun disc dels ponis, ell, com a pianista jazz?
1: No.
2: No, eh?
1: No.
2: Llàstima, perquè hauria sigut molt bona manera de lligar...
0: Però, mira, t'hi lligo. Filomena, que és com folk infantil i petit poni.
2: Poni menut.
1: Molt bé.
2: Però és que Poni Pissador també formen part de Filomena, d'alguna manera.
1: Boníssima,
2: sí. Què fan? Ben bé.
1: Van fer la lletra de, no sé si una o dues cançons, sempre sonen instruments, van fer la lletra i no sé si d'alguna més ara.
2: Bé, total, que hem parlat amb l'única persona capaç de ser simpàtica mentre toca dues flautes a la vegada.
1: Que és boig.
2: Que és increïble. En Martí.
3: Vinga. Hola, sóc el Martí del Poni Pissador. Amb la Laia tenim una molt bona anècdota musical, que és que vam anar a la Renaixença i a l'hora de triar peça per fer plegats vam decidir fer l'Havanera del Reier, que estàvem a punt de treure. I ens va agradar tant l'arranjament de l'Arnau Tordera i la Laia Gluck que a l'acabar l'entrevista i el programa li vam dir, sisplau, vine un dia a l'estudi i grava això que acaba de passar, perquè ens va meravellar la combinació de gralla i havanera. I d'aquesta manera, doncs, crec que vam incorporar per primer cop una gralla en una havanera, cosa que és com catalanitat 100%. Apa, que vagi bé, una abraçada.

0: m'encanta que s'hagi dedicat una vanera a un reier, val? És a dir,
1: són els millors,
0: no un mariner, sinó un reier de l'Urgell o de dalt de dalt.
1: Sí,
0: no em surt ara. Escolta'm, el Martí, que va venir a la Renaixença, van venir els ponis a la Renaixença, i no hem dit encara... Ai, sí, és que sempre que diem el poni pisador, passa això. Això és una tradició des que el poni eren col·laboradors d'aquesta casa al programa Els Experts. Van venir a la Renaixença, on tu hi toques cada dia.
1: Sí.
0: Tu i l'Arnau Tordera feu de banda, sí, d'en Peyu i companyia. Com va això?
1: Ai, molt bé. Clar, a mi em va trucar ara farà un any l'Arnau dient-me, clar, proposant-me això, l'Arnau Tordera, que, com ja us imagineu, és l'Arnau Tordera, i que et truqui l'Arnau Tordera, o sigui, jo parlar, ara perquè li deia l'altre dia, ara perquè ja el considero amic meu i li dic puça de tant en tant, s'enfada una mica, però ara ja és... No, però és veritat, però abans era com, ostres, l'Arnau Tordera, saps? I em truca i em proposa això, clar, és que... O sigui, jo sempre diré que crec que l'Arnau és com el meu padrinet dins del món de la música, perquè sobre sempre a mi i a tot el meu entorn que fem música tradicional ens ha cuidat moltíssim, i és una persona que fa moltíssima feina, és... molt bon músic i molt bona persona i sap cuidar molt bé i bueno, jo és que li estic completament agraïda a l'Arnau, perquè sobre és un plaer tocar cada dia al seu costat i estar fent versions amb els millors artistes de casa nostra, sí, amb una, sí, gralla, sí. O sigui...
0: Bueno, vaig a la ciutat amb en Gerard Quintana.
1: L'Empordà.
0: L'Empordà. Sí. Després del bif de l'Arnau i el Gerard.
1: És divertit. Han passat tantes coses allà entre l'Arnau.
0: Escolteu la renyesenya, que és on es renyen.
2: La renya la gent.
0: No, escolteu el programa en Peyu, però això sempre després d'escoltar Pausa i fins i tot quedeu-vos a la publicitat.
3: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT. Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
4: Ho hem aconseguit!
5: Sí!
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
4: Visca!
3: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
6: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalí.
6: El programa que desperta Catalunya.
3: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2.
9: Per 2.
3: Dos presentadors.
9: Dues hores de programa.
3: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
8: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Va, que se'ns està acabant el programa. Som la gent de Pausa, avui compartint una hora amb la Laia Gluck, grallera i cantant, que no ho hem dit, de Trèvol i també de Filomena. I Laia, que no hem fet una cosa que jo tenia apuntada per aquí. Vols que la fem ara? Que és una mica de pas a pas per un nouvingut en la música tradicional perquè hi entri. Ens ajudes a obrir la porta de la música tradicional?
1: Ostres, quina responsabilitat.
0: Tinc unes quantes preguntes.
1: Provem-ho.
0: I anem?
1: Intentem-ho.
0: Un disc per començar.
1: Oh.
0: Porta d'entrada a la música tradicional catalana.
1: Ja ve l'aire del Botifarra. És del País Valencià, però música tradicional dels Països Catalans.
2: Països Catalans.
0: Comprem, no? Sí. Vale? Pep Jimeno, que ens agrada, sí, a tots. Vinga, endavant. Clar, ara anava a dir un artista amb una obra 100% defensable, que el Pep Jimeno Botifarra n'és un, però me n'has de dir un altre. 100%, allò que diguis, és impolut aquest tio o aquesta tia.
1: Dins la...
0: Dins l'utradi.
1: És que crec que diré roba estesa, per molt que els últims discos hagin...
2: experimentat,
1: però és que per mi sempre, o sigui, van ser les primeres referents a dir, jo vull fer això.
0: Roba estesa, una versa... L'altre dia vaig parlar amb la Gemma, que vindrà a Barcelona a fer una cosa de teatre aviat. La podrem convidar un altre cop, a la Gemma Polo. Bé, mira, roba estesa sonant amb l'última fase, diguéssim,
1: sí,
0: la més propera.
1: Sí, que és fantàstica, també. Que
0: és fantàstica.
1: Clar, és que elles es queixen molt perquè diuen, és que clar, un cop ens vam treure la samarreta Granate, no?, de nenes feministes, a tothom els hi molesta perquè les diuen, pues, potser més directes, però...
0: És veritat.
1: Són les millors.
0: Ara, aquesta és molt difícil, una cançó.
1: Una cançó del...
0: Això que dius, si l'escoltes, acabaràs acostant-te a la música tradicional del país?
5: O ho entendràs tot?
1: Uau. És que et diria, una altra del Pep Botifarra, però... Ah, no, mira, et diré una, del Jaume Arnella. Elogi de la faràndula.
0: És que és tot lliga, ahir va venir a l'Adrià Cortadellas.
1: Ah, vale, i va dir, clar.
0: I vam parlar del Jaume. De fet, sí, li vam dedicar el programa a Jaume Arnella i París, que té 83 anys avui dia i encara fa feina com a folclorista. Sí. Un espai on escoltar música en directe.
1: Un espai on escoltar música en directe?
0: Sí.
1: Ah, vale, un espai on escoltar música en directe aquí a Barcelona. Al Centre Artesà Tradicionarios, claríssimament.
0: A Gràcia, cap a Gràcia que anem. Un instrument.
1: Bueno, és que clar, jo he de dir la gralla, si no, canta molt, no?
0: Un instrument però... que no sigui la gralla, va.
1: L'acordió diatònic.
0: Ah, vale. Que tenies triat el Joan Garriga, que no podem posar.
1: Ah, però...
0: També hi ha el Belda, pel món,
1: sí,
0: tocant el diatònic, etc.
1: Sí, la Clara Colom.
0: La Clara Colom, també. Un festival, cicle, trobada de grups... Un lloc on anar i dir, em passaré un cap de setmana o un dia sencer escoltant música d'arrel.
1: Vale, ostres, és que hi ha bastants, eh? Hi ha el Cantut, Cassà, hi ha el Cornamusam, Olot, i segur que m'estic deixant algun. Que
0: home, ara que sentim acordió, Arsègal.
1: Home, per favor, clar.
0: Què?
1: Clar, jo és que he anat a les colònies d'Arsègal durant tota la meva vida i és el meu lloc al món. I la trobada d'acordionistes és on es conclou tot i claríssimament, però és que allà és com obvi. Sí, no ho he dit perquè és obvi.
0: I per acabar, un bolo de trèvol on haguem d'anar sí o sí?
1: Oh!
0: En tenim ara en marxa o no?
1: Sí, fem la revetlla de Sant Joan a Molins, però
0: Molins
1: després estarem a Vilobí del Penedès, a la Festa Major de Terrassa.
0: Sí, el 5 de juliol, llavors al Recòndit.
1: Al Recòndit també hi serem, a Andorra algun dia, però que queda més lluny.
0: 16 de juliol a Valls, pel que en viu, sí. A Sitges el 22 d'agost. Molt bé. Vallfogona del Ripollès.
1: Sí.
0: El Festival Cinc Sentits, el dia 23 d'agost. Déu-n'hi-do, els bolos, com van,
1: sí,
0: no?
1: Sí, estem contents, la veritat, sí, sí.
0: Ens queden més coses, oi, per preguntar-li? A la Laia, però és que mira, mira quina hora és.
1: Bueno. Ha estat molt bé, eh?
0: Ja,
1: moltes
0: jo també,
1: gràcies.
0: Jo també, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis. Acabarem, si et sembla, amb el Pep Jiménez Botifarra.
1: Bé.
0: N'he triat una que es diu De la flor de la farina, que és cançó sensacional, d'aquest mestre, no? I que encara i té com deia el nostre mestre particular, el del Dani i un servidor, té una batidora, el Pep Jiménez Botifarra, aquí a la Glotis, perquè com canta.
1: Sí,
0: no?
1: Aquesta versió... Sí, aquesta versió és amb el Quico Celio, amb l'Arturo Gaia, que és també super referent, per les coses que va sentint.
0: Hòstia, Laia Gluck,
5: està tot.
0: No, és una enciclopèdia increïble.
1: És que aquests dos són ells dos, són els mestres.
0: És fantàstic. Laia Gluck, felicitats per tota la feina que fas, el disc és sensacional, ens agrada moltíssim.
1: Moltes gràcies, Albert i Mariona.
0: I ens seguim veient, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Mariona, demà més?
5: Fins demà.
0: No sé qui ve, ja m'ho diràs, després m'ho dius.
5: Espero que el meu papa.
0: Que vingui el papa aquí a ICAT a una entrevista. Ara els del Love, jo crec que el tenen aquí assegut a la cadira. Que vagi bé, fins ara.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Badel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Uf, doncs acalorada avui, fa molta calor altra vegada, és insuportable.
1: És que s'ha treballat de valent, no? Avui que en Alberto Gadel, em sembla.
3: Sí, avui Alberto Gadel SL està en el seu pic
1: de facturació mensual. Molt bé.
3: No, mensual no, anual, crec. La SL sempre és un bon moment per Alberto Gadel SL.
1: Mira, doncs, que bé, escolta.
3: Tu què tal?
1: Jo, molt bé. Avui he tingut un dia molt tranquil i estic molt animada.
3: Molt bé, ja te veig, molt animada.
1: Country roads, take me home. Estic molt contenta, bueno, va, família. Això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 9 de juny, sabem que... La Lola Índigo i l'Anna Mena trauran una cançó titulada Petitoa juntes aquest divendres. Ho han anunciat fa unes hores a Instagram amb algunes fotos del rodatge del videoclip i pel que podem veure serà l'estil Rihanna i Shakira, amb la diferència que no estaran soles, que les acompanyarà un equip de ball molt gros. Elles, que són dues reines del pop, realment ens poden donar el que serà el temacle de l'estiu. Tinc totes les meves esperances posades en elles ara mateix i jo estaré molt atent aquest divendres per a veure si m'encanta aquest
1: guitarro. Quins nervis, segur que t'agrada, no?
3: Segur, perquè a mi dos ties cantant...
1: En canvi, jo l'odiaré.
3: 100%.
1: Sí, sí. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que els joves d'entre 16 i 22 anys podran anar a buscar preservatius gratuïts a les farmàcies, que és una cosa que feia molt temps que es venia dient, però que fins ara encara no havia passat. Aquesta mesura, en realitat, ja s'havia anunciat, això que dèiem, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i segons la Mònica García, que és la ministra de Sanitat, busca frenar l'augment de les infeccions de transmissió sexual entre els joves, però és que només donen 3 milions de condons. I crec que són més.
3: Hi ha més.
1: Quan... O sigui, no sé si d'aquest target, però igualment crec que és com un condó per persona.
3: Clar.
1: Que és en plan, clar, només em curaré un dia. O sigui, no, perquè després el seguiré fent servir, però clar, no m'està solucionant res, en realitat.
3: Potser és, com una mostra gratuïta, o potser han fet un estudi i en aquestes edats tampoc es folla tant.
1: Albert, tenim aquestes edats.
3: No, però, bueno, però aquí hi ha molt...
1: és que...
3: Però hi ha moltes realitats. Llavors, clar, jo puc follar per 6 persones i que llavors hi hagi 6 persones que no follen mai.
1: Clar, clar, és veritat.
3: És que també hi ha que pensar.
1: Pot ser, pot ser.
3: Aquí fora de les PSGs hi ha gent normal pel món, saps? Però bé.
1: Bueno, no ho sé, és que les ITS continuen a l'alça a Espanya. Es veu que durant el 2024 es van notificar més de 93.000 casos, que és una autèntica barbaritat. Per què fas el turn down for what?
3: Perquè I wasn't in that
1: jo
3: list.
1: Jo tampoc.
3: I wish they... Ai, i si tens més de 50 anys has de saber que...
1: Avui fa 20 anys, 20, que va sortir la pel·lícula de Cars.
3: Només, 20?
1: Com que només? Fa segles. Sóc una vieja. És asquerós. He estat buscant números perquè ja sé que et funcionen i he trobat que va recaptar 462 milions d'euros arreu del món. És molt, no?
3: Sí.
1: Vale. Bueno, si vols, t'esplaies una mica més, però vale. Va ser la sisena pel·lícula més taquillera del 2006. També està molt bé, no?
3: És que, bueno, sí. Jo entenc l'impacte de Cars, però no el comparteixo. Llavors em costa connectar amb quatre rodes. Però bé, sí,
1: és la tercera
3: molt...
1: pel·lícula més taquillera de l'any als Estats Units. Però Cars, en realitat, es converteix en un monstre pel que fa al merchandatge, perquè es calcula que la franquícia ha generat més de 10.000 milions de dòlars en productes derivats. Cotxets, pistes, roba, motxilles, llençols...
3: Disney, si t'hi fixes, cada cop fa pel·lis que siguin més un univers, perquè tu pots enxufar la Frozen allà on vulguis. I tu enxufes a la Frozen a un tàper, a un raspalladents o a un condó, si fa falta.
1: Sí, sí, sí.
3: Llavors,
1: sí, sí, sí.
3: L'ice frio
1: de
3: hielo...
1: fet, diuen que els condons que repartiran són de la Frozen.
3: I de la Moana.
1: Sí, sí, sí.
3: Jo sembla que estigui obsessionat amb la Madonna, però realment no m'agrada gens.
1: Jo
3: no
1: tampoc, I hate her.
3: No gens amb la Madonna i em costa molt entendre la seva vibra. Però bé, Madonna ha publicat el seu short film de l'àlbum Confessions 2. Ella no para de remar amb la seva promoció, però realment sembla que ha oblidat que ella és la Madonna i ja, rotllo.
1: Ah, val.
3: No et cal tampoc gaire promo.
1: Ja, és veritat.
3: És un vídeo de YouTube que narra una nit de festa superboja. Al vídeo hi ha molts cameos, entre ells Arca, Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch o el Fate, que és un cantant de reggaeton, que m'ha sorprès que tingui una col·laboració amb ella. What the fuck. Però bé, aquest curtmetratge que dura 13 minuts i trobem també cançons noves, i us recordo que l'àlbum surt en menys d'un mes, és a dir, el 3 de juliol concretament, però que gairebé ja l'hem sentit tot, perquè si no m'equivoco hi ha 5 o 6 temes nous que han sortit aquesta nit, per tant, ho tenim tot.
1: Ai, no m'agrada quan fan això, de treure tantes cançons, perquè llavors sento que l'àlbum ja l'he sentit, ja l'he escoltat.
3: Si ets la Madonna, que ets el megalodon del pop, a tu ja te la pela tot i dius, mira, saps què? Si és que ja, això és un ingreso pasivo más. Llavors, per ella és per fer algo abans de morir.
1: Per no avorrir-se,
3: Tot i així, la tia, tothom està flipant perquè es puja tot arreu, balla, i tothom diu, ara, com una tia de 67 anys pot fer això? I penso, perquè és la Madonna.
1: Ella pot fer el que vulgui.
3: Efectivament.
1: Avui és Sant Efrem, i contra tot pronòstic, a Catalunya hi ha 64 Efrems.
3: És broma.
1: Jo no en conec ni un. Com pot ser que no hi hagi noms molt més normals i hi hagi 64 Efrems? No ho sé, sí, és un nom bastant estrany.
3: A veure, l'Insta.
1: A veure, com es diu?
3: Efrem Caires.
1: Ui, mira, segueixen molts amics teus.
3: És un DJ.
1: Ah, mira, veus?
3: Potser és del meu poble. Ah, no, és de Barcelona. Sí.
1: Bueno, no ho sé, potser és viral. A més, cada dia tenim un petit refrany, i el d'avui diu, pel juny no pesquis anguila, perquè s'esmuny. Cada dia anem a pitjor, és una cosa salvatge, és molt desagradable. A veure, l'Efrem. Què li passa a l'Efrem? L'Efrem és escalador! Quina barbaritat!
3: Bueno, però no pesqueu anguiles, que us enrampareu. Vinga, en qualsevol cas, què fareu avui?
1: El tema del dia d'avui és la Cele i els plans post-Cele. En parlarem de seguida tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona d'estudis perfecta, Mariona Córdoba, que avui s'ha infiltrat a la selectivitat i ha fet l'examen de llengua estrangera, castellà.
3: I ha vingut molt ofesa perquè ella s'ha infiltrat fent veure que era alumna i li han dit senyora.
1: Li han dit teacher.
3: I s'ha enfadat.
1: Very teacher! I ella no.
3: Teacher no. Vinc a fer l'examen amb vosaltres perquè jo també tinc 17 anys. I swear.
1: Oh, tomorrow. Bueno, va. Tu de què parlaràs avui?
3: Parlo de la Charlie XCX, que és una perfecta, que no para de fer coses, i avui doncs, li farem una mica de repassada per entendre-la.
1: Treu àlbum aviat?
3: Aviat no, però sí que treu àlbum d'aquí relativament poc. Qui vindrà pel Loftis?
1: Avui ve Brou Musical, un grup de fantàstics que jo en el seu moment vaig dir que era la versió jove d'Oques Gràcies i crec que ho hauré de mantenir.
3: Oh, molt bé, doncs.
1: Nosaltres no marxarem sense haver obert el diari secret.
3: Aquesta petita llibreta on apuntes totes les coses que no vols que sàpiga mai ningú, el dimarts del Loft és moment d'obrir-la, fer-la pública i dir-ho en veu alta a tot Catalunya, sempre de forma anònima. Per tant, si vosaltres voleu fer-nos una consulta, enviar-nos un dubte, el que sigui, 667-07-6116, ens envieu allà el que sigui, nosaltres ho diu en veu alta de forma anònima. No som expertes en res, per tant, els nostres consells venen from love to love. I ja està.
1: Que maco, comencem?
3: Som-hi.
2: Això és el Loft.
1: Com diria Eminem, attention please, perquè ara hem de posar una cançó extremadament bona d'en Barry B, que tocarà el vídeo i nosaltres serem allà. Això és Monster Track. I love this song very much.

0: Mami, quiero besarte.
1: Benvingudes al Love.
2: Angie Ange.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres? Aventurers?
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.
1: Si sents això, és que vius al Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
9: Passen 12 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love d'AICAT. Som l'Alberto Gadel.
10: I la Gala Castelltort.
9: I avui el tema del dia és la selectivitat. Ja em sap greu si ens està escoltant algú que hagi tingut exàmens avui perquè deuen estar farts del tema, però... És actuality i nosaltres som devots de l'actualitat, per tant, toca parlar-ne. Excuse-moi.
10: Aquest matí ja hi he anat a parlar amb algun d'ells, per aquí és una universitària que ens queda al costat, i els he vist,
9: oh,
10: dir, molt revolucionats.
9: Que monos.
10: Així que, si us sembla, parlem també dels plans de després la selectivitat.
9: Un any més, les proves d'accés a la universitat han batut rècords de matrícules amb 45.821 estudiants i el dia ha començat amb preocupació per possibles problemes de desplaçaments que podia provocar la coincidència amb la visita del Papa Lleó XIV, que arribava just avui a Barcelona. També per les manifestacions dels professors, per cert, que tenen molt més sentit i estan completament justificades. Por les precàries!
10: Aquest matí, quan hi anava, m'he trobat amb una manifestació i he pensat, hòstia, quin xou, tot això, que mentre estiguin fent la sèrie també hi hagi la vaga, saps com... He vist molt caos, però bé, sí que ha sigut una putada per alguns instituts que s'havien de desplaçar perquè han hagut de sortir més d'hora de l'habitual per si de cas, però sembla que de moment el papà mòbil no ha atropellat ni ha causat cap mena de problemes per
9: bueno, perquè ell no ha anat amb papà mòbil. Ell ha aterrat a Barcelona, després d'arribar a l'avió, ha agafat un taxi o un cotxe d'aquests oficials de color negre. El papà mòbil, per què l'han fet? No ho entenc.
10: Per flexejar, però bé, crec que hi ha una mala notícia per tu, Gala, és que la jornada d'avui començava a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana.
9: Això per mi és feixisme. Sort que després he vist que hi havia també el d'anglès i he pensat que estaven fent dues vegades el mateix examen, el de llengua estrangera.
10: No, i no només hi havia el d'anglès, eh? És el d'anglès, el de castellà, no sé què. Ai, el d'anglès, el d'alemany, saps que hi ha com llengües estrangeres avui.
9: Ah, tocava. Val.
10: Era
9: avui era
10: el theme del dia.
9: Feixisme.
10: Sí.
9: Bé, el que sí que he vist que es comenta és que ha estat un examen força fàcil, cosa que les persones que no saben parlar com jo deuen haver agraït, segurament. De fet, hi ha hagut una mica de polèmica perquè moltes preguntes que altres anys s'havien de justificar aquest any han estat tipus test, que també penso, cada cop més tontes.
10: Sí que és veritat que cada cop es fa més fàcil la CL. Ara bé, jo me poso a fer un examen de CL, tot i que sigui tipus test, i te'l suspenc, vamos.
9: No és veritat.
10: Tia, no recordo res.
9: Ja, jo de castellà tampoc. És que a mi castellà sempre m'ha anat molt malament i mira que a mi les llengües se'm donen fenomenal.
10: I era de les profes més xungues.
9: Sí.
10: És que castellà,
9: sempre.
10: Avui ho parlava amb la gent de la CL, dic, sempre és l'assignatura amb el professor més cabron de tot l'institut i llavors arribes a la CL i veus que és un pet, l'examen.
9: Sí, jo tenia el PB de professor. El PP. Lo amava.
10: Ah, vale, Pepe.
9: Ell m'odiava, però jo l'amava.
10: Creus que d'aquí uns anys la Cel serà fer un TikTok?
9: Sí, d'aquí dos.
10: Fes un TikTok explicant aquest concepte en un minut i la gent haurà de posar-se allà. Mi.
9: Que incòmode, eh?
10: Sí, que l'atxe, però bé. Com has dit tu, el segon examen era el de llengua estrangera, que podia ser English, Pit English, o francès, alemany o italià. O sigui, cada 12 a dues, els radiocassets de tot el nostre país han estat funcionant com mai abans.
9: I els exàmens que s'estan fent ara mateix són de les optatives de cor i tècnica vocal, que no sabia ni que existia.
10: Què cony és això?
9: Física, fonaments artístics, que entenc que és el nostre fonaments de les arts.
10: I ara li diuen fonaments artístics? Hòstia, som...
9: No ho sé.
10: Sonem a les
9: per
10: de
9: mi som Bupicou.
10: Sí, sí.
9: Per mi som això.
10: Som això, que asco.
9: Geografia, geologia i ciències ambientals i literatura dramàtica.
10: Perdona. Aquí hi ha coses noves, perquè literatura dramàtica no feia a la meva època.
9: Però és que l'any després de nosaltres ja hi havia moltes coses noves. No te'n recordes, a batxillerat?
10: Que van sumar, és veritat que quan vam d'esto van sumar moltes assignatures, de, sobretot de l'artístic escènic,
9: sí.
10: Perquè no es podia fer res de l'artístic escènic a la CL, crec, només com llenguatge musical.
9: I no a la CL, en plan, van fer moltes assignatures, hi havia publicitat, hi havia coses molt rares. Sí.
10: Una cosa, quin horror. Però bé, el gran titular de la selectivitat d'aquest any sona així. Perquè recordem que Mariona Córdoba s'ha infiltrat, no és broma, però per primera vegada el que ha passat és que durant els exàmens el tribunal tindrà uns detectors que capten senyals wifi i bluetooth per controlar que no hi hagin aparells electrònics encesos a la sala i així evitar que els alumnes copiïn.
9: És molt fort. Jo feia les xuletes amb un pòsit.
10: Claro, és que...
9: Des d'aquí, estudiants de selectivitat, no us penseu que no podeu copiar. Podeu copiar igual.
10: Si ho saben des de fa dies. Quien te quiere te busca. Per tant,
9: sí,
10: no relleu
9: que...
10: Les o sigui, el mòbil no és el vostre millor... Ai, no és el pitjor enemic. És el sistema!
9: A més que quan l'apagues, el mòbil no detecta res.
10: És que no, va,
9: jo crec, hi ha gent que comenta que aquests aparells són de mentida i que només són dissuasoris per espantar la gent, cosa que no em semblaria ni tan estrany.
10: És que sempre quan fan aquestes implementacions d'intentar ser les més modernes, els hi surt el tiro per la culata, com diríem en castellà, perquè sempre ve la profe que amb prou feines ha utilitzat el bluetooth del seu mòbil a intentar gestionar la mierda que li has comprat per Amazon.
9: No sap ni com s'engega.
10: És que, una cosa...
9: Ella fa dos dies està enviant coloms missatgers.
10: Clar. Ella s'enviava cartes amb el seu marit.
9: Perquè...
10: Com ha de fer servir un aparell dissuasori que detecta la onda alfa del bluetooth. ¿Estamos locos o qué? Sisplau. És que no té cap mena de sentit.
9: No, no té cap mena de sentit, però bé.
10: Tant de bo... Tant de bo sàpiguen hackejar-ho i faci als alumnes, que sempre són més llestos, i sàpiguen a fer-ho jugar al vostre jo... favor, saps?
9: Té que piti... A sobre, a favor! Sí. Té que piti quan no toca, perquè el de davant, quan la profe vagi al darrere a copiar...
10: Clar, clar. Jo espero que facin això.
9: Jo
10: sisplau.
9: També.
10: Sisplau.
9: Jo crec que és absurd. Mira, per començar hauríem de criticar el sistema que necessita que copia. O sigui, per què nosaltres hem de copiar? Culpa la té el sistema. Si el sistema estigués ben fet, nosaltres no copiaríem.
10: No, però és que això és una veritat, com un piano. Fins està aquí. Copiat de tota la vida.
9: Ja està, què més dona? Cadascú canvia la manera de copiar, però és que tu copiaves fotent un forat a la goma de borrar com si fos una mina, perquè és el que veies a la teva època, i li quedaràs un paperet per llegir-ho, doncs ja està, l'altre ho fa amb el xat, d'igual, si el xat el tindrà cada dia de la seva vida. És què més dona?
10: I a més que penso, tia... Ensenya'ns a tenir pensament crític i no a memoritzar. Mira que guau que sóc. No, però és veritat. O sigui, que jo parlo amb la gent dels carrers, com a l'hora de fer els vídeos aquests de CL i tal, i hi ha moltes vegades que penso, que fort que no sapigueu això, però que fort m'està semblant que us la, com que us la sudi, que no ho entengueu, que no vulgueu com anar més enllà, saps? Que no és el fet de que no s'ho sàpiguen, sinó el fet de com tracten tota la informació i totes aquestes coses, que a mi m'espanta. Ja està, fins aquí el meu walking moment, tornem.
9: Molt bé, aquests hi estarem del cas de com va evolucionar la selectivitat i anirem a parlar amb els alumnes. Però anem al que ens importa, que són els plans de celebració de la post-selectivitat. Tothom sap que passi el que passi durant els exàmens, el més important és el que passa després. O sigui, que el descans... No patiu, que arribarà per bé o per mal. Jo el que vaig sentir quan va acabar la selectivitat... No ho podria descriure mai en paraules.
10: No.
9: L'etiqueta groga enganxada al meu roncola, i al meu front, i al meu mugró, i a tot arreu. Aquella etiqueta groga perfecta.
10: Perquè en donen tantes perquè tu després puguis sortir de festa i repartir-les,
9: sí, sí,
10: eh?
9: Sí, sí, sí, sí, és així.
10: No perquè si la perd ni res, però bé, no. És el millor moment of the year. Així que, si us sembla bé, repassem algun dels plans que podeu fer quan s'acabin aquest dia.
9: Viatjar amb amigues. Aquesta cançó a mi em posa la pell de gallina. És el pla més típic, però se li poden fer petits canvis perquè sigui millor. O sigui, no cal fer el viatge típic a Mallorca o a Menorca. Saps? Mira, jo vaig anar... No va, no era per acabar la selectivitat, les coses com són. Però jo, després de la selectivitat, vaig anar a Bilbo. Bueno. Vaig anar a Euskal Herria. És que jo som molt bo, que saps?
10: Però està bé, anar a Bilbo.
9: A Bilbo i a Donosti vaig anar.
10: A partir-la.
9: No, no vaig partir-la.
10: No?
9: No, vaig anar amb un meu amic. Jo vaig anar amb un meu amic.
10: Ah, doncs a mi em sonava que l'havies partit.
9: Sí, la vaig partir amb un vasco.
10: Veus?
9: Però no de festa.
10: Bueno, tu cada un parteix el que calgui.
9: Vale, perfecte.
10: Jo vaig anar a partir-la a Mallorca.
9: A on? A no quina part de Mallorca?
10: No ho sé. Però t'ho prometo per la meva vida que jo he estat a Mallorca 7 dies i no sé on vaig ser, ni on, o sigui, ni quin poble, ni absolutament res. Jo sé que estava a un tancat, com si fos una gallina. Era com un gallina en una piscina
9: era,
10: al mig.
9: Era allò que hi anava tanta gent, escarós.
10: Sí, sí, sí, sí, tot el dia a la piscina.
9: Que hi havia influencers.
10: Hi havia influencers, que va haver ser viral i problemàtic, eh? Bueno, bueno.
9: Que asco.
10: Vidres tancats, i va ser increïble. I una nit ens vam escapar per anar a Magaluf. Tornar. O sigui, és que jo no sé res de Mallorca. Jo he estat a Mallorca, però no ho conto com a viatge, perquè me podrien haver portat a Mallorca, a Honolulu, a París, que jo estava en un tancadet, que per mi tot era igual, enmig d'una mena de muntanya estranya.
9: Mira, l'important, ni que el teu viatge, per desgràcia, sigui a Magaluf, és oblidar com de malament ho heu passat als exàmens. Això és així.
10: Següent. Dedicar temps als vostres hobbies. Segurament, per culpa dels exàmens, no heu pogut dedicar temps als vostres petits hobbies i els teniu abandonats de fa molt temps. Per tant...
9: Torna a pintar.
10: Torna
9: a no ser que siguis la de l'arte. Que llavors fota't a cantar, o jo què sé.
10: Clar.
9: O a fer operació en matemàtiques.
10: Guitarlele, la flauta, l'harmònica. Ballar, pintar, fer la roda, plantar un arbre. Hi ha mil coses.
9: El guitarlele està molt bé. Jo no entenc res del guitarlele, prefereixo la guitarra. Mira que tinc un guitarlele. Però me'l vaig comprar perquè el tenia el Josep Montero i no l'entenc.
10: Bueno, no passa res.
9: M'agrada la guitarra.
10: Després de la tele l'haguessis entès. Perquè després de la tele acabes amb un cervell molt gran.
9: Ah, vale. Perfecte. Què més? Festivals. Festivals, festes majors, la mansió, la teva puta amiga que té piscina...
10: Pintineu!
9: Jo rec com un festival. Aquest cap de setmana és el Cabra Rock, per exemple,
10: i
9: que
10: ja...
9: mai podria estar tan ben posat a puesto, perquè, clar, acabes l'11 i el 12 ja tens cabró, eh?
10: Ja estàs partida per la meitat.
9: Estàs per... O sigui, tu acabes de ser-li que ja t'estan partint.
10: Uf, ja t'estàs encenent.
9: Sí, sí, estàs molt desacatada. Festes majors, que són tot l'estiu.
10: Perfecte.
9: Uf, pèl de punta, la veritat.
10: Bueno, crec que ja hem comentat una mica el que vam fer nosaltres, que va
9: sí.
10: ser fer una mica de viatget, una mica d'estar amb les amigues... Però tampoc us amunieu, us ratlleu, perquè no tingueu un planarro. Perquè després tens molta pressió aquell estiu de que sigui el millor estiu de la teva vida, i no cal que ho sigui. Tu flueix i fes el que te vingui de gust. Bé, després amb la Marina Córdoba seguirem parlant de quins són
9: molt
10: els
9: bé.
10: Plans de festa de les noves generacions, mm-hmm. perquè em sembla que hi ha hagut polèmica otra vez, perquè cada 3 mesos surt aquesta notícia.
9: Perfecte.
10: Però bé, mentrestant, et sembla si portem una mica de The Tiets amb la cançó que crec que és la cançó per excel·lència pel fotodam d'un cop acabada la cele?
9: Sí, tu acabes la cele i no... Jo vaig acabar, vaig sortir per la porta i els que encara estaven fent l'examen van escoltar com jo em posava aquesta cançó a Spotify.
10: I, de fet, em sona que la teva... On la vas fer tu, la cella Igualada?
9: Sí.
10: Fora hi havia un Tiet, no, amb una pistola, que si no la penjaves et matava.
9: Sí.
10: Doncs vinga,
9: sí.
10: va, això és
9: ser molt
10: Menorca.
9: Fort, la veritat.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
4: per què ens ha arribat aquesta
5: hora?
4: Mira,
5: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: Ah, és el primer.
5: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur que
5: no
4: pot...
5: T'ho juro, t'ho juro.
6: Bueno, vale.
4: Ara miraré el
5: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
5: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Diu mansplaining.
5: Que et foll...
3: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Això és el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
7: Falten 2 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love d'Aicat. Som la Gala Castelltort.
5: I l'Alberto Gadel.
7: Fa molts dies que el nom de Charlie XCX està a la boca de tothom, no només perquè se l'ha vist per Barcelona i el casament de la Dua Lipa, sinó també perquè ens està a punt de treure un altre àlbum que suposarà un gran canvi per la seva carrera. Parlem de Music Fashion Film, del qual ja hem pogut escoltar alguna de les seus temes, com per exemple Rock Music.
5: No m'agrada gens.
7: Hola. Amb aquest àlbum, segons una tia que he vist per TikTok, ella el que està intentant demostrar és la capacitat artística que té i les ganes de reinventar-se i de provar coses noves que sempre sí que és veritat que l'han caracteritzat. Ella és bastant com la típica avançada dels seus temps, que ella fa les coses per davant, etc. Crec que parlo en nom de moltíssimes si dic que l'estiu del 2024 vam tenir totes un Brad Summer. Tot bailando. Totes recordem aquell color verd fantàstic, totes recordem les lletres negres escrites amb Arial i allargades que van caracteritzar aquesta era de la Charlie. En definitiva, és realment un disseny que va acabar a tot arreu. És com el de la Frozen que dèiem abans, que la pots enxufar on vulguis. Doncs aquest disseny tan minimalista va fer que acabés de tot, absolutament tot, de forma fàcil, perquè era una cosa que podríem haver fet tota realment.
5: Sí, realment sí.
7: És a dir, no era una cosa gaire complicada.
5: Però sabem quan sortirà l'àlbum, no?
7: Sí.
5: Ah, quan surt?
7: El 20 de... Ara no tinc la data al cap, però el 24 de juliol.
5: Ah, d'aquí un mes i poc.
7: Sí, queda poc. De fet, una de les campanyes que van utilitzar per promocionar l'àlbum va ser una pàgina web que et permetia escriure el que volguessis dins de la portada d'aquest àlbum, que de fet crec que tu ho vas utilitzar en algun moment.
5: Jo, sí.
7: Tot es va tenyir de verd.
5: La pàgina web era una promo.
7: Sí, aquella pàgina web no era per ser estètic.
5: Aquella pàgina web l'he fet servir molt.
7: Doncs és una pàgina web on podies afegir el que volguessis amb aquestes lletres tan estètics que tothom va aprofitar per promocionar les seves coses. És a dir, Burger King va aprofitar-ho, Duolingo i moltíssimes altres marques.
5: Jo tinc, saps, a baix, quan mires un vídeo a YouTube, a baix a la dreta et surt com un petit logo, posa Galins amb aquella web.
7: Doncs mira, era la web de la Charlie XCX.
5: Soc Charlier.
7: Yeah. Tota aquesta campanya va ser idea de per Special Offer ENC, que és una agència creativa que ha fet moltíssimes altres coses, són bastant cracs, com per exemple la direcció creativa de Lux.
5: Oh.
7: Però bé, recuperem a la Charlie. En aquest nou àlbum, ella el que sembla que busca és posicionar-se com un personatge dins la música. Primer de tot perquè és la segona portada d'un àlbum on no hi apareix, cosa que crec que és molt significativa, tenint en compte que cada vegada més és la persona qui es ven i tot el que representa, que la música en si. És a dir, el projecte ja passa a ser una cosa com més d'univers que no 100%. Pas de la veu que tingui aquesta persona. I d'altra banda, a diferència de Brad, en aquesta portada hi apareixen les tres persones més representatives de cada sector que ella anomena el títol. És a dir, ja no és una cosa que pugui aconseguir tothom, sinó és el que la Charlie pot fer. Pel que fa a la music, és en John Cale, que resulta ser una de les persones més avantguardistes del rock, ni puta idea. Llavors, per a la part de fashion, hi ha en Mark J. Jacobs, que és un dels grans noms de la moda, i ell va portar tota aquesta estètica grunge com a alternativa a l'alta costura als 90, i llavors a film tenim a Martin Scorsese, que és un director que també va ser molt trencador dins del món del cinema, portant com una mirada molt més alternativa de les coses al mainstream.
5: Ojalà la versió de Lux sigui ella, en plan, aquests tres i ella.
7: Clar, és que, de fet, per mi, ells són les Charlies XCX de cada sector, perquè ella va portar aquest kitsch, aquesta estètica rebera al mainstream. Al mainstream.
5: Tens 80. Al
7: mainstream. Amb això, amb l'àlbum de Brat. Per la promoció d'aquest nou àlbum també s'està seguint aquesta tècnica de fer una pàgina web on pots personalitzar la teva portada.
5: Oh, a veure.
7: En aquest cas pots afegir les fotos que vulguis i crear la teva versió, cosa que òbviament ha provocat que molta gent parli d'això, a més que la critiquin, perquè clar, ella ha escollit a tres homes i no a tres dones, on ha posat cap dona, i hi ha la mateixa versió però en comptes d'en John Cale, per exemple, amb l'Addison Rae o amb la Charlie XCX o amb la cara de la Charlie a tots tres.
5: Com es diu la web?
7: Doncs no tinc ni idea ara mateix, però busca Music Fashion Film a Charlie XCX i alguna cosa així i et sortirà. Però bé, si encara va una mica perduda la gent, us faré una mica de classe, una mini classe de qui és la Charlie XCX per ubicar-la i veure per què està on està, per què té l'estètica que té, etc., perquè porta donant pel cul molts anys. Na, na, na. Charlie XCX és el nom artístic de la Charlotte Emma Hutchinson. Ella és cantant... Ella és cantant, compositora, productora. Va néixer el 2 d'agost de 1992 a Cambridge. Per això aquest accentot que té. Ella és molt vella, però és que al final, si ets una superestrella, no pots ser una superestrella als 15 anys. I des de que era molt adolescent, sempre li havia agradat, doncs això, fer música, experimentar... I de fet la penjava a MySpace, que era aquesta mena de YouTube, que no és un YouTube, que era com una cosa quan penjaves música... I era clau en aquell moment per, doncs això, per ser descoberta, etc. I allà, què va passar? Que un promotor la descobreix i la comença a moure pel món de la rave de Londres, que és com de les raves més potents de, com del món, aquesta cultura. Allà va començar a ser un referent pel nínxol. No sortia de cap concurs musical ni res per l'estil, sinó que ella va començar a moure's pel món de la rave i a descobrir i experimentar, doncs, quin era realment el seu lloc dins la indústria i quin era realment això que diuen de buscar-me sonido.
5: I quants anys tenia?
7: Doncs que era molt joveníssima, perquè devia tenir uns 20 aquesta època. L'any 2010 firma el seu primer contracte i comença a publicar mixtapes i singles. Realment ella no para de produir, perquè sempre ha estat produint, i de fet la gent de la indústria li sembla tan guai, com d'aquest sector i tal, que comencen a demanar-li que participi en diferents composicions.
5: Doncs
7: mira, ens amola com la teva mirada del món, tal, dona'ns el teu punt de vista o ajuda'ns amb això, tal. De fet, gràcies a això, un dels seus grans hits va ser I Love It.
5: És que això... Amb quants anys va fer això? Molt jove.
7: Doncs cap al 2010-2011.
5: És molt bèstia que fes això, és una barbaritat.
7: Ella l'havia escrit per ella, però quan la va començar a fer i tal, no va acabar de veure-la pel seu projecte. Llavors la va gravar amb el duet Icona Pop i la va posicionar dins del mapa mundial, però... des d'un segon pla, és a dir, perquè Icona Pop es va portar realment tot el mèrit. Recordem que va ser un gran temacle, va arribar número 1 a les llistes de UK.
5: A mi m'encantava.
7: I top 10 als Estats Units. I aquí a Espanya devia ser també un hit, perquè, de fet, el grup de Mario Vacariz o la Nancy Rubias van fer la seva versió. Me da igual, m'encanta. Això m'encantava a mi de petit.
5: Jo ho odiava.
7: Després d'això apareix un altre exitàs, és a dir, continuem en la mateixa línia, en col·laboració amb una de les raperes del moment, que era la Iggy Azalea, i va treure la cançó que crec que la va catapultar a la Iggy i no a la Charlie, que és Fancy.
5: Ella es va dir Charlie XCX des del principi.
7: Llavors, a ella la van contractar. Perquè és això, ella era molt bona música. Dins del sector començava a despuntar i la veien com una gran... O sigui, com a molt bona pieza, saps?
5: Vale.
7: I que sabia com fer hits. Però sí que és veritat que potser passava més desapercebuda perquè era el públic. I llavors la van contractar perquè fes una de les cançons de la pel·lícula de Bajo la misma estrella, que també va ser un èxit rotund, que és Boom Clap. Boom! aquest moment, pel que fa, bueno, pel que he pogut llegir, des de dintre se la veia com que es projectava a ser una gran estrella, però t'he de dir que sincerament penso que no tenia cap mena de potencial. Hem de tenir en compte que ningú la recordava després d'haver fet èxits d'aquest tamany. Ningú sabia qui era,
5: és
7: realment.
5: És molt fort. Clar, però perquè si ho fas amb col·laboració.
7: Clar, i que tampoc tens com una com un branding molt fort, no tens com una mena de personalitat, saps? És a dir, ets la rara que cantava amb la Iggy Azalea, però per mi era la Who. En plan, jo sabia qui era la Iggy Azalea, vale, perquè feia la cançó de Fancy, però la Charlie no tenia com un imaginari, crec,
5: vale,
7: que,
5: vale,
7: com tan marcat ja dins d'aquestes col·laboracions. Després d'això, sembla que es cansa i busca una altra vegada un so molt més experimental, electrònic i futurista, i aquí és on publica un EP clau per ella, que és aquest Rum Rum, que és una cançó molt viral. I diuen que comença a sentar unes bases de l'hiperpop. Això és el que he llegit i he pensat molt. Em sembla bé aquesta frase, però no acabo d'entendre-la. Bàsicament es redefineix com una tia guai dins, vale, del sector, i ella era de les guais. Després de Rum Rum, la Charlie comença a envoltar-se de productors i artistes que venien pues, d'aquesta electrònica, aquest soroll com una mica més estrany, i també de gent de deep internet, saps? Com gent molt Tumblr en aquella època.
5: Sí.
7: Aquí apareix un nom molt important, que és A.G. Cook, que és un fundador de PC Music, que he hagut de buscar què era, que resulta que és un segell discogràfic i un estudi creatiu que en aquest moment eren les rares.
5: Vale.
7: De les rares, saps?
5: Vale, vale, vale.
7: Eren les cool girls, com
5: sí, de divertides, que sí, exacte.
7: Llavors,
5: modernes.
7: Com que a ella això li van donar un push bastant gran, i de fet A.G. Cook aquest és una gran peça clau a la seva carrera i com de la seva inspiració i tal. Amb ell i amb tota aquesta escena, la Charlie treu projectes com Number One Angel o Pop 2, i aquí és on es passa una cosa molt important, que és que potser encara no era una superestrella per tothom,
5: vale,
7: però sí que es converteix en una artista com de culte. És a dir, la típica artista que potser la teva mare no té ni puta idea de qui és, però sí que és veritat que entre els artistes guais...
5: O sigui, l'artista preferit del teu artista,
7: sí,
5: preferit, no?
7: Comença a ser això,
5: vale,
7: a ser la referència dels artistes, com
5: vale, vale,
7: l'artista aquesta ninxo.
5: Com una mica Björk, potser.
7: Segurament, sí. Com aquesta
5: que
7: cosa
5: potser, vale,
7: que no l'escolta tothom, però que els artistes sí que la tenen molt referenciada.
5: Vale.
7: L'any 2019 publica Charlie, un disc que és gairebé com obrir la seva agenda de contactes i dir, mira, aquest és el meu univers. I trobem col·laboracions com Troye Sivan, llavors gent que no tinc ni puta de qui és, Christine and the Queens, Haim, Clairo, Yahe o Sky Ferreira, la Jana segurament ara mateix.
5: La Clairo és super de lesbiana, jo quan era lesbiana m'encantava.
7: Jo no sé qui són, però bé, suposo que eren molt top, perdoneu per la meva cultura musical. I llavors ja arriba el confinament, 2020, i ella fa una cosa, que és que en comptes de desaparèixer, decideix fer un disc sencer des de casa i ensenyant el procés. Aquest disc és How I'm Feeling Now. Aquest va tenir participació dels fans, i no vol dir només que els fans ho comentaven per Twitter i ja, els gais deien m'encanta este tema, sinó que la Charlie es va implicar directament en el procés creatiu. És a dir, feia directes, ensenyava demos, preguntava opinions...
5: Hola, que xulo!
7: I fins i tot va fer servir vídeos que els havien enviat als fans... pels videoclips, com el que estem veient ara. O sigui, que el disc es va anar com construint gairebé en públic, com si l'estudi fos internet i els fans estiguessin asseguts amb ell a l'estudi. De fet, la demo de Party For You és bastant viral a TikTok, perquè a la gent li agradava molt més la demo, deien que sonava molt diferent a l'original.
5: Uau, estic flipant.
7: Això reforça molt una cosa, que és aquesta idea que la Charlie sempre ha sigut un artista com d'internet. Saps que ella... ha crescut i ha utilitzat moltíssim l'internet. És molt guai, a mi això, aquestes coses com que m'agraden, saps?
5: Ai, l'amo, mira que jo no la...

0: de la seva vida. Saps com que de cop i volta es va posar en una cosa molt més típica per poder trencar. Saps com la història de l'art, que sempre és renaixement, tal, que pues crec que va fer com una mica això, que potser va fer-me de forma inconscient, però vista en perspectiva a mi em genera aquest sentiment. Llavors arriba el primavera del 2024, el Primavera Sound, i ella comença i arranca la seva era Brat.
1: Mama, el Primavera.
0: Sí, estrenant cançons de forma inèdita.
1: Que heavy.
0: La gent flipant la màxim, perquè de cop va muntar una rave mig del Primavera, la gent estava tiesa, i després va aparèixer fent un DJ set de la Barceloneta de forma sorpresa, també. I tot això li queden temes.
1: És la millor.
0: I uns dies més tard, pum, publica l'àlbum de Brat. Després d'anys sent aquesta artista de ninxo, l'avançada del seu temps, la Charlie aconsegueix que el seu projecte doncs faci això, que és arribar al mainstream, que és com la idea de ser una tia caòtica però segura, i sobretot, que a mi és el que més m'agrada d'aquest àlbum, insegura però icònica,
1: vale.
0: Arriba a tot el món i tothom es torna completament boig amb la Charlie. Va emportar-se absolutament tot el que va poder i més per davant, i es va confirmar realment que, tot i ser massa rara per ser mainstream, ha acabat convertint-se en una de les figures del pop actual, i crec que serà una persona molt transgressora. És a dir, que quan siguem grans,
1: 100%.
0: La Charlie serà un gran referent.
1: 100%, 100%.
0: I encara li queda temps per sorprendre'ns. Jo, de veritat, que l'estimo i tinc moltes ganes de saber quina serà la següent faceta, aquest music fashion film.
1: Jo tinc ganes d'escoltar-lo, ara mira que m'agrada igual, però ara m'ha generat curiositat.
0: És que ella mola, la veritat. Però bé, fins aquí la repassada de la Charlie XCX. Espero que us hagi agradat. Aquesta versió també és bastant meravellosa. Espero que algú li hagi posat. Ella, que li encanta Barcelona, espero que li hagin dit, mira, Mario Ecrizo, a very typical guy of here, is a very iconic, i va fer això. Però bé, qui és la typical, very, very, very typical, fantastic girl from here, és la Julieta. Et sembla si fem un remember i ens posem el bikini rojo?
1: Ah, vale, de sobte.

Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Sia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.

0: sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda i seguim amb l'Obdicat, som l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui ens torna a visitar un grup que ja podem considerar pràcticament de la família del programa perquè no és la primera vegada que passen per aquí. Ara, però, venen amb una novetat importantíssima i és que fa ben poquet, poc més d'una setmana, crec, que van treure la seva primera cançó original! Nois, com esteu? Estem parlant de Brou, per cert.
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos un altre cop.
2: Tercer cop ja,
1: És veritat que és el tercer cop perquè vau venir a l'octubre del 24, vaig veure. És que ho he mirat avui. I el dia de la ràdio de l'any passat.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Hòstia.
1: Sí, sí, sí, molt bé. Sou uns grans fitxadors. Escolta, fa molta il·lusió que torneu al Love perquè l'última vegada que vau venir encara estàveu centrats en les versions i ara el 3 de juny vau publicar Me la sua. Com ha anat la rebuda?
4: Doncs bastant bé, la veritat, eh? A vegades... Vull dir, no pots esperar-te gran cosa, vull dir, és com obrir-te un nou compte d'Instagram i esperar-te tenir ja trillons de seguidors.
1: Mm.
4: No, va, és un procés lent, però realment estem molt agraïts de realment molts missatges hem rebut de gent que li està encantant la cançó i l'està gaudint moltíssim, i esperem que arribi a tota la gent que pugui arribar aquest estiu, sobretot a la gent que vingui als nostres concerts i la pugui gaudir en directe.
1: És molt cançó d'estiu, eh?
2: Home... La història que hi ha darrere entenc, a veure, perquè clar, entenc que deu ser complicat de cop i volta explicar tota una història en sent tanta gent, no? O què? O com ha anat això?
4: A veure, el grup ha anat fluint una miqueta de formació a nivell del treball, saps? De les decisions que es prenen. Al final, pues, nosaltres tres som qui més hem tirat del carro, sobretot en temes de composar les cançons i... Realment aquesta cançó surt igual que moltes altres perquè, bueno, no sé si algú vol interrompir-me perquè crec que em falten paraules per descriure.
5: No, però surt de coses que pensem també, no? O sigui, tot el que intentem escriure no és intentar fer un hit i ja, sinó de realment... Ara portem molt de temps fent versions i cantant paraules d'altres i pensàvem que era el moment de poder dir la nostra també, no? I de fet la cançó Me la sua al final va una mica en aquesta línia de dir, ei, me la sua el judici extern, me la sua el que puguis pensar, nosaltres fem això... I aquí us ho presentem.
2: Com a carta de presentació, exacte. Entenc, no?
1: I què més us la sua? Pregunta que segur que no us ha fet ningú, va.
6: L'original és aquesta.
1: Sí, sí, sí, no, se m'ha obligat i jo faig cas.
6: Què més ens la sua? Doncs ens la suen bastantes coses, però ara mateix no em ve el cap. Què ens la sua?
1: Bueno, i si no, coses que us importin molt, és que jo crec que teniu alguna cosa a dir, però no voleu dir.
6: Ha dit el papa.
5: Ha dit el papa.
1: Ah, sí, bueno, que
5: sí,
1: ens la suda a tots, però històricament és salvatge, sí, sí, absolutament. Hi ha una cosa que és agafar una cançó que la gent ja coneix i fer-la... Una cosa és agafar una cançó que la gent ja coneix i fer-la vostra, que entenc que ha de ser... No sé, però fa la sensació que més fàcil, perquè al final, si és un hit, el més probable és que funcioni.
2: Clar.
1: I una altra és ensenyar una cançó que surt directament de vosaltres. Us feia por?
6: Molta. Sí, sí, sí. Bueno... por, però a la vegada com portes tant temps treballant en una cosa, si al final la por es converteix en ja ganes de que surti i ganes de
5: provar que, sort, no?
6: De que no siguis tu l'únic que escoltes la teva cançó, saps? Que ho pugui escoltar tothom. Llavors, o sigui, sí, hi ha por, però igual tenia por jo fa 6 mesos que la tinc ara, saps? Vull dir.
1: Perquè va sortir el dia 3 de juny, però quan la veu començar a fer?
5: Fa un any i mig?
4: No, què? Aquesta fa un any.
5: No, aquesta fa un any, aquesta fa un any.
4: Un any, sí.
1: I la de l'any i mig?
5: Bueno, s'està coent.
1: Què és això de l'any i mig?
6: Bueno, és que nosaltres portem fent i composant i gravant i produint cançons molt de temps.
5: Sí.
6: Perquè vam prendre una decisió, crec, bastant madura, per lo immadurs que som, no treure lo primer que se'n surt pel cap i lo primer que composem i no creure'ns aquí les estrellites i anar de cracs quan realment, pues, o sigui... ser artista creiem que és una cosa que al final s'ha d'entrenar i s'ha de practicar igual que tot, saps? I ens vam prendre un temps, que també molt agraïts per tenir gires i fer versions i que la gent es conegui per això, que està de puta mare també, saps? Però nosaltres li hem estat fotent molta canya i per això et dic, uau, l'hem fet fa un any, però és que també hem fet moltíssimes altres cançons fa un any que al final les hem estat cuinant i remenant i, hosti... tenim cançons per donar i vendre.
2: I llavors, quan vau començar amb tot el grup de versions, entenc que també teníeu aquesta... O sigui, aquestes ganes d'explicar la vostra ja hi era. I llavors, arriba un punt que dieu, vale, és el moment, o mentre estàveu començant amb les versions ja feia temps que estàveu escrivint les vostres coses i la vostra música?
5: Bueno, de fet,
4: va ser un pas, realment. Va ser com... vam dir, ara comencem a fer-ho, perquè realment crear el grup de versions, el seu directe, les seves xarxes socials i, bueno, la prou popularitat que hem arribat, també va ser un procés de molta feina que, bueno, pues et treia de tenir al cap
2: una idea.
4: I de sobte, pues, va arribar el dia que vam dir, seiem i ho fem, sense realment previsió de d'aquí un any i mig traiem. No ho sabíem realment. Vam començar a fer-ho perquè vam dir, és que ho volem fer, tenim moltes ganes de fer-ho.
5: De fet, la primera reunió que vam fer, que jo vaig entrar al grup, diguem, allà em vau dir, bueno, potser després de les versions farem temes propis. I jo els vaig dir, no, a mi no em lieu amb temes propis, que jo ja he tingut males experiències amb altres grups, de gestions de persones i no sé què, jo no vull estar.
1: Wow.
5: I
1: mira on estàs, estem,
5: feliç de la vida i remant com ells, com tothom.
1: A més, amb aquesta cançó fins i tot heu fet videoclip, que jo no sé si veu gravat mai un videoclip, està molt ben fet, a mi m'ha funcionat molt. N'havíeu gravat mai algun de videoclip?
5: Jo sí. Però bueno, és que l'equip amb el que vam treballar, que és la productora Estremaliats, d'aquí un agraïment també a com es van volgar amb el projecte, amb la idea i amb tot, i és que ens ho van posar molt fàcil. Vull dir, van captar la nostra idea molt ràpid, com som ho van captar molt ràpid també, i tenen un equip de professionals al voltant, des de maquillatge, vestuari, de tècnics de llums, de tothom, que és una passada, ens ho vam passar superbé. Total, també. Sí.
1: Perquè sortiu maquillats de vells, bueno, de velles, no?
6: Jo sóc la vella.
5: Ell és la vella. Jo sóc el calvo.
1: Sí, això sí.
2: A mi són les guarres.
6: Aquí hi ha el sassi.
1: Sí. Però és... hi ha, o sigui, és referència d'alguna altra cosa?
5: Bueno, de tot el que hem mamat de sempre, no? Que sí, Cracòvies, Polònies, històries, vale. I també no? Teníem com
6: el
5: ganes de fer-ho.
6: Jo volia ser la d'Arbus, de High School.
5: Ah, vale,
6: jo
5: sóc els personatges.
2: És que l'estètica és molt aquesta,
1: sí,
2: eh?
1: Clar,
2: la profe.
5: Sí.
6: Jo crec que ho va pillar bastant bé, la d'Arbus.
5: Sí. Bastió el desigual...
6: Sí, van al desigual.
1: Fantàstic.
2: Sí. I ara que hem obert ja tota aquesta porta de nova música, tal, que es podem esperar d'aquest grup? És a dir, esteu treballant amb més música vostra?
6: Sí, moltíssima.
1: Amb singles o amb alguna més gros?
6: A veure, començarem amb singles, com tothom, però anem a per l'àlbum, sí.
2: Anem a per l'àlbum, eh?
1: Teniu un concepte i tot, ja.
5: Estem treballant.
4: Està.
5: Però jo crec que sí, no? Sí. Podem dir que sí.
2: Home,
5: sí.
2: Que la primera cançó ja, el videoclip, sigui amb una storytelling, trobo que ja és arriscar prou. Potser sí. Va cap a aquesta línia, o què, no?
5: Bueno, jo crec que va en la línia aquesta que dèiem d'explicar coses que nosaltres tenim a dintre. Llavors, jo crec que tot serà molt... molt...
6: Sí, tindrà coherència.
5: Exacte.
6: Tindrà coherència.
5: Sí.
6: Ja ho tenim tot, més o menys.
2: Ah,
6: previst.
5: No, previst, exacte.
1: Ah, vale, anava a dir fet.
6: No.
1: Previst també està molt bé. Aquesta nova etapa també es nota als directes, perquè aquest estiu esteu fotreu una gira. Bueno, gegant, no sé, jo he estat mirant les dates i és una barbaritat. Solsona, Sitges, Taradell, Olot, Breda, passareu pràcticament per tot Catalunya.
2: Por Dios.
1: Això, sí, no, que jo vaig al·lucinar. Això us permet ja dedicar-vos professionalment a la música?
5: Bueno, els tres ens hi dediquem. Sí.
6: Sí.
5: Professionalment.
6: Depèn.
4: No ens estem forrant, però sí.
1: Però no necessiteu una altra feina.
4: No.
5: Bueno.
6: No, a veure.
5: Treballem per altres artistes a vegades com a productors, també.
4: I el Pol i jo també seguim sent estudiants. Exacte. Llavors, tampoc.
6: Sí, i vivim a casa dels pares. Nosaltres
5: exacte.
6: Estem guai.
5: Som ells, jo. Tenim aquesta sort.
6: Però ell sí que li dona... No de puta mare, però li dona bé. Mm. Li dona bé, sobretot perquè treballa amb altra gent també i que hem treballat,
1: o sigui,
6: molt de producció.
1: Però com a projecte encara no serveix per mantenir-vos al 100%.
6: No, però perquè
1: pues
6: també...
1: És molt fort, perquè feu molts concerts.
5: Bueno, pues imagina't.
6: També prioritzem portar molta gent a l'escenari, som 6 a l'escenari, que per una gira així de versions ja és heavy, però
5: i
6: al final...
5: I dos tècnics.
6: Sí, i, però al final nosaltres ens agrada tocar. Ens agrada tocar molt. I ens agrada tocar amb tota la gent.
1: Clar.
6: I si poguéssim portaríem 8, i si poguéssim portaríem 7.
5: Sí.
2: I ara que teniu cançons pròpies, entenc que la gira també canviarà una mica, no? O que hi haurà moment Malasua...
5: Sí. La gira es diu Malasua Tour, per tant, tot va cap aquí.
1: I les cançons que toqueu seran versions i llavors la que heu tret ara, o hi haurà cançons que no han sortit?
4: No, encara no.
5: Aquest estiu...
4: A poc a poc. Anirem introduint més de les nostres cançons, sobretot a mesura que vagin sortint, i algun dia, quan ens sentim segurs, farem el pas de fer... Bueno, de transicionar. Aquest és el nostre plan,
1: que
4: en general.
1: Heavy.
2: I havent passat per tants pobles, hi ha algun lloc, algun poble, ciutat, que us hagi sorprès realment? sorprès. Que fins i tot tingueu ganes de...
4: La sorpresa vol dir que l'expectativa era baixa i va ser increïble.
2: Sí, un lloc on...
1: Us sorprès!
2: Un que us hagi sorprès, bo o dolent. Allò que
5: nova, a mi Vilanova em va molar molt. Que va ser després d'un Barça-Madrid, que va guanyar el Barça.
6: Sí, però això no sorprèn.
5: O sigui, pues a mi va, almenys, perquè teníem, no sabíem si guanyaríem. Sí, evidentment que sí, però...
6: Després de la fumiga i el concert mola, ja.
5: Okay. Però era per la tarda, que no estem acostumats. A mi em va sorprendre això.
6: Bueno...
1: A mi no, clarament.
5: No, ja veig que no.
6: Hi ha pobles, tres hi ha pobles que sorprenen.
4: A mi en general, Barcelona em sorprèn. Barcelona.
1: Positivament.
4: Perquè a vegades, sí, festes de barri, els horaris, les organitzacions no són prou bones, però...
6: Sí, molt cert, eh?
4: Toques a Barcelona, ja, i és que és un goig. La gent és genial a qualsevol hora, que depèn de quin poble, a partir de les 3 del matí no hi ha ni el tato. A Barcelona toques a les 10 i hi ha tothom allà donant-ho tot.
6: I a més amb els volums de merda que tenen, perquè et limiten el so, sí, perquè, exacte, els veïns puguin dormir i dius, conyo, el de la quarta fila no està escoltant res. Però perquè... ho està donant tot.
2: Clar, és que al ser una gran ciutat la gent està desesperadíssima per desconnectar, llavors sí, estan, sí, sempre, eh, molt entregats a tot. Sí. És increïble. Aquí tothom fa coses tot el rato. En, ja, canvi, els, sí, pobles la gent va més chilling i és en plan, ah, doncs sí, m'hi vaig.
5: Si arribem més tard no passa res. Ja,
2: clar.
4: El volum està tot bé i acaba a les 7 del matí.
5: Sí,
4: o
5: sí. Sí. No. Quan, exacte, quan has dit 3 i mitja semblava que diguessis com que la gent ha marxat. No, no, és que encara no ha arribat.
1: Ah, ah, vale, jo
5: clar.
1: Que heavy. I quin ha estat el pitjor camerino que us heu trobat mai?
5: Quan no hi ha camerino.
1: Ah, i el millor?
5: El millor... Ostres.
6: Clar, és que hi ha dues categories de camerino. O sigui, hi ha camerinos que el lloc està molt guapo, o sigui, que la sala mola molt, i després hi ha un camerino que et tracta molt bé, que et trobes allò un,
1: ah,
6: el banquet de menjar i el sofà i no sé, sí, què. Llavors, no ho sé. A mi, de que em recordo ara recent, la Mirona em va semblar un tracte brutal.
5: Ah, sí, la Mirona, brutal. La Mirona, clar. Home, sí.
6: I després hi ha formats més de festa major, rotllo festival, clar, que tens la teva carpa, que estàs tranquil·la, ja, no sé què.
4: I nosaltres on puguem jugar jocs de taula,
1: ah, estiguem, vale,
4: tranquils, sí, el volum, sí, no ens matxaquin, sí, nosaltres, sí, estem supercòmodos.
2: I demaneu mundial coses, rotllo amb el Rider.
5: Demaneu... Una taula i unes cadires per poder jugar al
2: canal. No.
4: Sincerament, cervesa, no demanem gaire cosa. Cerveses hem començat a demanar aquest any, encara a cap bolo ens han posat les que hem demanat.
1: Ah, vale.
6: Heavy.
1: Demanem tot. Que era obligatori, no, ja, queda abans, no, no, Rider. No, no.
2: I què demanaríeu, si poguéssiu?
4: Idealment, sí.
2: Ho heu pensat?
4: Què demanaríem?
5: Ostres, no.
1: Alguna excentricitat? Qui era que demanava
4: restaurant
1: només...
4: Restaurant cada bolo, 100%.
1: Ah,
5: estaria bé, un camerino on...
4: Perquè normalment hamburguesa, pizza, sí, pizza freda... Menges, sí, molt malament a l'estiu.
5: Sí, sí, sí.
4: I et fot un mal... O sigui, tu què has dit, la Mirona? Jo recordo tenir un mal de panxa després de la Mirona.
5: Sí, mira que està bona l'hamburguesa d'allà.
4: Està boníssima, però Déu meu.
2: És que a vegades penso, quan els artistes que surten, jo què sé, les 2 o les 3 de la matinada que han sopat, normalment, clar, sopes això. Jo també vomitaria, entre els nervis.
1: Segur,
2: i
1: segur.
2: Que és estiu, que la digestió costa que flipes i tal, després d'haver-te enxufat una smash burger, surto a brincar-la sobre l'escenari.
5: Ha passat.
4: No, però també ha passat a restaurants. Vull dir, nosaltres...
6: El pres del Lluçanès, que aquella hamburguesa era criminal.
4: De dolenta o de bona?
6: Aquella hamburguesa era...
4: No,
6: em va deixar una setmana amb...
4: Espluga de Francolí. Espluga de Francolí,
6: sí.
4: Però igualment, també ens ha passat d'anar a restaurants, paga l'Ajuntament, i nosaltres, innocents de nosaltres, banquete, a demanar tapes, sí, plats... Tal. I després putar-ho perquè t'has jalat masses coses.
2: Clar, és que s'ha de tenir en compte que vas allà també.
4: A poc a poc anem aprenent dels nostres errors.
5: Exacte.
4: Algun dia una amanida agafarem.
1: Molt bé.
5: No ha passat encara, eh?
4: Encara no.
2: Normal, tot arriba.
1: Triar, a veure.
6: Però demanem només cervesa com cosa especial, perquè no ens trobem un dia que la cosa va molt bé i volem una cervesa i no ens... O sigui, hi ha vegades que ens han trobat una nevera amb 12 cerveses i diem, que guai. No, no, 12 cerveses a partir de 3 grups. Dius, collons,
5: som
6: 9 persones. No ho sé. Jo a l'estiu, no és que siguem alcohòlics, però és que una cerveseta...
1: Sí, pot venir de gust, a vegades ve de gust, és veritat.
6: O una Coca-Cola, igual et dic Coca-Cola, però bueno.
1: Segur que fa molta il·lusió tenir tants concerts, però entenc que també ha de fer una mica de mandra pensar en pujar i baixar tota l'estona d'un petit cotxe. Què feu per entretenir-vos? Teniu coses a explicar-vos? Jo amb l'Alberto, quan quedem fora del ràdio, ja no tinc res a dir-li. És que per mi estaria en silenci, perquè no tinc res més a explicar-te.
2: Hem de començar a detallar històries, saps? Rotllo, i va començar, va entrar amb la...
1: Va obrir els ulls!
6: De què opera? De...
4: Monòleg.
6: Nosaltres som jugadors competitius heavies i malalts de Catan.
1: Hòstia, és que el Catan.
5: Sí, sí.
1: La discussió que m'ha portat a mi el Catan, eh?
6: Ens fotem una... Bueno, o sigui, nosaltres, com som banda de versions, i la banda de versions va després de la banda tal, i toquem a la una, a dos, vale, tres del matí, aquell grup també és el que fa proves de so abans. Llavors, igual tenim 5 hores allà penjats. Ens fotem 10 partides del Catan, fàcil.
1: 10? Hòstia, no, 10 el Catan no, és llarg, no, eh? Ah, vale.
6: 10 no, perquè...
5: N'hi ha de ràpides. N'hi ha de ràpides.
6: Per matats, mandats.
2: Hem d'anar acabant l'entrevista, però abans de presentar en directe la cançó, què us agradaria que la gent sentís o entengués quan escolta Me la sua per primera vegada?
5: Això pregunta, que dius,
2: així preparem una mica el públic, saps?
5: Molt bona pregunta.
6: Bueno, Me la sua, nosaltres, la intenció era una mica que prové d'un... O sigui, el nom de la cançó és un nom molt tonto i al final és com... Me la sua, saps? Però al final és una lletra que té bastant rerefons i és una cosa bastant profunda i bastant real que jo crec que és una mica com la gràcia de la cançó, que pot semblar de primeres com un crit molt tonto, Me la sua, però això, és una història bastant real i bastant guai que sí. Hem fet. Llavors, si la pregunta és... Què t'agradaria que la gent escoltés? Pues, la lletra.
1: La lletra.
2: Vale. Que s'hi fixi, no?
5: Yeah, sí, que els donin forces per enfrontar-se als reptes que tinguin, no? Una mica de dir, va, sense por i cap allà, no?
2: Perfecte, doncs...
1: Doncs mira, jo crec que ja podríem anar a escoltar la cançó, que han portat una mica de guitarra. Jo sempre que ve un grup li dic a la Jana, podries dir que cantessin? Perquè home, a mi em fa molta il·lusió, tot i que al moment és molt incòmode, perquè som nosaltres mirant tieses.
2: Sí,
1: després jo m'ho passo molt bé i a mi em fascina.
2: Però perquè és aquest moment de, entre que munten, tal, no sé què, a més canten, a vegades no portem els cascos i queda tot millor per la ràdio.
1: Sí, tot està preparat perquè quedi bé per la ràdio, això és així.
2: Una mica de cançó en directe radiofònica, uf, pelos, eh?
1: Fa una mica d'il·lusió.
5: De lo bueno. Vosaltres avui també, que és fàcil, no?
1: No, nosaltres no cantarem, sou vosaltres els cantants.
5: El Malassuma ens heu d'ajudar.
2: És que hem de mantenir el programa en directe dues hores parlant.
1: Encara ens queda una hora per parlar,
5: nois. Necessitem un bon coro,
2: no podem forçar les cordes, amor, ho
5: sento. Si us animeu, aquí us deixem l'espai.
1: Esteu preparats?
5: Ho estem?
1: Som-hi, doncs, quan vulguem.

0: no creus en mi.
1: Fantàstic, nois, moltíssimes gràcies per passar pel loft. A veure si ens trobem una d'aquestes 37
2: home,
1: milions de festes majors que feu. Segur que sí, perquè serà inevitable.
2: Sí, no, és impossible no caure
1: i sense voler ni que sigui. Ja sabeu, família, escolteu-me la sua de brou, perquè d'aquí un temps podreu dir allò tan pesat de dir no, jo ja hi era des del principi, que ja sabeu que a mi em funciona molt. Ara us deixem amb una mica de Hasta Jesús Todo un mal dia, que es deu demanar vosaltres.
3: Sí, mira.
2: Bon dia d'avui.
1: Ah, sí, crec que ho heu triat molt bé. Molt bé, va. Això és Catril i Paco Moroso. Moltes gràcies per passar pel blog.
3: Gràcies a vosaltres.

Això és el Love. Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Si sents això, és que vius el Love.
1: Ja et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: 4 minuts per la... No, 11 minuts per les quartes de la tarda i seguim el Love d'ICAT. Com esteu, família? Som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort. I l'Alberto no para de zorrear-li a la càmera. Ets una marranona, rei.
3: I també tornem al tema del day. Avui ha començat la tele i sabem que tots esteu pensant ja en agafar vacances i no obrir un llibre més fins al setembre.
2: Us hem fet un resum de plans que podeu fer aquest estiu, però potser algun no l'hem encertat, les coses com són, o això ens ha dit la nostra infiltrada, The Day of Today, Mariana Córdoba!
4: Hi there!
3: T'has recuperat que t'hagin dit senyo?
4: No, o sigui, mira, jo l'altre dia ho parlava amb les meves amigues, però em semblava una falta respecte... Jo mai m'havia sentit gran fins que vaig arribar a aquest programa.
2: I amore,
4: a més que m'he adonat que em porto 10 anys amb la gent que ha fet la tele.
2: Sí. Ah, i jo?
3: 4, 3.
2: Ah! Ah, 3, no és res.
4: Ah, no és res.
2: Soc tan jove.
4: Uah, soc tan gran.
2: Sí.
4: Bueno, clar, entre això que se m'estan casant els meus amics, això és bèstia.
2: Hòstia, Mariano, com estàs?
3: Cogelada.
4: Fatal, perquè a més penso... Ara tinc dues bodes pròximament, val? L'any que ve. Penso, haig de portar algú a la boda. Haig de tenir un mes 1.
2: Per... Hi ha aquesta pressió.
3: Sí.
4: Jo la noto una mica.
3: Perquè tothom va amb el seu més dur, tia. Clar, i llavors sí, estàs així.
2: Però el teu més dur pot ser el labobo.
4: No, el meu labobo, que és el meu millor amic, que és gay, un dels meus millors amics que és gay, no em pot acompanyar a una boda.
3: Per què?
4: Bueno, ell no voldria pagar per anar a aquella boda, perquè clar, només vindria a fer-me de nòvio.
3: I
4: hi ha bodes on m'és igual. A la boda, per exemple, de l'amiga meva que es casa, anem totes les ties del grup i la majoria estem solteres.
2: Ja, però potser l'any que ve tenen tots nòvio.
3: D'aquí un any pot canviar.
4: Ai, nois, i potser jo també.
2: No.
4: No.
2: No estàs a la teva breezy era.
3: Ja, soltera crònica.
2: Tu estaves a la marasuma, la suda era.
4: No, jo estic a la meva breezy era. A mi me la suda tot últimament.
2: Veus com es de brou.
3: A l'Alberto Gadel era.
4: Però jo estic fent allò que diuen, que quan menys t'ho esperes arriba. Jo estic fent veure que no m'ho espero.
3: Això és mentida, perquè sempre estàs chilling, però és mentida, mai estàs chilling.
4: Ja, és que mai estaré chill, no passa res, m'han de comprar així. Dit això, podem parlar del que toca.
3: De què parlàvem, de la tele?
4: Hem parlat sobre la selectivitat, que ha començat aquesta setmana. També heu parlat d'alguns dels plans que pot fer la gent quan acabi de selectivitat. Però, alhora, també hem vist un titular que es repeteix molt durant els últims... O sigui, en els últims 2 anys, cada com 3 mesos o 4, es repetia aquest titular. Mm. I és el fet que diuen, que el concepte de divertir-se ha canviat una mica i que ara, bueno, des de fa un parell d'anys, veiem com moltíssimes notícies que diuen que la generació Z, que és la gent nascuda entre el 97 i el 2010, per tant, som de la mateixa generació, per tant, vosaltres també sou viejos.
2: A veure, tu de quin any eres?
4: De 99.
2: Amor.
4: Estic mega dins.
2: Mega. Mega.
4: Vale, va.
3: Mega.
4: Per desgràcia estem dins la mateixa generació, vale? Jo i la Jana, que també és de la meva edat, no opinem el mateix, però tècnicament som de la mateixa generació. Doncs aquesta generació Z es veu que ja no surt de festa, perquè segons un informe de Joventut d'Espanya, només un 12% surt de discoteca els caps de setmana.
2: És que jo no surto a la discoteca.
4: Clar, això significa que...
2: Tu, sin canvi, veus com no som la mateixa generació.
4: Clar, és que jo considero que sóc de la generació anterior a la vostra.
2: Millennial.
3: No, millennial tampoc tinc. Sí, no cal insultar-te, parla't bé, sisplau.
4: Clar, no. Jo em tinc una mica més de respecte, però estic en un híbrid entre un i l'altre. En canvi, l'Alberto és de la teva generació també i l'Alberto surt molt de festa. És o no?
3: Sí.
2: Perquè ell ha de compensar.
3: Jo sóc... Soc la que fa que els condons funcionin, no? Era això?
2: Sí.
3: La que fa que aquesta d'esto pugi. Joder.
2: Adicta a la mala vida.
3: La mala vida en persona.
4: Aviam, una mica sí.
3: Joder.
4: Però sí que és veritat que, segons les dades que estan llegint avui, sortim 8 vegades menys que els nostres pares.
3: Això sí que és veritat,
4: això
3: perquè...
4: és molt menys.
3: També els nostres pares van ser qui va inventar la fiebre del sábado noche, aquestes coses.
4: Clar.
3: De locurote. Llavors...
4: Ells ho van portar a l'extrem.
2: Jo sigues, cabró roc, cada setmana sortiré. Diria cada setmana.
4: És veritat que tu ets molt de festa major, molt de festival. Sí. També parlarem d'això, del canvi que hi ha hagut com de format a l'hora de sortir de festa. Però el primer que he fet ha estat buscar com alguns dels motius per aquest canvi de dinàmiques. Per començar, jo crec que podríem parlar sobre la diferència de preus que hi ha entre l'època dels nostres pares i la nostra.
2: És veritat que potser hi ha un punt de...
4: Sí. I la meva investigació ha estat escriure al meu pare i dir-li, papa, quan costava una entrada a discoteca quan tu sorties? I el primer xoc cultural que he rebut ha estat que m'ha dit el preu en pessetes. Llavors m'ha dit unes 1.000 pessetes, que són... uns 6 euros, és menys, realment,
2: Però
4: uns
2: 6
4: euros. Però uns 6 euros per una entrada d'una discoteca.
2: Però amb les pessetes era diferent.
4: Clar, sí, això sí. És a dir, en aquell moment també es cobrava menys, per tant...
2: És caríssim.
4: Els preus, o sigui, estan com adaptats al que es cobrava, també. En el nostre cas, ara, una entrada a discoteca et pot costar, de mitjana, uns 20 euros. Ja, si no més, depèn de si és un dia especial.
2: És veritat, és veritat.
4: I la copa, ara, et costa, com a mínim, minimíssim, 12 euros.
5: Literal,
4: en una discoteca.
5: 12.
4: I en aquell moment, la copa anava a entre 3 i 5 euros. Clar, és que és una barbaritat.
2: És que us falta festa major, perquè al meu poble, 5 euros, tu te'n jugues al ron sol,
4: combinat,
2: eh?
4: Sí.
2: No, el ron sol et foten. De Coca-Cola tu t'has de cardar mig got de rom perquè t'hi quepi la Coca-Cola.
5: A mi m'encanta això, la festa major.
4: Jo ho diu, quan em fan això penso, no he vingut a patir.
2: Jo penso, gràcies.
4: Però per altra banda també, aquesta generació es diu que fuma menys tabac. Crec
5: ah,
4: que
5: vale, perquè...
4: Veus? Vaper va la gent boja.
2: Sempre la mala vida.
5: Sí. El vaper ara està on fire.
4: Està on fire.
2: Uf, jo des que vaig llegir la notícia de que una noia va escupir sang perquè va notar que va perdre frambuesa i va canviar el sabor i va tenir una hemorràgia interna i quasi moro.
5: Però que a la CL avui estava tothom enxufat a un vaper.
2: O a l'Aikos, que fot una peste.
4: I els vapers són cars, eh?
5: Sí.
4: Sí, són com 12 euros el vaper. Estem parlant que a l'època dels nostres pares el paquet de tabac costava entre 1 i 2 euros.
2: Sí, no.
4: Si no menys.
2: Que fossin addictes.
4: Si els 80 eren 50 cèntims.
2: Els profes a les classes, tio.
5: Sí, pelos.
2: Però,
4: a banda del tema dels preus, també he trobat alguns altres motius. El que dèiem abans de que el format ha canviat, la forma en què sortim de festa ha canviat, vull dir, potser no s'estan anant tant a la discoteca, no és el meu cas perquè a mi m'agrada més la discoteca que un tonto un llapis, però sí que és veritat que el format ara potser és més festa dins d'una casa, una house party, que diuen en anglès.
2: Ens estem americanitzant, és el pitjor que ens ha passat a la vida, això.
4: I després després de la pandèmia, de la Covid, sí que és veritat que s'ha viralitzat molt el tema de fer un vespreig, és a dir, un tardeo.
5: Sí, però a mi jo no em feia amb blancanes. Perquè
4: jo amb un tardeo vull seguir.
5: A les 12, amb els meus cubates a sobre, i dic, això què és? Perquè jo ara dormi, no. Jo ara pari. Pari ja.
2: Tu quan li vas escriure un missatge a Manel Vidal dient xoxo.
4: I el after.
5: Era la 7 AM. S'entén que aquest missatge arribés a aquella hora. Però t'he de dir
4: I
5: també...
4: I era un after, no era o sigui, la festa després del tardeo.
2: Da igual, per mi no un tardeo.
4: És veritat que quan surts d'un tardeo has de know your limits. En plan, has de saber que la festa en veritat havia d'acabar amb el tardeo. Perquè quan te'n vas a la discoteca penses, què faig aquí?
5: I per sobretot, penso, quants diners m'has gastat avui? Però igual que per això vaig a festes a casa jo, perquè si no... T'ho prometo que sortir de festa són mínim 50 euros.
4: És més assequible.
5: I és horrorós. En canvi, tu te compres el que sigui amb les teves amigues i te surt a menys de 10 paus.
4: Totalment. Però sí que és veritat.

0: Que, o sigui, és veritat que és perquè és més assequible, per altra banda també crec que té un tema de socialitzar amb la gent. Per què? Ho parlàvem abans de la gala de la redacció quan estàvem fent aquest guió, que és que a molta gent d'entre 18 i 25 anys els va pillar la pandèmia i, per tant, tot aquest canvi a l'hora de socialitzar dins de casa. Llavors això fa que potser ara et costi més sentir-te còmode en segons quins ambients, com una discoteca o un espai amb molta gent, perquè tot ho has dut a terme a través de WhatsApp, Instagram, videojocs, coses d'aquestes.
1: Tu, perquè segur que com que et portes a la mala vida, foties festes il·legals.
2: Òbviament.
0: Clar, sí.
1: Jo, que era normal...
0: Jo jugava a la Mongas.
1: Jo també.
2: Clar, però jo anava a festes il·legals com amb 50 persones i...
0: Pot ser, cada setmana... Consciente que tens un micro davant. És que clar.
2: Cada setmana pensava, dic, mataré tota la meva família. I llavors ja a la setmana següent m'oblidava el perill i tornava a anar. I
0: això jo, està fatal.
2: Està molt malament.
0: Des
2: però
0: d'aquí
2: bueno.
0: Diem no a aquestes fetes.
2: No ho feu, no ho feu, de veritat. Jo ara he agafat consciència i no ho faria, però en aquella època que tenia 16 anys i jo era un cavallo desbocado, perquè això era així, i vaig ser la més loca de totes, m'hagués hagut de frenar alguna cosa i ningú em va frenar.
0: Clar, el teu procés d'aprenentatge a l'hora de conèixer gent en persona no es va veure afectat en el teu cas.
1: Però potser, en el meu molt.
0: En el teu potser gala sí que és veritat que...
1: Bueno, és que jo ja he tingut sempre aquesta petita beta per aquí d'un diagnòstic molt concret. I sempre l'he tingut i la tindré sempre.
0: Bueno, cadascú té la personalitat que té. A tothom no li ha de funcionar tampoc anar a discoteca. Tot funciona més anar a una festa major.
1: Sí, dia
0: no.
1: Sí.
0: Però bé. Que total. A banda d'això, després hi ha un altre tema, que és la cultura del wellness, que és un terme que m'ha fet grinyolar
1: asco
0: moltíssim.
1: Això és molt desagradable.
2: Estic en aquesta era.
0: Sí, és que molta gent està en aquesta era, és aquesta obsessió per tenir una vida super saludable, sortir a córrer, menjar sa, tenir un cos fibrat, que tot és molt positiu, però tot portat a l'extrem té la seva part negativa. I llavors ara tenim una allau de contingut relacionat amb rutina d'entrenament, la cura de la pell, que si l'skincare, que si no sé què, els retirs aquests de ioga, els batuts detox, vull dir, estem en aquesta era. I no passa res.
1: O sigui, jo no.
0: Està molt bé cuidar-se, però...
1: Hamburguesa!
2: Les meves amigues, per exemple, és a dir, jo tinc algun xaval, perquè normalment són xavals amics meus, que me'ls trobo i me diuen no, ja no surto de festa perquè ara estic com més centrat i vull com cuidar-me i tal. Però en canvi, les meves amigues, t'ho juro que em van passar aquest estudi del que estem parlant avui.
1: Ah, sí.
2: I em van dir, de fet tu hi eres davant.
1: Sí.
2: Van, és que puc llegir el missatge.
1: En castellà llegeix-lo, que és com està escrit el missatge, perquè guanya.
0: Té una potència diferent, sí.
2: Perquè les meves amigues, ho sento, però parlem castellà.
0: És un tema fonètic, fins i tot.
2: No trobo ni el grup, com és? Conocidos del Pueblo. A ver.
0: Conocidos del Pueblo.
2: Diu, com se nota que no nos han entrevistado a nosotros? I llavors li poso jo, lit.
0: De literal.
2: De literal. I una altra amiga meva diu, la gente no sabe vivir.
0: Les amigues sí que són les més loques.
2: Perquè elles van molt... Però de veritat t'ho dic, que jo tinc amigues que van molt bèsties, eh?
0: Però sí que és veritat que és com... que està molt polaritzat, tipus... Jo tinc amigues com les teves que si les entrevistessin es veuria perfectament que surten molt de festa, moltíssim, moltíssim, moltíssim, i beuen i fan tot el que és negatiu, bueno, no? I, per altra banda, tinc un altre grup d'amigues que s'està fent molt gran a marxes forçades, estan bevent sempre cervesa sense alcohol, no volen sortir mai de festa. A les 11 estem totes a casa al llit. I jo, jo vaig obrir a Manel Vidal i preguntar-li, xocho, i el after?
2: Ja. Pues ahora, mami. T'he de dir que és que la ve... Tinc amigues que els hi han arribat a preguntar de festa. Què creus que emplenaries si posessin tots els cubates que has begut en un recipiente? I les filles diuen...
1: Jo un cubell d'aquests petits, de Fragona.
0: Molt bé, quina sort.
2: Les jo crec que això, una piscina, bé. Una puta piscina.
0: Però...
2: sense cap mena de problema, diuen una piscina. I jo dic, a veure, com has emplenat? Que sí, que sí, una piscina. I busquem el ChatGPT. I elles diuen, sí, esto cubata me metió.
0: De totes maneres, com sempre feu un responsable de l'alcohol... O no beveus, sí.
1: No beveu, és que en millor. Realitat...
0: Mira, així l'endemà te'n recordaràs de tot que vegades.
1: No. I això ja és un altre meló, perquè quan beus te'n recordes de les coses. Jo no em crec que no te'n recordis. Mira, jo un dia vaig anar molt borratxo, que vaig vomitar.
0: Hi ha vegades que tens lagunes.
1: A partir d'aquí vaig parar de beure alcohol. Però un dia ho vaig passar molt malament i me'n recordava de tot. De tot.
0: No, vull dir...
1: Amb pèls i senyals.
0: És com diu una mare, si ets prou gran per beure, ets prou gran per responsabilitzar-te de tot el que has fet quan has begut. Això és així.
1: Sí, sí.
0: I si no te'n recordes, doncs demà...

0: demana disculpes i accepta que tot el que t'estan dient ho has fet, per tant, t'aguantes.
1: Que vergo.
0: Sí, a vegades fa vergo.
2: Uf, quines ganes de cabró rock.
0: Però bé, sortiu el que vulgueu i beveu amb consciència.
2: Quines ganes de cabró rock.
1: Però al moment de no recordar-te'n d'alguna cosa és tan estrany.
0: Sí, bueno.
1: Veure un vídeo
0: i
1: dir...
0: A mi em genera ansietat i, per tant, aquesta angoixa no val el preu a pagar, la veritat.
3: Va, fuera lo malo.
0: Vinga.
1: Va, Marina, Córdoba, doncs... Gràcies per fer d'investigadora extrema, com sempre. Ja pots treure l'outfit de selectivitat.
0: Perfecte, ja puc tornar a ser una senyora de 80 anys, no?
1: Bueno, sembla que ja has estat, perquè t'han dit senyo, t'ho recordo. Ara, per despedir-te, soc un bohemio, la seva novetat, que és un lloc.

0: Mira.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
3: Hola. Passen 6 minuts de les quarts de 5 de la tarda i seguim a Love Dicat. Ric perquè l'Albert estava despullat a l'estudi fa literalment un minut ballant un lloc de Soc un bohemio, però com si fos twerking.
4: Batalleu les ales.
3: Sí, no, no, realment et mereixes tot i millor. Escolta, avui passa pel Love. Leu Danda!
5: Molt bé, i vosaltres?
3: Molt bé, i tu?
5: Bé,
3: jo
5: content.
3: Jo també, i tu?
5: Saps per què estic content?
3: Per què?
5: Perquè aquest migdia ha arribat a Barcelona el Papa de Roma.
4: I perquè ha estat happy, happy, happy.
3: Com es nota que no ets un bebè?
5: Oh, és tot un event, això, eh?
3: Un esdeveniment.
5: La ciutat està paralitzada.
4: Sí, que és veritat que està
3: molt
4: parat.
3: Sí, però és molt desagradable, no?
5: El què?
3: Que hi hagi el Papa de Roma, a mi no m'agrada.
5: Jo
3: estic en contra, perquè recordem les declaracions homòfobes que va fer.
5: Bueno, i en contra de l'eutanàsia...
3: Ella està en contra de tot el que sigui un dret.
4: A mi em fa pal.
3: Sigui un dret? Això què és? Això no?
5: Però llavors fa uns escrits sobre la IA superwokes, eh?
4: Ah,
3: però és que jo crec que no són wokes. Jo crec que ell li dona la volta i diu... No vull que ens manipuli la IA, deixem que ens manipuli l'Església, saps? Per mi és una mica aquesta la vida.
4: És enveja.
3: Sí, és enveja, literal.
5: Ha sigut polèmic també aquí a Catalunya pel tema del català.
3: Sí.
5: No se sap encara si
3: sí.
5: La benedicció de la Sagrada Família, que serà demà, que és un dels actes més esperats, serà en català o no. Primer va semblar que sí, després que no. Ara no se sap, llavors estem molt pendents de veure com anirà tot plegat. Això s'ha anat dient moltíssim i el que també sabem és que entra en contradicció del que deia l'arquitecte d'aquesta església, Antoni Gaudí, que es va negar a parlar castellà i que quan s'havia d'adreçar a algú que no parlava aquesta llengua, és a dir, el català, el que feia era portar un traductor, jo... encara que parlava perfectament el castellà.
3: Jo m'hagués enamorat d'en Gaudí, perquè jo em sento com ell. Jo que no parlo castellà i cada cop que he de parlar castellà sembla pitjor que l'anterior perquè estic desaprenent, en plan... Jo a vegades penso, uf...
5: Però que es veu que va conèixer Miguel de Unamuno,
3: sí.
5: Un grandíssim escriptor.
3: Sí.
5: I el tio va portar un traductor.
3: Sí.
5: Li va dir, tot el que em diguis t'ho anirà dient ell, perquè jo en castellà no parlo.
3: Jo sóc com ell, prohibit parlar castellà a casa meva. Qui em parli en castellà no li contestaré. O sigui, no el contestaré. O sigui que, Alberto, vigila.
4: Però que jo parlo half and a half.
3: No t'entenc, sóc catalana.
5: Aprofitant que tots estem pendents del Papa Tour i que si us interessa la vida de Gaudí a Cultura Jove teniu un musical que parla precisament de les primeres passes d'aquest artista, avui us porto algunes curiositats sobre aquest arquitecte i sobre la Sagrada Família. Començarem pel principi de tot, és a dir, pel naixement de Gaudí. Un tema delicat i polèmic, perquè hi ha una baralla oberta entre la gent de Riudoms i la gent de Reus. A Tarragona, Gala.
3: Jo sé què estàs buscant de mi amb aquesta frase. Jo, Tarragona... Jo, Tarragona i jo i Tarragona, no hem tingut una nit d'amor perquè estic en contra de Tarragona i a mi Tarragona m'ha arruïnat la vida. M'ha destrossat, tio. Jo, ui, Tarragona, m'ha fet passar molt malament.
5: Doncs hi ha una mica de merder entre Riudoms i Reus. Les dues reivindiquen que van ser la ciutat natal de l'arquitecte, però una cosa sí que és segura, i és que Gaudí només va poder néixer una vegada i a un lloc. Per
3: depèn.
5: Tant, home, sí, a veure.
3: No potser n'ha escut dos.
5: Dos què? A veure, va, és igual. Intentarem posar una mica de llum a la foscor d'aquest tema.
3: Ah, tu has descobert què ha passat, no?
5: Porto una investigació exhaustiva.
3: Què és, Mariona Córdoba?
4: Sí.
5: He estat llegint moltíssim aquest matí. De fet, vaig tard amb tot perquè he perdut, bueno, fins la una. He estat llegint coses sobre Antoni Gaudí. On va néixer Antoni Gaudí? Tot un tema. Per començar, la polèmica ve dels seus pares. La mare de Gaudí era de Reus i el seu pare de Riudoms.
3: Uf, és que los polos apuestos se atraen, opuestos.
5: Tot i així, tota la documentació signada per la família apareix com a natural de Reus. És a dir, d'aquesta manera. I a més, al sepulcre de la cripta de la Sagrada Família, on està enterrat Gaudí, hi ha la paraula Reusenis al capdamunt del que seria la tomba. Per tant, sembla que està tot bastant clar, no? Direu, si ho posa a les partides de naixements i a la seva tomba diu que era de Reus, doncs no hi ha polèmica. Doncs espereu-vos, perquè hi ha un gir de guió. A partir dels anys 50, alguns arquitectes que havien col·laborat amb Gaudí a algunes de les seves obres expliquen que ell havia dit diverses vegades que ell havia nascut a Riudoms, ell mateix. I a més...
3: Aquests arquitectes no seran pas de Riudoms.
5: Seria molt bé comprovar-ho, però és que hi ha el testimoni oral de la neta d'una de les llevadores que va ajudar a la mare de Gaudí a parir, que diu que Gaudí va néixer al Mas de la Caldera. És un
3: espai... L'estudi del seu pare, no?
5: Bueno, és una casa de la família, diguéssim, que tenien una finca preciosa amb un jardí del qual Gaudí s'havia inspirat per fer moltes de les seves obres posteriors i d'on ve una miqueta el seu amor per la natura. I ell diu, doncs, que va néixer allà, aquesta senyora. De fet, a la mateixa masia hi ha una placa on es pot llegir. En aquesta masia nasqué a l'arquitecte Antoni Gaudí.
3: Mira, se m'han posat els pèls de punta, crec que ho hauríem de recuperar el català.
5: Llavors, com queda tot plegat?

0: No, no, sí, o sigui...
1: Autoritat absoluta, perquè des del Love creiem, ningú pensa, només la Mariona, que Gaudí és de Riudoms. S'ha acabat la discussió, família. De res, Gaudí és de Riudoms.
2: Però per què és woke, aquesta versió?
0: Perquè és com la més descartada, és a dir, els de Riudoms...
1: La minoria, vamos, que és la woke. Ah.
0: Sí, com sigui, com alguns historiadors apunten, és
1: que
0: molt
1: censura
0: probable...
1: woke, no és broma, eh? La censura woke ens afecta a totes, fins i tot a Riudoms.
0: És molt probable que Gaudí nasqués a Reus, evidentment, tot i que es veu que mantenia una relació molt més propera amb Riudoms, un lloc on ell s'hi sentia molt a gust, i a més, a la gent de Reus no li queia massa bé Gaudí.
1: A veure, però què està passant?
0: Li van demanar que fes la façana de l'església nova i va tenir molts problemes amb l'Ajuntament i ell va dir, doncs saps què, us la feu vosaltres. Així, ah, literalment, va marxar del projecte.
1: Ell va dir, jo sobre... Això... Ui, no, diu una barbaritat.
0: Per això segurament ell mateix deia que era de Riudoms i no de Reus, encara que tot indiqui que efectivament era de Reus. Anem a parlar d'algunes de les curiositats de la seva obra més coneguda, La Sagrada Família.
1: No esforça per superar els obstacles, em dones força.
0: Aquesta cançó la cantaran, aquesta nit, em sembla.
1: Conya, no?
0: No, no. I va, l'Escolania de Montserrat... Bueno, no sé si ara hi ha hagut un canvi molt gros, però crec que sí. Va, l'Escolania de Montserrat a rebre el Papa i tot. Bueno, més artistes, l'Alfred García també. A veure...
2: Ah, és avui el Fiestón a les 6.
0: Sí, crec que és a les 6.
1: No tens res més a fer, bro.
2: No.
1: Ets de Riudoms, segur.
0: A veure, curiositats de la Sagrada Família, n'hi ha moltíssimes. Està tot pensat al mil·límetre. Hi ha moltíssimes teories i algunes de molt boges. Us en porto una que sí que sabem que és 100% certa i que a més afecta Gaudí, perquè ja sabeu que Gaudí va morir entremig de tota la producció de la Sagrada Família i llavors hi ha hagut moltes mans que han anat fent gros aquest temple. Vull dir que part de Gaudí, doncs, és només la façana del naixement, que és la que sí que va construir ell des del principi. Anem amb la primera d'elles.
1: What the fuck is this? Tu mateix has flipat de la cançó.
0: No, no. Jo, com que avui porto un dia molt, molt boig, vale? Jo aquí m'he descuidat. He posat cut i prou. No he posat la cançó que volia que sonés.
1: Vale.
0: I el Sam ha triat aquesta cançó
1: el
0: de la Sagrada Família.
1: El Sam ha dit, vibra.
0: La Sagrada Família, atenció, perquè ja és l'edifici més alt de Barcelona, amb 155,58 metres d'alçada.
1: Té collons que sigui 155, eh?
0: No, no, sí.
1: Ens censuren per tot arreu, t'ho dic de veritat, eh? Estem molt censurats.
0: La Sagrada Família creixerà més, eh? No es quedarà aquí. Gaudí va pensar que havia de fer 172,5 metres d'alçada i que quan això passi serà l'església més alta del món i superarà la que fins ara era la més alta, la catedral d'Ulm, Alemanya, que feia 162 metres d'alçada. Aquesta alçada és una cosa que Gaudí tenia molt calculada.
1: Què feia la catedral d'Alemanya?
0: Sí, no és gaire maca. La Sagrada Família crec que guanya bastant.
1: Sí,
0: Aquesta alçada és una cosa que Gaudí tenia molt pensada, i és que no volia que la Sagrada Família superés la muntanya de Montjuïc, és a dir, el punt més elevat de Barcelona, perquè, segons ell, cap de les seves obres podia superar l'obra de Déu, és a dir, la natura. Llavors, la muntanya sagrada de Montjuïc crec que fa uns 177 metres, més o menys, doncs ell, la Sagrada Família, farà 172,5. I això és una cosa que els arquitectes que llavors han anat vinguent després de Gaudí ho han respectat. Si us interessa la vida de Gaudí, sapigueu que a Cultura Jove podeu comprar entrades pel musical Gaudí, el despertar d'un geni.
1: L'has vist?
0: No l'he vist, perquè el faran el dia 26 de juny al Teatre Fortuny a Reus, encara no l'han fet.
1: A Reus?
0: A Reus.
1: Jo és que no... A Reus no. Allò ja ho saps, no m'hi trobaràs.
0: Serà un musical, jo crec que molt, molt xulo, té molt bona espinta la imatge que podeu veure si recupereu el videopodcast. A partir del novembre d'aquest 2026 venen al Teatre Poliorama, un musical que parla dels inicis de l'arquitecte, dels seus primers passos com a artista i de com es comença a interessar per la natura, per tot això que llavors sí que podem veure en tota la seva arquitectura i tota la seva obra. Llavors, a partir del novembre, al Teatre Poliorama, i si no us voleu esperar, el 26, al Teatre Fortuny de Reus.
1: Podeu anar als Jardins Artigues, que està al Berguedà.
0: És que al Berguedà tenim coses tan maques.
1: I també molts imbècils al Berguedà, ja. Dit això, moltes gràcies per passar per
0: l'altres.
2: I va tenir també el despertar d'un geni.
1: Ah, sí.
2: Haurien de fer un musical.
0: Qui?
2: La Batllal. Però mentre esperem...
0: Li faran un musical, eh?
2: Home, jo tinc unes ganes de veure'l.
1: Jo espero que no, perquè seria una barbaritat.
2: No, home, no. Mira, aquesta cançó podria estar-hi, la
1: Ara
2: iniciativa.
1: Ara les woke és.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love.
1: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort.
2: Yeah.
0: I Alberto Gadel. Feu silenci. Ha arribat el moment d'obrir el diari secret.
3: Hola. Ja tornem a estar aquí.
4: Otra.
3: Som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort.
4: Tio, em fa molta ràbia perquè quan parlo amb algú per WhatsApp i li poso otra vez, sempre penso en otra vez.
3: Clar.
4: Però no entenen la vibra.
3: I es pensen que dius otra vez.
4: Sí, i em fa ràbia.
3: No, és otra vez. Com, hola, soy Beatriz, otra vez.
4: Otra vez.
3: Bueno, va, llegim alguna confessió abans de marxar.
4: Vale, va, obrim el petit diari secret.
3: Què nos heu fet arribar per al nostre WhatsApp, que està al 667-07-61-16?
4: Aquí. Diuen.
3: Casco.
4: L'any que ve vaig a la universitat i he triat la carrera que volien els meus pares.
3: No, no.
4: Però crec que no vull fer-la. Estic fet a un embolic i no sé com dir-los-ho, que no és el que vull fer. M'agrada anar a viure fora un any, però segur que no et deixen. Amore!
3: Amore.
4: Si te trobessis Alberto Gadel a les 12, a la 1 del migdia per zona universitària, et diria una cosa molt concreta perquè està fent una pública exactament d'això. Però ara t'ho diré sense que calgui nomenar cap marca. Si vols fer un gap year, fes-lo. No?
3: Un gap year.
4: Jo crec que si no estàs clara ni segura del que vols fer...
3: O sigui, per què no et deixen? Pels diners? Perquè si és pels diners pots anar a treballar fora. Si és perquè no et deixen, perquè no els hi dona la gana, i ja és un altre tema.
4: Tu coges i te vas.
3: A veure, Albert, crec que tampoc cal...
4: No, però coño...
3: Entén-me, eh?
4: Jo els hi diria... cardeu el freno, madaleno. És la meva vida. No m'obligareu a fer-ho, que el que us doni vosaltres la gana.
3: Tu diries això?
4: És que jo mai he tingut... O sigui, jo el meu problema és que els meus pares mai m'han posat cap límit.
3: A mi tampoc, i per això no sé què diria.
4: Per això. A mi sí, si els meus pares... Si els meus pares me diuen que no alguna cosa, sempre em sorprèn.
3: A mi també.
4: I penso...
3: Em sorprèn molt i penso, hòstia, millor que no ho faci perquè que m'hagi dit que no.
4: What the fuck? Què li ha passat? Tienes fiebre.
3: Va, acabem.
4: Vale. Bueno, noies, fins aquí les confessions. A veure si la setmana que ve ens dona temps o no. Aquesta setmana busquem cançons d'artistes que sonin al Cabró Rock per anar fent una prèvia aquí a ICAT.
3: Quina il·lusió.
4: 3 a 5. Per tant, Figaflaues, Oques, la Maria Llauma, tota aquesta gent que està al cartell, ens l'envieu i nosaltres la fem sonar i rebentem ICAT.
3: Perfecte. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @somebella, trobareu el nostre contingut més exclusiu.
4: I si ens trobeu a faltar, sempre ens podeu recuperar en format vídeo, podcast, a Spotify, a 3cat o al YouTube.
3: Estem cada tarda en directe de 3 a 5 a ICAT i nosaltres ara marxem i us deixem amb el nota de veu. Molt, molt, molt!
4: De la...

0: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: Casa de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts 9 de juny. Que ràpid que avança el calendari ja! Aquestes alçades de temporada són les 5, i sí, estimades i estimats, això és el Nota de Veu d'ICAT. Avui tenim per davant dues hores de ràdio, a.k.a. un programa de la vida. Que no us l'acabareu, que hi sucarem pa i molt de pa i més pa i baguets i xurros i dònuts i el que ens deixin en aquesta cançó nova de Trinca, que avui és la gran protagonista dins d'aquest nostre món, que és l'escena musical catalana. Avui toca parlar de Mentre el Monstre, el debut en solitari de l'Arnau Ballbé de Manel. Per cert, es va dir fa dos mesos en aquest programa que hi hauria un segon Manel que volaria sol, fora del niu, fora de la zona de confort, fora del quartet meravellós de Barcelona, fora de la nau de Manel. Això es va dir ja aquí fa dos mesos. D'aquí una estona passarem comptes. Abans, però, deixeu-me saludar a la meva estimada Aina Ostrell, que la tinc aquí asseguda al costat, amb els ulls oberts com a dues taronges. Bona tarda, Ainu, com vas?
2: Bona tarda, Frank Lluís Giró.
1: Com estàs?
2: Molt bé, però molt afamada després del repàs de berenars que has fet fa un moment.
1: A veure, jo he tirat molta literatura i he deixat anar un concepte del qual tu m'acabaves de parlar.
2: Xurros. És que ara mateix em podria menjar un paquet de xurros sucats en xocolata fins al fons, tranquil·lament, jo sola.
1: Aquest tipus de persona, un dimarts 9 de juny a les 5 de la tarda.
2: Sí, aniria a demanar una ració per dues persones i me la menjaria jo sola. Sí.
1: Gràcies, jo també t'estimo, eh? Gràcies per tant. Clar, ara tot portava a pensar que em convidava a xurros, però, ai las, m'he passat de la ratlla.
2: Ai las. Però fa un moment m'has dit que tu no et venien de gust.
1: Ja, però tia, si estàs aquí com tirant la cosa de jo ara m'aniria a buscar una ració per dos i me la fotria jo sola. Clar, m'he quedat amb una cara de...
2: Va, doncs en demano per tres.
1: Pasta de moniato.
2: I ens la partim amb en Nil Hernández.
1: Clar que sí, bona assistència. Saludem a l'altra banda del vidre el millor tècnic de la ràdio, és en Nil Hernández. A veure quan ens dura, a veure quan ens el roben, a veure qui es marca un clausulazo i ens el fot. Perquè ens ha passat més d'un cop i de dos,
2: sí,
1: ja, això, eh?
2: I tant.
1: De tenir gent boníssima a l'altra banda del vidre i que de cop un dia doncs, ja no hi són, han desaparegut. Per cert, abans d'anar a l'Arnau Ballbé, sisplau, Nil, demanaria que es fes el blanc... Allò que tu saps fer també. Gràcies. Donem més solemnitat al moment. Has vist que la primera cançó d'avui, el que en diem la cançó del dia de les 5, és Fusta d'artista de Remei de Calafresca?
2: Sí.
1: I qui et penses que li ha posat aquesta cançó aquí?
2: Potser tu?
1: Sí. I per què et penses que li he posat jo aquesta cançó aquí?
2: Perquè tens alguna notícia?
1: Perquè s'ha fet el periodisme, vols dir?
2: Epa! I què? Què? Què s'ha descobert?
1: Sabem... S'ha sabut, investigant i parlant amb força gent, que Remei de Calafresca ara mateix està gravant el seu tercer disc.
2: Oh, molt bé!
1: Que després del debut del 2021, que després de L'Am de la Pregunta, segon disc, 2024, per cert, asterisc, millor disc de l'any, segons la crítica dels Premis Enderroc, doncs ja estan treballant en un tercer àlbum, intensament, amb gent molt ben parida i molt totxa. Per exemple, una d'aquestes persones... El petit de Calaril.
2: El petit de Calaril pot ser que cada vegada tingui més contactes?
1: 100%. És així. Cada vegada més gent, guaita, trucant a la seva porta.
2: Tal qual. Jo crec
1: Espera,
2: que això...
1: Espera, ho faré bé, Nil. Cada vegada més gent trucant a la porta del petit de Calaril i ell, saps què fa? L'obre. I
2: és
1: diu,
2: que...
1: passeu, passeu.
2: O benvinguts, eh?
1: Exacte, si és que hi ha...
2: cases d'algú.
1: 100%.
2: És que saps què passa? Que jo crec que tot això ve des que tu vas visitar l'Aril a casa seva.
1: Clar, està
2: en
1: clar.
2: En aquell vídeo del 3CAT Cultura disponible a YouTube i a 3CAT. Molt interessant. On podeu fer, bàsicament, el tafaner per tot casa seva, perquè vas gravar a tot casa seva, eh? Vas fer un recorregut de dalt a baix, per dins, per baix, pel teatre, per l'estudi, per tot arreu.
1: Ben colada la falqueta. M'agrada.
2: Clar, la gent ha vist com és el seu teatre, com és el seu estudi, com és casa seva, com és el poble,
1: allà.
2: Com és l'església, fins i tot, i han dit... Què fem, que no som allà?
1: Volem anar a Cornellà. Remei de Calafresca, produint ara mateix el seu tercer disc, que, si tot va bé, presentaran a la tardor i ves que no sigui fins i tot al Mercat de Música Viva de Vic 2026.

0: brasa.
1: De 5 a 7, Aicat, nota de veu.
2: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull estar la meva copa leia.
1: Quina cançó vols que punxem al nota de veu, Aicat? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
3: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
3: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Sí, em canso d'estar jo d'explicar-ho.
4: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: Ah, és el primer.
3: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur que
3: no
4: pot...
3: T'ho juro.
5: Bueno, vale.
4: Ara miraré el
3: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
3: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
6: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat. Nota de veu.
6: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesto.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
6: Amb Frank Lluís Giró.
1: I Aina Ostrell.
8: Això és així, som l'Aina, en Nil a l'altra banda del vidre, en Frank, i som el nota de veu d'iCat. Ens hi hem posat a les 5 i anem fins a les 7, és a dir, entre el Loft i l'Independents. Llavors, Aina, tinc una pregunta per tu ara, molt concreta, molt directa. Em podries dir, sisplau, mirant el calendari, el de l'ordinador, el que tenim aquí enganxat a la paret, quin dia és avui?
9: Avui és 9 de juny.
8: Molt bé, podem retrocedir un mes enrere?
9: 9 de maig.
8: Podem retrocedir un altre mes enrere?
9: 9 d'abril.
8: Podem retrocedir un dia enrere?
9: 8 d'abril.
8: Per tant, fa 2 mesos i un dia, era el 8 d'abril, oi?
9: Sí.
8: Doncs el 8 d'abril, fa més de 2 mesos, fa 2 mesos i un dia, passava això, que ara dispararem en aquest programa, el Nota de Veu d'iCat. I tenim un programarro entre cella i cella amb moltes ganes avui de fer una mena d'exercici d'imaginació, de començar a dibuixar com pot ser la carrera en solitari d'un segon Manel. Que
9: això també és tan gros.
8: En l'aire al vol.
9: Ai, Déu meu.
8: Primer va ser en Guillem Gisbert, doncs ara arriba el torn de l'Arnau Vallvé. El bateria de Manel, que ja sabem que llançarà el seu projecte en solitari, que abans de l'estiu, una o dues cançons mínim, pel que ens diuen, i si tot va com ha d'anar, disc sencer ja.
9: Uah.
8: Ni aplaudiments, ni agraïments. Només estem fent la nostra feina.
9: El periodisme.
8: Vam informar d'això de l'Arnau Vallvé fa més de 2 mesos. Us va quedar sota el radar? Doncs ja la tenim aquí. 2 mesos i un dia després, mentre el monstre, la primera cançó en solitari del bateria de Manel, és a dir, de l'Arnau Vallvé.

pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Catalunya, ja la tenim aquí, és la cançó del dia, evidentment, és el debut en solitari de l'Arnau Ballbé, conegut per tots i per totes com a Bateria de Manel. La cançó es diu Mentre el Monstre. Què t'ha semblat, Aina?
1: A mi m'encanta.
0: A veure, expliquem a la gent, val?
1: Sí.
0: Perquè aquí no tenim filtre, no hi ha quarta paret.
1: No.
0: La cançó la vam rebre fa uns dies, l'Aina se l'ha escoltat un munt de vegades i
1: moltes.
0: Jo us prometo, us puc jurar, que ara mateix és la primera vegada que l'he sentida, perquè volgudament vaig pensar que era com xulo això de reaccionar en directe.
1: I què tal?
0: Doncs mira, m'ha fet passar 100% per algunes de les produccions de l'Arnau Ballbé.
1: I tant.
0: Sobretot Boye i Triquell.
1: Sí, de fet, per mi és com una mica una barreja, si haguéssim de buscar referents, eh? Però com una barreja de la nova era de Manel...
0: És que també...
1: I Triquell, no?
0: Tu m'ho has comentat i m'has portat molt cap aquí. És a dir, podia ser per la bona gent.
1: Sí, exacte. Perquè... a casa hi tinc formigues.
0: Mira, puja-la, puja-la, Nil. Ai, ara no sé què em deies, però... Ojo, ara aquí m'entraria un... Encara no saps si sóc bo. Encara no saps si
1: tota
0: sóc bo. Saps és que per la bona gent, que és el moment
1: també
0: del rapeig d'en Guillem.
1: Crec que estem influenciats, evidentment, pel fet d'aquell, formant part de Manel, etc. No?
0: Clar, si fos una cançó en francès...
1: Exacte.
0: Sense cap context, potser ens vindria al cap alguna d'aquestes referències, però potser no tantes.
1: Sí, és
0: perquè
1: així.
0: Perquè la tenim molt situada, ja.
1: Mm-hmm.
0: Però gratament sorprès, t'he de dir. És a dir, no m'esperava pas ni que fos ni millor ni pitjor, però crec que molt xula, que fa Diana, i moltes ganes de saber-ne més d'això que està produint en solitari l'Arnau Ballbé.
1: Ostres, a mi m'agrada molt, realment. M'ha sorprès. No sabia què esperar-me, però ha superat les meves expectatives.
0: Mira, puja, puja la Nil. Perdona, Aina, que t'he tallat,
1: digues.
0: Tallat molt a sac, però és que sentia per sota la tornada i aquí a mi se m'acosta molt a Guillem Gisbert.
1: Sí, tens raó. De fet, a mi també em fa aquesta sensació, per exemple, la cançó de la jungla de Manel, que la canta l'Arnau,
0: mm-hmm.
1: Però ja em sembla com semblant el Guillem en algunes coses, no ho sé. Crec que ens torna a passar un cop més el mateix, que és que és com inevitable fer aquesta comparativa.
0: Sí que recordo quan fa 2 mesos i un dia nosaltres ja ho avançàvem, que ens vam dedicar en aquell programa del 8 d'abril a fer volar la imaginació, a fer volar coloms, a imaginar-nos com sonaria l'Arnau.
1: Clar, és que una mica ja l'havíem sentit, entre cometes.
0: Clar, i recordo que tant tu com jo ja tiràvem per aquest estil com de pop electrònic.
1: Sí.
0: Aquí sí que no ens ha sorprès.
1: No, però m'ha agradat molt aquesta cançó. Crec que és molt diferent de moltes cançons que sentim habitualment aquí al Nos la Veu. No ho sé, em sorprèn, m'agrada.
0: Doncs amb ganes de saber-ne més i amb ganes de descobrir què s'amaga darrere d'aquesta cançó. I tenim notes de veu. Evidentment que en tenim de material, de fato, de mandanga, que ens ha arribat via colom missatger a la bústia. Què passa?
1: Ens ha arribat un colom missatger amb una carta i a dins de la carta hi havia un pendrive.
0: No. Ens ha arribat un colom missatger, com tu molt bé deies, amb una carta.
1: Sí.
0: A la carta hi havia un QR.
1: Un QR.
0: S'ha escanejat el QR. Això ens ha portat a un link que era una adreça
1: física
0: que
1: tu hi havies d'anar.
0: De Catalunya.
1: Sí.
0: Hem anat allà, tu i jo, plegats en bicicleta aquest matí.
1: Hem trucat, no el timbre, no, el picaporta, saps?
0: Clar, amb clau, a més.
1: Exacte.
0: Amb un tempo que havia de ser aquell, perquè si no, no t'obrien. I tenim el material.
1: Ha sortit una persona que no coneixíem.
0: Acabem-ho, això.
1: S'ha tret un pendrive de dins de la màniga. I ens ha fet entrega, eh?
0: De 4 notes de veu.
1: Correcte.
0: La primera, que és de l'Arnau Ballbé, és... Explica'ns la cançó. De quin pal va Mentre el Monstre, el teu debut en solitari?
2: Bé, jo crec que explicar de què va una cançó és com fer una mica un spoiler de l'argument d'una pel·lícula o d'una obra de teatre. Jo crec que és millor escoltar-la i que cadascú entregui les seves conclusions. Però bueno, així com per fer un titular ràpid, diria que és com una radiografia o com unes instruccions sobre l'art de fugir. I al mateix temps el policia,
1: hi ha una mani dins meu. Li compres, Frank? Estàs d'acord amb això?
0: Li compro. Pensa que només l'he sentida una vegada.
1: Sí, clar.
0: Sencera i així ben atent. Ara ja l'he desbloquejada i me la puc posar unes quantes vegades més. Avui tornen cap a casa i l'estic sentint ara per sota i sé que li compro aquest relat de l'art de fugir. També crec que és bastant sincer en el que explica. De fet, en un moment diu, em dic Arnau Ballbé, ja sóc més gran que no
1: els meus referents...
0: Els meus ídols quan els vaig començar jo a seguir.
1: Exacte.
0: Que és aquella cosa d'haver passat ja la quarantena, no? Que et sents jove, però ja dius, ostres, ja porto molt tram de vida aquí acumulat.
1: I és cert que fa moltes metàfores sobre la fugida. Mm-hmm. Per exemple, parla de ser el conill quan el persegueix la guineu.
0: De calar foc a un terra de palla.
1: Ah, exacte, també diu d'un bomber que se li crema a casa seva i s'escapa, també.
0: De marxar un segon i tornar com nou.
1: Exacte.
0: Sí, sí, com un procés de renovació constant. Tenim més fatu.
1: Vinga, va, què?
0: Va, cap on anem? A veure, tu no m'has posat en aquella mansió on hem hagut de trucar tantes vegades i has sortit el senyor amb l'USB amagat on hi havia les notes de veu de l'Arnau Ballbé. I tenies claríssim l'itinerari, tia.
1: Sí, tens tota la raó. Ens ha explicat si aquesta cançó, que de moment és com l'única mostra que tenim del seu projecte,
0: clar,
1: és representativa de la música que ell té en ment fer o que està construint.
0: Clar, és que això que estem sentint ara és la punta,
1: sí, sí,
0: de l'iceberg.
1: És, de moment, la portada del llibre.
2: Doncs mira, la veritat és que no crec que sigui una cançó especialment representativa de la resta de cançons, però tampoc sé si cap altra ho és, perquè tinc la sensació que em surten totes les cançons bastant diferents. De totes maneres, bueno, hi ha aquella cosa de que segurament totes tenen un mateix aire, que jo no sé veure, però aquesta cançó, per començar, les estrofes són rapejades, que de moment és una cosa que no està passant a cap altra cançó, per tant, ja és un tret distintiu. Però bueno, hi ha un dia que has de decidir quina és la primera cançó que surt i aquesta em va semblar prou desenfadada i divertida com a carta de presentació.
0: M'ha encantat, clar que sí, aquesta transparència.
1: T'anava a dir, la sinceritat de l'Arnau.
0: Això, sí. Aquesta franquesa. No, de dir, hi ha un dia en què has de decidir quina és la primera cançó que surt. I clar, suposo que li dones moltes voltes.
1: 100%.
0: I m'agrada que digui que és representativa, però no més que d'altres, i pel que explica, m'imagino un disc on cada una de les cançons té molta personalitat. Per exemple, t'he de dir que del que ens explicava l'Arnau Ballbé, m'ha estranyat que digui que és l'única cançó on rapeja, perquè crec que li escau...
1: Li funciona.
0: Sí, li escau molt bé aquesta cosa de... Potser més que rapeja és més rotllo Renaldo i Clara.
1: Sí.
0: Més aquest spoken word, no? Com vas arrossegant les paraules, tampoc et tires barres, però
1: sí, com sí. Més parlat, no?
0: Sí.
1: És com una melodia parlada, una mica.
0: Com un recitat.
1: Sí. Ostres, no ho sé, també m'ha agradat molt quan deia que potser a ulls d'altres persones sí que és una cançó representativa, però que als seus ulls no. I això també em fa pensar de dir, i com serà el disc? O sigui, estic com... He tornat a l'inici, saps? A la casella d'inici de dir, d'acord, doncs ara no tinc clar, saps, si serà representativa o no, i això em genera una intriga bestial i necessito saber, necessito sentir ja la resta de cançons.
0: És que tinc la sensació que això de l'art del desaparèixer va molt amb aquesta cançó i va molt amb el personatge, també. Amb l'Arnau Ballbé, que en el fons era el bateria de Manel. És a dir, era qui duia el tempo, la secció rítmica, però sempre allà al darrere, un xic més a l'ombra que els seus companys. També ha treballat molt en la producció, que és com treballar des de l'ombra, movent fils, amb molt de pes, amb molta creativitat, amb molta importància, però sempre en un segon pla. Tinc ganes de veure quan tregui el disc, que en principi ha de ser el 2027, no pas un cop tornem després de l'estiu, sinó ja saltant el 2027. Tinc ganes de veure com fa les entrevistes, com s'explica, com és la promo, com és la imatge, com es comunica, com s'explica, perquè el veig com així, amb ganes de jugar una mica a la puta i a la Ramoneta, per entendre'ns.
1: També va fer tota aquesta campanya com d'entrenador de futbol. Recordes que Instagram va penjar com que ell havia fitxat per un club de futbol, per entrenar a Canalla i tal?
0: El Canyelles era, o alguna
1: cosa
0: així?
1: Exacte, sí. I jo no sé si aquesta trama s'allargarà també. Perquè em fa la sensació que el fet de que hagi escollit com aquesta carta de presentació pot voler dir o no ho sabem, però que tot pot apuntar una miqueta cap aquí a nivell de campanya o d'estètica del disc.
0: Jo crec que li encanta jugar a despistar.
1: Sí, sí, i de moment se'n surt.
0: Guaiteu cap aquí, que me'n vaig cap allà. Saps?
1: En qualsevol cas, sí que tenim data límit, de publicació del disc.
0: Ah.
1: Perquè de moment ha anunciat un concert.
0: Ah, és veritat.
1: De presentació.
0: L'abril del 27 a la Sala Apolo de Barcelona.
1: 2 d'abril a la Sala Apolo.
0: Tot fa pensar que el disc sortirà... A veure, busquem el calendari del mes de març, sí, del 2027, i ja veuràs com trobarem un divendres, com dues setmanes abans d'aquest 2 d'abril, on s'hi escau molt bé la cosa.
1: Mira, estic buscant també quan és la Setmana Santa de l'any vinent, perquè tinc la sensació que s'hauria de publicar abans. Dubto que el publiqui a mitja Setmana Santa. La Setmana Santa és del 21 de març al 28 de març del 2027.
0: Del 21 al 28. Doncs guaita, o el 12 o el 19. o el 12 o el 19 de març.
1: Ho tenim, eh? Sant Josep. De fet, el 19... Bé, tu vols dir a les 12 de la nit, no? Com sí. El 19 a les 12 de la nit perquè surt com el dia 20, que és divendres.
0: Exacte. No, no, no. El dia 20 és dissabte.
1: Ai, perdona, és que estic mirant el calendari d'aquest any.
0: Clar, és a dir, com l'11 a les 12 de la nit o el 18 a les 12 de la nit perquè surti com el 12
1: exacte,
0: o el 19.
1: Exacte.
0: Jo crec que anirà per allà.
1: Mira, doncs no sé.
0: Dones 2-3 setmanes a la gent perquè s'aprengui les cançons i vagi llavors a l'Apolo.
1: Jo dic 12.
0: Jo també. Sí, perquè potser el 19 queda massa enganxat a la Setmana Santa.
1: Sí.
0: Va, tenim més notes de l'Arnau i diria que la que ve ara t'agradarà especialment. També en Nil Hernández de l'altra banda del vidre es diu: tu has passat bé, Arnau?
1: I tant.
0: Fent aquest disc i aquesta cançó.
2: Sí, tant que m'ho he passat bé. Jo sempre m'ho passo bé en un estudi. I, de fet, cap al final, que vam quedar amb el Xico, encara millor. Va ser bastant gratificant poder treballar una mica amb equip, perquè quan estàs fent així un projecte en solitari, quan, com diu la paraula, doncs et pots sentir una mica sol a vegades, i amb el Xico vam acabar de fer una feina bastant crucial per al resultat de la cançó.

0: Arribant a 6:15 de la tarda, avui és dimarts, 9 de juny, som en directe a ICAT, el Nota de Veu, Full Focus, escena musical catalana, i això avui vol dir parlar sí o sí de l'Arnau Ballbé, del bateria de Manel, que comença a desplegar el seu projecte musical artístic en solitari. Qui ens ho hagués dit això, Aina, fa 10, 15-20 anys? Que primer serien Guillem... Bé, primer que Manel s'aturarien de forma indefinida, que la broma ja fa temps que dura. Després que en Guillem trauria un disc en solitari. I després que l'Arnau també faria el mateix i començaria a volar ell tot sol.
1: De fet, a la nota de premsa de la cançó... de la cançó de l'estrena de l'Arnau, hi ha una frase final que diu com... Manel segueix hivernant.
0: És veritat, jo també m'hi he quedat, eh?
1: Sí.
0: I també he pensat, carai, tu... Clar, que l'Arnau tregui material en solitari, més enllà de sumar una nova veu a l'escena, també ens apunta la idea de que no és per demà passat ni per la setmana que ve la tornada de Manel.
1: No, tota la raó, tot i que sempre tenen com aquesta presència latent, saps? D'això de... En aquesta nota de premsa no tenien per què dir res de Manel i han posat Manel continua hivernant. Per exemple, a l'Instagram de Manel han compartit el projecte de l'Arnau.
0: Uau, t'hi has fixat, eh?
1: Home, és el primer que he fet.
0: Sí, és la millor.
1: Però, clar, és que això vol dir que... que encara hi ha cendres allà, que encara fumegen.
0: Nosaltres avui ens havíem de capbussar sí o sí, mentre el monstre, que de moment és la primera cançó que ens deixa veure l'Arnau del seu disc, que ha de sortir el 2027, concert de presentació, ja hi ha entrades disponibles,
1: sí.
0: 2 d'abril 2027, Sala Apolo de Barcelona. Hem tirat unes quantes notes de veu, l'Arnau ens ha explicat de què va la cançó, de l'art de desaparèixer, ens deia, ens explicava si és o no representativa del disc, spoiler, no ho és gaire, perquè seran tot cançons independents, tot i que hi haurà una mena d'argamassa que les acabi lligant, s'ho ha passat de nassos creant a l'estudi, ha col·laborat amb en Xico, també, que posa una pinzellada a la producció de la cançó.
1: Déu-n'hi-do en Xico, també, eh?
0: I clar, hem tirat la jungla de Manel perquè, clar, l'Arnau no s'entén sense tota la seva trajectòria amb Manel.
1: Evidentment.
0: Llavors, hi havia una pregunta que se li havia de fer sí o sí, que també la van fer en el seu moment en Guillem Gisbert, quan va debutar en solitari.
1: Has intentat fer el tafaner i el periodisme per veure... Què, Manel,
0: a veure,
1: no?
0: És la pregunta. És la pregunta clàssica, la que hauria fet el meu pare.
1: Sí, sí, 100%.
0: El meu pare hagués preguntat, i què? Has trobat a faltar els de Manel?
1: Quina manera de preguntar, eh?
0: I què? I què, en Guillem, en Martí, en Roger, no eren allà amb tu fent cançons?
1: On eren?
0: No ho sabem.
2: Doncs sí que els he trobat a faltar en molts moments, més del que em pensava. La feina en equip és molt rica. Tothom opina i en manera almenys sempre intentem que tothom estigui content amb el resultat final. Però clar, això comporta molts debats, molta conversa, però després el resultat final és molt ric. I això, arribar-hi sol, és més difícil. Tu... vas més al gra, vas més lleuger d'equipatge, ningú s'interposa en el que vols fer, però aquest convenciment de que el resultat està molt bé i que és ric, doncs tardes més en arribar-hi, i s'hi arriba, però bueno, en aquests moments de presa de decisions, d'opinions externes, els trobes a faltar. Però bueno, en això consisteix fer un projecte en solitari, suposo.
0: Passen 2:45 de la tarda. Avui estem veient com l'Arnau Ballbé alça el vol i desplega les ales del seu projecte artístic en solitari, més enllà de Manel. Però clar, acabem de sentir una nota de veu on l'Arnau parla en quin temps verbal, Aina, en quin temps verbal parla de Manel?
1: En present. Ha dit que amb Manel sempre intentem... Intentem.
0: A veure, no sé si et faig una mala passada. A l'altra banda del vidre, Nil Hernández, sisplau, ens pots tornar a posar aquesta nota que es diu ICAT 4, has enyorat els companys?
2: Doncs sí que els he trobat a faltar en molts moments, més del que em pensava. La feina en equip és molt rica. Tothom opina i en Manel almenys sempre intentem...
0: Ep, atureu aquí. Tothom... I en Manel almenys sempre intentem. són allà molt més presents del que ens sembla.
1: És ben bé que vivim d'engrunes, eh?
0: Totalment. Vivim, ens agafem el clau roent d'un temps verbal, tia.
1: És fort.
0: Però potser aquesta gent s'està veient més del que ens pensem.
1: De fet, jo estic convençuda, no sé si m'ho compraràs, però que l'Arnau, un cop va tenir en aquest pendrive que ens ha arribat avui la cançó Mentre el monstre, hi ha algú altre que van abans a picar aquella porta a buscar el pendrive. I podrien ser els tres integrants que resten de Manel.
0: Vol dir que s'ho parlen tot entre ells?
1: Que segur que els hi va enviar i se l'han escoltada, segur, no?
0: Segurament. Va, per tornar a centrar el focus, però, en l'Arnau Ballbé, anem a buscar algunes de les seves produccions.
1: Ai, sí.
0: Perquè així la relacionem amb Mentre el monstre, la cançó que ha tret avui, i també potser amb el que ha de venir d'ara endavant.
3: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adorrit rere d'un menir. Poc en què la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: Clar, i ara a mi em ve un dubte al cap, Aina. A veure si tu em pots ajudar a escatir-ho. A les cançons d'en Triquell hi ha flow Arnau Ballbé? O a les cançons, a la cançó de l'Arnau Ballbé, hi ha flow Triquell? És a dir, la pregunta mítica de què va ser abans, l'ou o la gallina?
1: Per mi clarament va ser abans Arnau Ballbé, en el sentit que aquest tipus de producció ja l'havíem sentida també a l'últim disc de Manel, per exemple, i a l'EP... No sé, per mi aquest so ja l'havíem tastat, saps?
0: Vaig amb el que dius i sumo un altre nom a la terna que
1: veure...
0: ens porta cap a aquesta conclusió que tu molt bé apuntaves. Ni més ni menys que Boye. Tres cabezas ladrando.

0: La fuerza del río esquivaba una piedra.
1: Jo crec que pots tirar una línia invisible entre Triquell, Poye, Arnau Ballbé. És aquest tipus de... Fixa-t'hi, aquest tipus de rapeig que no és ben bé un rapeig, aquesta producció doncs com molt percutiva, l'electrònica. Veurem, quan sentim més cançons de l'Arnau en solitari, si realment va caminant per aquí. Però ara mateix sí que sembla que aquest és el seu univers.
2: També aquestes veus com greus, no? Amb temes repetitius.
1: El rotllo com del cor, també.
2: Sí, les metàfores.
1: Fins i tot de la jungla ja jugava aquesta carta, no? I ella.
2: Sí, sí.
1: Oi que sí?
2: Les veus de fons.
1: Clar, i pensar que la primera cançó que vam conèixer de l'Arnau Ballbé...
2: Ha plogut des de llavors, eh?
1: És molt fort, tia. Gairebé 20 anys, eh?
2: Ostres, no pot ser 20 anys, no.
1: 2008!
2: No.
1: O com m'agrada dir-ne a mi, l'any del fenomen. L'any dels millors professors europeus.

0: El Pep és un noi.
1: Els guapos són els raros, una cançó del debut de Manel, Els millors professors europeus, una cançó que és escrita i composada barra composta, així segur que no m'equivoco, per l'Arnau Ballbé, el bateria de Manel, que a partir d'avui, dimarts 9 de juny del 2026, ja podem considerar també com a artista en solitari. El disc, el 2027, tot fa pensar que a mitjans de març, l'Aina i jo ens hem mullat pel dia 12,
2: sí,
1: i el concert ja és oficial, 2 d'abril del 2027, Sala Apolo de Barcelona, teniu entrades. Per cert, ja que estem parlant de l'Arnau Ballbé, ja que fa 2 mesos i un dia vam fer el periodisme, avui és un bon dia per tornar a fer el periodisme. I ja no...

0: passava l'hivern de l'any 2024? Doncs que debutava en Guillem Gisbert amb Balla la Masurca, el seu primer disc, on hi havia la Matilda caminant i molts altres personatges. Ok?
1: Què m'has d'explicar?
0: A veure, fem-ho per ordre cronològic. De moment el que he tirat és cert?
1: Sí. Sí.
0: Està contrastat, això?
1: Correcte.
0: Ja són fets provats.
1: Sí.
0: Doncs bé, si avui l'Arnau Ballbé ha tret una cançó en solitari, podem dir el nota de veu dicat que en ve una altra en camí d'en Guillem Gisbert, que està treballant intensament en el seu segon disc i que abans no arribi l'estiu ens plantarà un single als morros i tindrem ben aviat, molt més del que us penseu, nou material d'en Guillem Gisbert. Dos, Manel, tu. I ja no

0: sincronitzat 5 quilòmetres l'hora.
1: Què et sembla, Aina?
2: Que si van a 5 quilòmetres l'hora estan passejant més que caminant, eh?
1: No, 5 quilòmetres l'hora?
2: Ah, no, al revés, perdona, van molt ràpid.
1: Van ràpid.
2: Estan pràcticament fent marxa.
1: No, sí, és un bon ritme. És un ritme de suar.
2: Sí, sí.
1: Oi que sí?
2: Sí, sí, vas una mica fort.
1: I parlant d'anar amb forts, d'anar forts, què et sembla això de la cançó nova de Trinca d'en Guillem abans no arribi l'estiu?
2: És que abans no arribi l'estiu vol dir que estem parlant que falta com a molt un mes.
1: Sí, sí, sí. Suposo que s'ho hauran parlat entre ells, perquè tot plegat, tant el vol en solitari de l'Arnau com la continuació d'en Guillem, doncs ho tenim sota el paraigua.

0: carbassó gratinat, farcidet, al forn, amb unes herbes provençals.
1: No, no, té bona pinta, però... Em sap greu, jo em quedo amb la pizza, eh?
0: Va, doncs veurem què passa, veurem què ha de venir. No patiu, que us ho explicarem absolutament tot. De moment ja sumem un nou artista a l'escena, el bateria de Manel, l'Arnau Allbé, que ja vol en solitari.
2: De 5 a 7, AICAT. Nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
4: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
8: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta!
7: A mi m'encanteu vosaltres.
2: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
8: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
3: Amb Frank Lluís Giró
2: i Aina Ostrell.
0: I t'has fixat, estimada Aina, que són 3 quarts de 6 de la tarda i no hem parlat ni del papa. Ni de la selectivitat, és a dir, les Pau, no hem punxat Pau dels Pets.
1: Tota la raó, però és que, clar, portem 3/4 d'hora de programa i hem donat 3 exclusives.
0: Remei de Calafresca.
1: Que estan treballant en nova música.
0: Després de l'estiu. Arnau Vallvé.
1: Que té nova cançó.
0: I Guillem Gisbert.
1: Que té una nova cançó a punt de sortir del forn.
0: I el que ens espera potser encara és millor i tot. Perquè tenim un programarro entre mans per demà passat, per aquest dijous. Notes de veu, sisplau, vostres, teves, al 677 50 61 53, val? Ens fas una nota ara mateix, així no ho deixes per després, no te n'oblides. 677 50 61 53. Què has de dir, et demanaràs? Doncs quina és la millor cançó de la història del millor grup de la història.

0: Ara pensava, Aina, que potser m'he explicat com el cul i no s'ha entès res. Ens has de fer una nota de veu, d'acord? I ens has de dir quina és, per tu, la millor cançó d'Antònia Font. Així de fàcil. Per tu, la millor cançó d'Antònia Font. Per tu, la millor cançó d'Antònia Font. Ok? Nota de veu, per tu, la millor cançó d'Antònia Font.
1: Un programa pels fans més fans com tu, Frank.
0: Clar que sí. Telèfon on has de fer la nota de veu. 677 50 61 53.

0: Pau, que et tallin els collons 1.000 elefants a l'estampida ha de fer molt de mal.
1: I quina punteria, eh?
0: Ha de fer molt de mal, penya. 1.000 elefants tallant els collons. No. Com ho fan, amb cúter o amb tisores?
1: No, però si és una estampida,
0: Vols dir que t'ho entra pitjant un rere l'altre. I llavors el que fa 1.000 ja te'ls acaba de tallar.
1: Però has de fer un espagat molt ben fet perquè no t'aixafin res més, eh?
0: A més, m'encanta que no te'ls trepitgen, te'ls tallen.
1: Amb les ucles.
0: Va, programa Antònia Font, és que no us podeu queixar, és que ho teniu tot, per favor. 677 50 61 53, digue'ns quina és per tu la millor cançó de la història d'Antònia Font, que és el millor grup de la història, i la punxarem el dijous. Avui t'hem tirat dues opcions, de moment, Calgary 88, Icebergs i Geysers, i sumo una altra cançó que Antònia Font no feien a l'última gira. Però és de les millors, com gairebé totes.
2: Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre

Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tots amb flautes, tots amb flau. El seu biorritme amb disco dance i una aspiradora al seu nas.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: La meva vida és la meva sort.
2: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Hola, bones, em dic Pol Urbano i soc un artista ballenc format professionalment com a dissenyador i ballarí. I el meu projecte és un EP que veurà la llum al setembre i uneix justament aquestes tres vessants amb un únic fi, que els pugui transportar tots al meu nou món. Aquest món el defineixo com una capsa del temps d'una història d'amor adolescent, on s'exploren la intensitat, la contradicció i la llibertat des d'un punt de vista cru, però evidentment romantitzat. Amb influències que van des de l'afrobeat, el reggaeton o el bedroom pop, començo aquesta nova etapa amb Chulito, una cançó estiuenca i trapella que parla d'un amor d'estiu amb ritmes afrobeats però que culmina amb una tornada final house.
1: Estem sentint en Pol Urbano, que ens tira Chulito, i he sentit que la lletra parlava dels figaflaues, i podria ser que en Pol Urbano fos de la mateixa ciutat que els figaflaues.
2: Veus? Què et sembla? Això és el que et deia jo dels restaurants.
1: Connexió ballenca?
2: Clar.
1: Com la Mariona Escoda, també.
2: Sí, exacte.
1: També
2: sí,
1: de Valls.
2: Sí, sí, de fet he estat a casa seva de la Mariona Escoda.
1: Epa!
2: Això t'ho havia explicat alguna vegada.
1: Sí, ens ho vas explicar.
2: Que vam anar a treballar una entrevista.
1: I que doncs us va deixar els micròfons perquè us els vau oblidar, tu i l'Abraham Oriol.
2: És així. En Pol Urbano acaba de presentar Chulito, que és el seu primer single, single de debut. És el primer avançament també del seu EP de debut, que veurà la llum, com ens deia ell, el mes de setembre. I és una proposta on la música, el disseny i la dansa van totalment plegats, entenent el projecte com una experiència sonora i visual.
1: Molt bé, doncs ja tenim situat en el mapa en Pol Urbano a Valls, projecte Chulito. Veurem què més dona de si. I per rematar la primera hora del Nota de Veu Dicat, sóc el Pol.
2: De Pol a Pol, avui.
1: Ah, clar, és veritat.
2: Sóc el Pol. És una nova etapa artística de Pol Trigo, fins ara conegut com a Pol, a seques. Ell és multiinstrumentista format a l'SMUC i acaba de publicar la primera part del seu EP de debut, Els records no marxen mai. Primera part. Són tres cançons que parlen d'una ruptura i ens ha destacat Control, que és una balada emocional intensa sobre la pèrdua de control, la culpa i el buit després d'una relació.
1: Clar, això de que els records no marxen mai m'ha portat a citar en Mercè Rodoreda dels Amics de les Arts.
2: Sí? Com és?
1: Sí, perquè és com el record que encara fa mal i no puc passar pel teu carrer. Saps aquella cosa de...
2: Sí, sí, sí.
1: Saps molt bé que encara no estic bé i que no sé
2: i
1: què...
2: I que intento no passar pel
1: teu carrer. Exacte. Doncs és una mica això, no? A vegades hi ha sensacions que et queden impregnades a la pell, a l'ànima, a l'esperit de per vida. I és una mica també el que tira aquí en Sóc el Pol, abans conegut com a Pol. Anava a dir Pol, a casa meva és el meu germà. Però vaja, a partir d'ara sóc el Pol.
2: També passa a la inversa, amb coses bones. Per exemple, la cançó de Quan isca a buscar l'alegria, no sé per què acabo sempre en el teu carrer.
1: Sí, saps? Clar, clar, clar. O allò d'aquella cosa que té un nom, que és la sinestèsia, em sembla, no? D'una cançó, una olor que et porta a algun lloc.
2: Que transporta, sí, sí, tant.
1: I que ja et queda per tota la vida gravat també en els teus poros. Doncs molt bé, amb Sóc el Pol rematem l'hora i avui, com que és dimarts, a les 6, l'Àlex Gutiérrez amb sèries.

Hola, sóc el Pol i acaba de sortir la part 1 del meu primer disc que es diu Els records no marxen mai. A continuació podreu escoltar Control, que és una cançó que parla sobre una ruptura i sobre la pèrdua, i em podreu trobar a les xarxes socials d'aquesta manera, a Instagram com sóc el Pol, tal qual com sona, sóc el Pol, i a TikTok em podeu trobar com hola, sóc el Pol. Una abraçada, gent, dic a tots, estimo.

0: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Seguim aquí i ho tenim tot a punt. Estem ready. En Nil Hernández, a l'altra banda del vidre. Pols amunt, Nil? Sí, estem ready. I aquí al meu costat, polze no amunt, perquè s'està netejant les ulleres i fa de mal aixecar el polze, l'Aina Ostrell, amb la seva veu, amb la seva mirada, donant el clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia que m'aventuro. Mai fins ara ho he fet. A veure si diu la paraula papa i a veure si diu la paraula pau. A veure què passa.
1: Comença l'acte més massiu del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex, però, no hi arribarà fins a 8:15 del vespre amb el Papa mòbil. I el president Salvador Illa agraeix personalment al Papa Lleó XIV que utilitzi el català durant la seva visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'ha reunit a soles durant mitja hora amb el pontífex al Palau Episcopal, el lloc on s'allotja Lleó XIV durant aquests dies, a la plaça de la Catedral de Barcelona i a tocar de la Generalitat. I el sindicat USTEC i el Departament d'Educació es reuniran demà per primer cop després del rebuig majoritari dels docents al principi d'acord tancat fa 10 dies. Tot això després que 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'hagin manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa del curs. Educació situa el seguiment de la vaga en prop de l'11%, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 20%. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant del poeta i escriptor mallorquí Biel Mesquida, que ahir rebia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural, i ho feia amb un discurs on va defensar l'escola catalana, però també, sobretot, tot el col·lectiu de docents, que aquests dies sabem que estan de reivindicacions tant per aconseguir millores laborals com també per millorar el sistema educatiu català. De fet, Mesquida, que és fill de mestres i també activista, més d'escriptor i poeta, va subratllar en el seu discurs la importància dels mestres i professors, i també va defensar la llengua i la cultura catalanes. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes li ha atorgat Òmnium pels gairebé 50 anys de carrera de Biel Mesquida, on ha publicat més d'una vintena d'obres, com les novel·les L'adolescent de Sal, Vertígens, també poemaris com Carpe Momentum i El vell país on els homes desitges. També ha escrit teatre i relats, a més d'articles periodístics, i tot això una carrera polifacètica, sempre en català. A més del que explicàvem de l'escola en català i de la llengua catalana, Mesquida en el seu discurs també va reivindicar la llibertat, la ciència, la cultura, la pau, i també va fer una crítica molt forta contra la censura. Avui també hem de parlar, i n'esteu parlant vosaltres, d'un dels noms propis del dia, que és el d'Arnau Ballbé, el bateria de Manel, que ja ho heu explicat, arrenca projecte en solitari amb Mentre el Monstre. Formarà part del seu primer disc, que es publicarà a principis de l'any que ve, i ens fa això, una mica de manual d'aquelles persones que fugen com a manera d'afrontar la vida. El podreu sentir per primer cop en solitari, Arnau Ballbé, el 2 d'abril de l'any que ve, del 2027, a la Sala Apolo de Barcelona, a la Sala 2. I qui també treu nova música, en aquest cas és Pepet i Marieta, que en el seu cas és el principi d'un comiat. La Placeta de les Iaies és el nou avançament de l'últim disc de Pepet i Marieta, del disc de comiat, que publicaran aquest mes de juliol, i de fet és un dels molts grups que aquest any ens dirà adeu. De moment, el comiat està previst pel mes de setembre. I acabem parlant de videojocs, perquè el videojoc Is This Seat Taken, de l'estudi català Potipoti, ha estat guardonat amb els premis de disseny d'Apple, concretament en la categoria diversió i entreteniment, i la missió, en aquest cas del jugador, consisteix en organitzar, atenció, grups de gent en situacions com un autobús ple de gent, un casament, una sala de cinema o una escola.

Vols fer de DJ i el nota de veu dicat? Si 77 50 61 53.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Passen gairebé 10 minuts mal comptats de les 6 de la tarda. Ja som de ple a la segona hora del Nota de Veu dicat. I com que avui és dimarts, rebem a l'estudi com es mereix a l'Àlex Gutiérrez, que és el cap de la secció de mèdia del diari Ara. El llegiu al diari cada dia, també responsable del Pareu Màquines. I el sentiu aquí amb la seva secció cada dimarts de sèries i pantalles.
3: Sí. Sí.
4: Molt bé.
2: Bona tarda, Àlex.
4: Molt bé, m'agrada. Sí, la sincronia es podria millorar, però segueix
2: molt bé. T'he de dir que avui no hem dinat, hem estat només practicant això.
4: Sí. Practicant aquest moment Simon i Garfunkel.
2: A veure, tornem-hi.
3: Vinga, va.
2: Cada dimarts, amb l'Àlex Gutiérrez, la secció...
4: 1, 2, 3...
2: Zip! Sèries i pantalles.
4: Molt bé.
2: Acompanyada, amanida, amb tot de lololos.
4: Efectivament.
3: És que de veritat, eh? Sí.
2: Que ens van donant, vaja, la jugada d'Ibga, una miqueta.
4: Exactament. No?
2: D'artefacte audiovisual en artefacte audiovisual.
4: Fins per a la cert, victòria final.
2: Per cert, com portes la ressaca primaveral?
4: Ostres, no tenim edat, eh? Perquè, a més, alguns dels concerts que més m'agradaven van tenir la bona idea de posar-los a les 3 de la matinada, que són Nick Cave i Viagra Boys, i, esclar, això vol dir arribar a casa cap allà a les 5 i vol dir escriure la crònica de l'Ara aquella hora, més o menys. Alguna la tenia mig feta amb el mòbil, allò que vaig... Però clar, necessites una hora...
3: Sí, clar, evidentment.
4: I l'endemà, esclar, el nen seguia anant a l'escola...
2: La vida continua!
4: Exacte. La vida continua, tu. I per tant, jo crec que és aquestes coses com els Oscars, que els mires, llavors, quan acaba l'endemà dius, mai més! I aleshores passa un temps i dius, tampoc va estar tan malament i tornaré a caure.
3: Però, Àlex, vas dormir una mica o vas empalmar directament?
4: No, vaig dormir 3 hores, una cosa així.
3: És que a vegades no sé si és pitjor. Si has de dormir una hora i mitja, dues, no sé si és millor empalmar o dormir-les.
4: I aleshores caure rebentat, no? No, vaig dormir 3 horetes i després sí que al migdia vaig fer sengles becaines d'una hora.
2: Jo tirava amb l'Aina el dijous que vam passar pel Fòrum i per l'Independents, tirava una metàfora, a veure si et funciona una mica això que deies tu dels Oscars, i deia, el primavera és com el dinar de Nadal amb la família.
4: Sí, exacte.
2: Que està tot farcit d'inconvenients... però l'any que ve hi tornes.
4: Efectivament.
2: I l'altre, perquè és com casa, també, en el fons.
3: I al cap d'un any te n'has oblidat una mica, dels inconvenients.
4: És això, jo crec que aquesta memòria selectiva, que al final et quedes amb els bons moments, i clar, mira, aquest amb aquell dijous de pluja, doncs, va ser bastant... bastant memorable.
2: Per sí, el concert de Gis, que de cop s'hi va posar, i patapam. La primera cançó d'avui, el primer Lololo, m'agradaria que et calcessis bé els auriculars perquè requereixen...
4: calçadíssims.
2: ...de la teva participació.
4: Ostres.
2: Clar, tu vens cada dimarts.
4: Sí, senyor.
2: I per nosaltres, Àlex, t'ho he de dir així... ets un màquina.
3: Per favor.
2: És que no ho aguanto.
3: Serà horrorós, això.
2: Ets un crac, ets un monstre.
4: A veure.
2: No, perquè avui l'Arnau Ballbé, bateria de Manel, debut en solitari.
4: Ah, molt bé.
2: I ha publicat Mentre el monstre. Te l'has escoltada?
4: No.
2: Doncs mira, ens interessa molt amb l'Aina i per això l'hem posat de debò, perquè genuïnament reaccionis a la primera cançó que treu en solitari l'Arnau Ballbé, que justament es diu Mentre el monstre. Doncs mentre el monstre sona, el monstre, el nostre, l'Àlex, se l'escolta.

0: mai un lololo sonant tant a la secció sèries i pantalles.
1: Bé, els podem deixar, perquè està molt bé.
2: T'agrada, eh?
1: M'ha agradat molt.
0: Què et sembla?
1: No sé, tinc la sensació, o sigui, molt literari, no? Per tant, les lletres, que clar, al principi el poeta... És inevitable pensar, ei, hi haurà guillemisme, etc. I per tant, jo crec que està molt bé. M'ha fet pensar en Triquell, aquest també, aquest contrast entre la cosa una mica gairebé maquinera i aleshores una tornada que se'n va més lírica.
0: S'ha comentat fa una estona, també el Nota de Veu dedicat, aquesta referència triquellística.
2: És que, de fet, saps que l'Arnau ha produït Triquell.
1: Ja no ho sabia, però ho veig lògic, per entendre'ns, ho veig aleshores encaixa tot.
2: Tot casa,
1: no?
2: Eh?
1: Tot casa. Bé, molt bé, la veritat és que molt bé. Si el nivell mitjà del disc és aquest, jo crec que tindrem un dels discos importants de l'any, no?
0: Amb ganes de tenir-ne més, el disc sortirà el març del 2027.
1: D'acord.
0: Ja hi ha a la venda les entrades per la presentació oficial. Upa. 2 d'abril del 2027. 2 d'abril, el proper 2 d'abril, vaja, a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Doncs mira, segurament hi serem, no?
0: Li haurem de seguir la pista. Va, ara sí que entrem ja pròpiament en el que toca. Primera sèrie, El Cabo del Miedo. Primer Lololo, Sense Por, de Roba Estesa.

0: el cel.
1: L'Àlex deia que portava avui 3 sèries, però a mi, en el meu índex intel·lectual, El Cabo del Miedo és una pel·lícula, amb en Robert De Niro fent molta por.
2: Exacte, i de fet són dues pel·lícules.
1: Sí, perquè això era un remake ja d'un anterior, oi que
2: exacte,
1: sí?
2: Exacte, era un remake d'una pel·lícula del Gregory Peck i el Robert Mitchum.
1: Exacte.
2: Per tant, dos dels grans actors de Hollywood.
1: Sí, com els agradava als meus avis en Robert Mitchum.
2: Home, és que, perdona un moment.
1: Era molt de la seva època.
2: No, doncs posa'm en el club dels teus avis.
1: Sí, eh?
2: Jo sóc absolut devot del Robert Mitchum. I
1: ets mitjamista.
2: Sóc sencemista. Mitchumista.
1: Sí, mitjumista.
2: Sóc mitjumista. No, doncs hi ha la pel·lícula que és Out of the Past, que en anglès, ara no recordaré el nom en castellà. Ara després la buscaré en castellà o en català, que per mi és una de les millors pel·lícules del Jacques Tourneur, del cinema negre, de la història, i és Robert Mitchum, o el Robert Mitchum també, d'aquella pel·lícula del Charles Laughton, de La nit del caçador. Per tant, per mi és un dels grandíssims... Retorn al passat, és la pel·lícula de la Maïs Total Cap. Efectivament, aquella era una pel·lícula dels anys 60. Després, als anys 91, Scorsese va dirigir a Nick Nolte i a
1: Robert De Niro,
2: que és la pel·lícula, per cert, de la qual surt la famosa frase
1: Avogadro,
2: sí, de Buenafuente.
1: Sí.
2: Allò ve d'aquí.
1: Avogadro. Sí, és un mem gairebé en si mateix.
2: Efectivament, sí. Popularitzat per Buenafuente. I ara n'han fet una versió amb sèrie. Això ho fa Apple TV. Són 10 episodis, dels quals en tenim 2 de disponibles. I, a més, hi ha un canvi de gènere, perquè aquí la història és, bàsicament, d'una... A les pel·lícules originals era un criminal que, quan surt de la presó, decideix revenjar-se de l'advocat que no l'ha defensat prou bé i, per tant, doncs, l'ha acabat d'alguna manera ficant a la garjola i ell revenja d'una manera francament terrible, no? Aquí ho tenim diferent. Primer hi ha una inversió de gènere. Primer l'advocat és una advocada i, aleshores, la parella que sortia, doncs, és un noi, no? O sigui, que també havia estat involucrat en el cas. Per tant, hi ha aquesta primera inversió de gènere. Després, la segona cosa que passa és que a les pel·lícules teníem molt clar que el Max Cody, que és el nom del criminal, era una persona fotudíssima, i aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè aquell cas pel qual es va condemnar, una persona confessa el crim que se li va carregar a les seves espatlles. El que passa és que també hi ha el dubte sobre si aquella persona va executar aquell crim a instàncies, induït d'alguna manera, no empès per aquest assassí manipulador, que no és altre en aquesta sèrie que Javier Bardem.
1: Uau!
2: Que és el gran, sí, és el gran atractiu de la sèrie. El que passa és que jo he de dir que de moment el primer capítol a mi m'ha deixat una miqueta fred. Ja la pel·lícula de l'Scorsese no em sembla el més reeixit que té ni l'Scorsese ni el De Niro, etc. És una pel·lícula molt passada de voltes. Jo crec que va intentar innovar amb la càmera per trobar, doncs, un estil nou i avançar en llenguatge cinematogràfic, i per mi hi ha un punt d'accés que no justifica, per entendre'ns.
1: Potser la peli podria estar d'acord amb tu, el que sí que trobo és que en Robert De Niro, que en té molts, sumava un altre personatge icònic a la seva carrera.
2: No, el personatge...
1: I si tu has de fer un recull de 20 personatges d'en De Niro, fàcilment hi podries posar aquest criminal amb cabell llarg.
2: Exacte.
1: Perquè a més poques vegades l'has vist amb cabell llarg,
2: sí,
1: amb una bona grenya.
2: Molt físic.
1: Clar, i realment fent molta por.
2: Sí, fent molta por. El que passa és que realment hi havia com una mena d'escena final de mitja hora allà en un vaixell, etc. A mi allò em sembla que al final dius...
1: Passat de voltes.
2: Sí, dius, mata-la ja. Si no la mates tu, la mato jo. O sigui, entro i... perquè acabem-ho, no m'importa ja, si al final estàs volent que la mati. Potser era una manipulació de l'Scorsese, eh? Però sí, és una pel·lícula que jo que m'agrada molt, ella en general. Aquesta em deixa una mica més fred. I la sèrie, de moment, insisteixo, només tenim 2 capítols estrenats, està bé veure el Bardem, però em sembla una mica rutinària, i que les opcions que han triat per donar-li un twist, un gir nou, no sé si acaben de funcionar. Però en tot cas, és una sèrie ben feta, és a dir, penseu que hi ha la Amy Adams, que és la protagonista, sí, i també el Patrick Wilson, vull dir que estem parlant de 3 actors que són bastant top, tot està ben fet,
1: però...
2: Jo crec que... És que jo soc mig mitjumista, doncs no, van veure que soc mitjumista sencer, i Gregory Peck també, és que clar, els altres... I jo gairebé em quedaria amb la sobrietat d'aquella primera versió d'aquesta pel·lícula, que tot això està basat en un llibre del John D. McDonald's.
1: Sembla com, pel que dius, que li falti màgia, és a dir, que té tots els elements que hauria de tenir, sí, però no acaba d'enlairar-se.
2: Exacte. Sí,
1: podria ser també que anés a foc lent i que en els dos primers no ho acabes de veure i a la que en portes quatre ja estàs allà enganxadíssim.
2: Això podria ser, perquè l'equip és solvent i podria ser. I al final, mira, encara doncs la de l'Escorsese penses, bé, doncs sí, la farà bona, per entendre's, a dir, doncs potser tot aquell excés era... Aquí li falta una mica... El que li trobo d'excés en allà, aquí jo trobo que fa...
1: Massa contingut.
0: Més que contingut, de...
1: Insults.
0: Una mica sosa,
2: no? Sí,
1: insípid, eh?
2: Sí, és una mica insípid, tot plegat... Però clar, també és veritat que és això, són 10 episodis, i per tant, la pel·lícula en mitja hora... O sigui, quan portes 40 minuts a la pel·lícula ja estàs a la meitat, pràcticament.
1: Clar.
2: I aquí, en dos episodis, encara estàs una mica a les
1: beceroles. Preliminars. No?
2: Però sí que tinc la sensació que intenten crear algunes escenes de xoc que jo em semblen una mica baratetes.
1: Molt bé, doncs El Cabo del Miedo, estrenats dos capítols de 10 totals a Apple TV. Això és una mena de versió sèrie de la pel·li que havíem vist als anys 90 i que era un remake ja de la primera dels anys 60. I aquí creus que pot agradar? De moment a tu ni fu ni fa.
2: A mi ni fu ni fa. Jo diria que pot agradar per als qui es posen ketchup a l'arròs a la cubana.
1: Oh!
2: Sí, que allò, tira-li perquè t'agrada la cosa una mica sandunguera.
1: Jo, per mi, és gravíssim, t'hauria de dir.
2: Jo he de dir...
1: No!
0: Ai,
1: no!
2: Que alguna vegada a la salsa, tomàquet original, etc., li he tirat una mica de ketchup per donar-li un toc. Per tant, em declaro culpable. D'aquesta hi ha moltes aberracions.
1: No m'ho esperava pas de tu, això, Àlex, eh?
2: No, ja ho sé, per això he volgut confessar-ho per ara ja, doncs, fer el walk of shame un cop sortir d'aquí a la 614. La gent m'assenyada.
1: La gent esperanta, eh?
2: Rient-se
1: de tu, eh?
2: Fem una cara nova. I també li pot agradar per als qui van a veure concerts de bandes tribut.
0: Ah, mira.
2: Perquè si hem fet una pel·li 60 i unes 90,
1: clar,
2: hi ha un llibre i tu dius, no, vaig a mirar la sèrie, és que t'agrada molt, sí, anar a veure els Depeche Mode.
1: Sí.
2: Tots aquests noms de bandes sonores...
1: Sí, que El Cabo del Miedo és your thing, no?
2: Exacte.
1: És a dir, són pòsters a casa, samarretes, no? I totes aquestes històries. Molt bé, doncs, per fans, molt fans, aquesta sèrie que ja teniu a Apple TV. Anem a la segona, que es diu Alice i Steve, i t'he de dir que particularment orgullós del meu Lololo.
0: Has fet un triple salt mortal, ho veig a venir.
1: Alice... I Steve.
2: Sí. Ara què? Steve Littlefingers, dels Stones.
1: Alice.
2: Alice.
0: Alice.
1: Alice. I la cançó és aquesta. Oh, okay.

0: Aquests que canten són els enyorats de Sousa.
1: Mm-hmm. Ai, sí.
0: La cançó Meravelles per l'Alice.
1: L'Alicia, exacte.
0: En Wonderland, el País de les Meravelles. És veritat que mentre sonava l'Àlex, que també és bon això, el malparit.
2: I tant. És que a més li encanta aquest joc, eh?
0: S'ha tret un lololo de la màniga com una casa de pagès. Perquè jo he carregat molt les tintes en l'Alice, perquè anava la cosa d'Alicia, però clar, hi ha un músic a Castelldefels que es diu Alice.
2: És que...
0: Què passa, nen, per exemple?
1: Doncs aquí el teníeu servit.
2: Ostres. Molt ben vist, eh?
1: No heu aprofitat el meu aliup.
2: Totalment.
0: No. Ha entrat bé també a de Sousa, que així també tens l'excusa per recuperar-los.
1: Efectivament. Sí.
0: Alice i Steve, de què va? A mi em sona a sitcom.
2: A mi em sona a robatoris, eh?
0: Sí.
2: Thelma i Lewis.
0: Bonnie and Clyde. Thelma i Lewis.
1: Està més a prop al Frank Lluís.
0: Mira.
2: Ui.
0: És una greu aina, ja et trucarem. Sí. Val?
2: Escolta, ho dius tu, el dels lolos a mitges?
0: Espera, nena, deixa el telèfon.
2: Ai, no, nena, sí que no ho suporto,
0: perdona,
2: eh?
0: Perdona, ho feia el personatge,
1: Ui, càncer.
0: Ho feia expressament.
1: Càncer, Frank ja, Lluís,
0: cancel·lació, eh? Sí. Em quedo sense late night.
1: Sí, totalment, efectivament. Ara que està de moda cancel·lar late night.
0: Sí, exacte. Era una conya, Alice, que quedi clar que era una conya, eh? Que feia el personatge de cunyat,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
1: Doncs aquesta sèrie, multipremiada a Cannes, va ser la millor sèrie del Cannes Sèries.
0: Mm.
1: També va el premi a la interpretació per tot el repartiment, perquè realment estan molt bé.
0: És a dir, tant l'Alice com l'Steve, eh?
1: I la Izzy, diguéssim, la tercera, perquè són tres, és un triangle, això. I el premi també dels estudiants. M'agrada molt que hi hagi un premi dels estudiants.
0: Molt bé.
1: I la veritat és que de les tres que us porto avui, jo he vist el primer episodi només, però tinc clar que jo això ho acabo perquè...
2: Sí, eh?
0: La millor.
1: Sí.
2: Però si ho diguis tu, Àlex...
1: Molt ben escrit.
2: O sigui, tu que veus tant i tant de contingut, tantes sèries...
1: Em sembla molt ben escrit, em sembla molt ben interpretat, i per tant, no és una sitcom, però sí que té un punt de comèdia sense sitcom, eh? És, bàsicament, dos amics, molt amics, un noi i una noia, un senyor i una senyora, amb 50 anys, eh? 50 pocs anys.
0: Calla, ja sé de què va. Ens va sortir ahir recomanada, no sé si a Disney o HBO.
1: Això és Disney.
0: Disney, veus?
1: Veus?
0: I li vaig dir a la meva parella, uah, té molt bona pinta aquesta sèrie,
1: doncs
0: i la vaig posar a la llista.
1: Mira,
2: ah,
1: doncs...
2: sí?
0: És que, ara no t'ho vull rebentar, però és aquella que hi ha un rotllo transgeneracional estrany?
1: Sí.
0: Vale, és aquesta. És que aquesta. Té molt bona pinta.
1: Aquí el tema és que ells dos són super, super amics. Havien sigut noviets 200 anys enrere, d'acord? Però ara són amics purs.
0: Sí, que han trencat ja les barreres i tenen molta confiança.
1: Tenen una confiança absoluta. Mm-hmm. És una amistat d'aquestes de... Hi ha un moment que li diu, jo és que avisceraria la meva mare per salvar-te tu i fer una barca amb la meva mare. O sigui, li diu una cosa...
2: Déu-n'hi-do, no?
0: Endavant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: Crec que jo... Bueno, tinc una amistat així, crec que la tallo en aquell moment, no saps?
0: Ah, no mataries a la teva mare per nosaltres, Anna?
2: És que, home,
1: per favor.
2: Mira.
1: Quina decepció. No,
0: només ella... bromes fora de lloc avui,
2: exacte.
0: Eh?
2: Exacte.
1: Sí. Ella és molt, molt, molt intensa, d'acord? I ell és un estilista i ella és com molt intensa, ho viu a tope, etc. I aleshores la sèrie comença que se'n van a l'enterrament d'un amic comú i aleshores surten de festa...
2: Després de l'enterrament?
1: Després de l'enterrament.
0: Estan a la cinquantena, dius.
1: Estan a la cinquantena, 50 pocs anys. Ell és un més mesurat, i ella és party animal,
0: més histriònica.
1: Cocaïna, li cau la cocaïna i ell que va amb el gos va portar una mena de bulldog, el gos sense voler pren la cocaïna i queda gairebé en coma, o sigui, però ella és tot accés, és tota passió, és tot cor, etc. I aleshores ell, que està així una mica tocat quan acaba la nit, passa la nit a casa d'ella, que ella està casada amb un senyor, ell està solter, però ella està casada amb un senyor i va, dorm al sofà. Qui ha vingut a la casa és la filla de 26 anys que tenen, que ha trencat amb el nòvio. I allò que diuen una cosa va portar l'altra, i la noia, diguéssim, fa com un primer pas, clarament, és la noia qui porta la iniciativa, i bé, comencen a xerrar, i vaja, el noi el troba atractiu, i tenen un petó i un sexe.
2: Ai, és molt estrany, això, eh?
0: S'embolica amb la filla de la seva amiga.
1: La seva millor amiga.
2: I exnòvia del seu pare.
0: Segurament la va veure quan va néixer a l'hospital i l'ha anat veient durant tota la vida.
2: És que em sembla molt creepy, això, eh?
0: Doncs...
2: Ai, per favor.
1: Però si ella ho vol, que és una adulta...
2: No, sí, però se'm fa molt estrany. O sigui...
1: Aquí està la gràcia de la sèrie.
2: És molt incòmode, tot això.
1: Clar, aleshores, el primer capítol és fins que ella... la gran amiga, descobreix el pastís, que a més està molt ben presentat.
0: Perquè queda tot en polvo d'una nit o hi ha una continuïtat? És a dir, hi ha com una evolució en volem ser parella?
1: Deixeu-me que no ho... Per no aixecar del tot el primer capítol, d'acord? hi ha un moment, un clima, un, que se sap que com a mínim hi ha hagut aquest sexe d'una nit, uh-huh, i s'intueix que hi ha ganes d'un segon.
0: Val. No sé, sí. Sí.
1: I esclar, ella no s'ho pren bé, diguéssim, a la...
2: És que clar.
1: Comprensible. Però qui som per posar barreres a l'amor, Aina Ostrell?
2: No, no, ja ho sé, però jo trobo que aquí... O sigui, la relació de per si és molt estranya per tot aquest triangle familiar, perquè és que ja ni podem dir familiar, pràcticament. Mm-hmm. I també hi ha uns rols, o sigui, al final... No sé, és que jo ho veig com molt clar des de fora, no? Evidentment, que això és el que passa sempre, però...
1: Jo crec que la gràcia senyor... de la sèrie
0: clar, és que podria passar
1: les... pellizcar molt bé.
0: Clar.
1: És a dir, que no estem en terreny, per entendre'ns, Woody Allen, que comença a dir, uf,
0: ai, ai,
1: tot
0: ai,
1: és legal, tot és consentit, però és veritat que hi ha situacions que dius, és estrany. Aquí ho fan lliscar de dolor superbé, perquè la no és una relació aparentment abusiva, o sigui, insisteixo, que he vist el primer capítol, ni és una relació abusiva, clarament ella és una dona, una noia que pren una iniciativa molt concreta, vaja, hi ha una atracció, que no volen fer mal. La sèrie gira sobretot a l'entorn, perquè sé, de la reacció de la mare quan s'assabenta d'això i com preservarà aquesta amistat que hauria sigut capaç de viscerar la seva mare, serà capaç de respectar que s'ha produït aquest fet, que efectivament és anòmal i estrany, però que al final són dues persones adultes que han descobert que s'atrauen.
0: Mm-hmm. Clar, Alice és la mare, Steve és l'amic, sí, i la Itzi, que deies tu, és la, exacte, filla. Per tant, és un triangle.
2: És, un... és com un tiet, pràcticament. És que a mi se'm fa molt estrany.
0: Saps què pensava jo? La situació que ella el podria fer a ell tutor en cas de que passi alguna cosa. Allò sí, típic. Sí. I resulta que s'emboliquen.
1: Saps? Exacte. Sí que és veritat que ella representa que fa temps que això sí que es deixa clar, suposo que per distanciar una mica i per no fer-ho...
2: Tan familiar, vols dir tu?
1: Exacte, com si ells no haguessin estat gaire en contacte, com si aquesta mossa amb 18 anys hagués marxat de casa,
0: val,
1: i aleshores doncs hagués perdut el contacte. Sí, sé que sap qui és perquè és la millor amiga, però no m'han tingut una amistat.
0: Ho fa un xic més comprensible, sí, que no has anat a totes les festes d'aniversari d'aquella noia.
2: Potser
1: fa 8 anys que no la veies, mm-hmm, i ella ha tingut una relació, etc, i te la trobes.
0: També crec que està ben tirada l'edat, que s'acosti a la trentena,
1: sí,
0: que no sigui de 18, 19, 20, encara que fos major d'edat, per entendre'ns.
1: Efectivament, sí, sí. És a dir, la gràcia és que està molt ben tirat.
0: El que dius tu, que llisca. Que pots entendre tots els punts de vista.
1: I realment, el moment que ella fa l'aproximació, dius... Ostres, sí. I el moment que ell també l'entens en ell i dius, escolta, doncs... per què no? Està bé, està bé. De bo que... I sobretot la gràcia és que, més enllà de la situació, és que els diàlegs, els intercanvis de línies, per entendre'ns entre els personatges, són xulos.
0: Això es diu Alice i Steve, ho tenim a Disney Plus, mm-hmm, i a qui agradarà, a banda de tu i jo crec que a mi també, l'Aina veurem.
2: Jo de moment no ho tinc tan clar, a veure què dius ara.
1: Perquè, clar, cadascú està, diguéssim, un extrem diferent d'aquestes generacions.
0: Clar.
1: I, per tant, seria interessant de veure-ho si des de la generació més a prop dels 26 que dels 50, doncs valides la sèrie. Però jo crec que això li agradarà. Per als que diuen allò de l'edat és només un número, que és una frase...
0: Com diuen Moji, és un número, sí, que diu l'edat que tens.
2: Exacte, sí.
1: I com també diuen Moji, crec que diu, igual que la gent que diu, no, la presó és només un edifici.
2: Sí, no, clar, sí, clar.
0: Però... Uà, tio, has estat molt samat avui. M'han agradat molt aquests, sí, que us agradarà, eh?
1: Clar, no? O, per als qui no els importa, posar-se les botes de pescar i entrar en el fancar.
0: Mm.
1: A veure, que allò dius que hi ha fang. Trepitges de fang i dius anem a examinar això. I la veritat és que també, o sigui, serà, tot i que el premi de la interpretació ha estat compartit i realment ho fan molt bé tots tres, a explicar que això, la Nicola Walker, que és la mare, que l'havíem vist en Forgotten i a The Split, clarament és la protagonista o la que ha de conduir la sèrie perquè és el seu intent de sabotejar aquella relació. Per tant, molt bé. Això està escrit, per cert, per la Sophie Goddard, que era la guionista de Sex Education. Per tant, si us va agradar aquella sèrie, estem en un paràmetre semblant d'una ment, una creadora similar.
0: Que guai.
1: Similar, vull dir, la mateixa creadora i, per tant, un paradigma similar d'interessos.
0: Apuntadíssima. Penseu que l'Àlex l'ha recomanada especialment, eh? I el que l'Àlex recomana...
1: Ara.
2: Àlex.
1: És que t'ha sortit com una semineutra,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, sí,
1: aleshores he dit, aquesta és la neutra de la setmana.
0: Quedem a l'ara,
1: i clar.
0: Alice i Steve a Disney+. Anem a l'última, en teníem 3. La primera, El Cabo del Miedo, Alice i Steve. La tercera, 33 dies.
1: Exacte.
0: Lololo, finet, també.
1: Dies.
0: Finet, finet.
2: Va per nota, aquest Lololo.
0: Fresquet, fresquet.
1: Joel Díaz.
0: 33 dies.
1: Sí, a veure.

0: El vol de l'home ocell de sang traït per 33 dies. Podries traçar l'ololo, malaltís que m'hi ha portat?
1: Això és una referència a Crist o...
0: 33. Larry Bird.
1: Ah, hola!
0: Larry Bird, un jugador de bàsquet dels Boston Celtics, dècada dels 80, el 33 més icònic de la història de l'NBA. Larry Bird, és ocell, llavors el vol de l'home ocell. Pel 33 de Larry Bird, de 33 dies.
1: Espera un moment, que m'informen per l'orellera que Mario Serra acaba de suïcidar-se a la seva...
0: Anagrama!
1: Anagrama, sí, acaba de dir, no? Ho ha deixat. Després d'això...
0: Hi ha un tio que s'ha passat
1: el
0: joc.
1: Hi ha ell que deixa l'enigmística i ara es dedicarà al macramé.
0: Va, anem a 33 dies.
1: 33 dies,
0: això, va, això?
1: Això és el cas famós de Brito i Picadostes,
0: del
1: Carles Porta.
0: El d'aquells de la presó de Lleida, que van creuar mitja Catalunya.
1: Sí, sí, van acabar el Collserola.
0: I és això?
1: És això, però des del punt de vista de la ficció.
0: Val.
1: És a dir, això està produït per el Porta.
2: D'acord, també.
1: Sí, però jo crec que ell ha tingut allò i posa... O sigui, jo no el sé veure, d'acord? I tinc la sensació que... Perquè al final el guionista d'això és el Javier Olivares, el del Ministeri del Tiempo.
2: Val. Oh, m'encanta.
1: I per tant hi veig més... és una sèrie convencional... que sí que és veritat que adquireix algun, hi ha alguna referència com si fos una mica true crime, però ell justament el Porta que volia era... Sí, aquest ha sigut un dels grans casos que va impulsar crims i tot el true crime, etc. I ell volia... ell és conscient que aquest cas té un angle mort, que és el per què de tot plegat i la zona de grisos i sobretot la relació entre Brito i Picatoste, quina era exactament? Hi havia un amor, d'acord? Hi havia una atracció, hi havia... Què era allò? Aleshores, com que això no està documentat i només poden ser especulacions a partir de cartes, o sigui... Ell va pensar... Crec que el més honest, més que fer una especulació i dir, no, és la història real, però hem... No, anem a dir que és una ficció, així respectarem també la intimitat d'aquestes persones. Ell ho presenta com una ficció. La carcassa, l'esquelet, és la fuga d'un pres de Lleida... que és un assassí, i l'ajuda a escapar l'altre, que ell és un lladre comú i algú que no s'havia ficat en massa problemes més enllà del pillatge, diguéssim, més ordinari. I, en canvi, per rescatar el seu amic, aprofitant un trasllat a l'hospital perquè li han de fer un rajos X, dispara dos Mossos d'Esquadra, no? Treu una pistola i dispara dos Mossos d'Esquadra, que un el va deixar paraplègic. I, aleshores, clar, fa com un tomb, i tothom es pregunta... Quan li diuen els companys de presó, etc., tothom se'n fa creus que aquest personatge, que era un bon home, malgrat tot...
0: Era un pinxo.
1: Un pinxo, però no un assassí.
0: Clar.
1: Doncs hagi tingut aquesta reacció, no? Aleshores, hi ha aquesta investigació en la relació d'ells dos, en aquest travessar Catalunya a peu i amb mitjans precaris per intentar fugir a una fuga que més enllà dels primers 10 minuts tampoc estava tan planificada, no? I que tenia més forats que un formatge
0: mental.
1: Sí. No, mental, perquè el Gruyère, aquest és un...
0: És veritat.
1: Fals tòpic, eh? El Gruyère no té...
0: El forat és elemental.
1: Sí, sí,
0: és tota la vida.
1: Elemental. Elemental, estimat Watson.
0: Lol.
1: Watson. Estimat Watson. I per tant, res, és una minissèrie de dos episodis que ens mostra aquesta peripècia, que és la de Brito i Picatoste, no ens enganyem, però amb aquesta capa de ficció per dir, escolta, a partir d'aquest esquema nosaltres hem imaginat això.
0: Perquè no es diuen Brito i Picatoste.
1: No, ara no recordo, es diuen Calatrava i... No recordo com es diuen, però clar, tu vas pensar en Brito i Picatoste.
0: Clar, tota l'estona.
1: Un es diu Calatrava i l'altre no me'n recordo com es diu, però vaja, no... És molt conscient, precisament, perquè són dues persones que estan per respectar-los la intimitat, no? Que estan en llibertat ja, i per tant això va passar el 2001, eh? Per tant...
0: Ja fa més de 25 anys.
1: Per tant, jo crec que... Ah, i surt també... aquí veiem el José Manuel Poga, que era, si veu veure El cuerpo en llamas, sobre el crim aquest de la Guàrdia Urbana, era el Pedro, el que acaba carbonitzat a dintre del cotxe.
0: Hi havia en Quim Gutiérrez i l'altre.
1: Exacte, doncs l'altre que acaba pitjor, per entendre'ns. I el Julián Villagrán i també la Nausica Bonin, que sempre és tota espècie. A mi és el que m'encanta, sempre com angelical.
0: És com molt solvent, a més.
1: Molt. És sòlida, i al mateix temps té un punt com màgic,
0: vaporós.
1: Una aura, sí, exacte.
0: Sí, 100%.
1: I per tant, aquest punt com mor a la terra i que trepitja i que la poses en un escenari i te la creus en allà, i al mateix temps eleva, jo crec que és el milloret de la sèrie.
0: I alhora estic d'acord amb tu i tinc la sensació que la Nausica pot ser com molt inquietant.
1: Sí, jo no, clar.
0: Cares, amb els gestos.
1: Sí, perquè ella treballa des de la contenció, que no és abogado, o sigui, un dels problemes del cau del miador del Benidó era que era...
0: Es semblava en Jim Carrey, gairebé.
1: Sí. I en canvi ella treballa molt més quirúrgicament.
0: Deies que t'he tallat, disculpa.
1: No, deia que jo justament crec que funciona bé la part de la investigació, la part de la relació entre ells dos. A mi em sembla que els perfils així de quinquis, de pinxos, estan una mica... grinyolen una miqueta, d'acord? A mi em sembla que... hi ha un moment després que és com si parlés a posteriori un dels, el pinxo menor, per entendre'ns, i parlés a càmera, i aleshores... és un altre registre, i penses, jo crec que aquest registre, mantenir-lo també, hauria ajudat a comprendre, és un registre més baix, hauria ajudat a encaixar millor el personatge. Si no, semblen una mica dos actors fent una caricatura de delinqüents. Es trobo que tota la sèrie és bastant, la posada en escena, bastant sòbria, però en canvi aquestes dues interpretacions hi ha un punt de... anem a significar molt que som gent de baixa estofa. I crec que no li va bé, perquè llavors ho fa grinyolar una mica.
0: Molt bé, 33 dies, que on la tenim?
1: Això tenim a 3Player, que és el... a la plataforma de 3Media,
0: eh? Mira, m'hagués jugat alguna cosa que era Movistar Plus, aquesta.
1: Bé, perquè el Porta ha estat fent coses a Movistar.
0: Suposo.
1: Però li faltava... el Porta fa amb tot.
0: El Porta fa tecla de 3Player, eh?
1: Exacte, li faltava aquesta i ja ho ha aconseguit.
2: De fet, Àlex, ara que parlem d'ell, tu saps alguna cosa del tema de Thor? Perquè s'havia dit que potser hi havia com una mica de segona part, o saps?
1: Bé, ell va explicar, no?, que quan es va fer Thor i quan va rebre aquella trucada que es va introduir al final de l'últim capítol, clar, aquella trucada no ha estat explotada, per entendre'ns.
2: Ell va dir com que si tenia suficient material segurament faria com una segona part, no?
1: Exacte.
2: Però que estava per veure. Però no se sap res més d'aquest tema, eh?
1: Jo vaig esmorzar amb ell fa... no sé, fer dos o tres mesos i no em va dir que estigués preparant res, però al mateix temps és una història que és viva encara.
2: Sí, sí.
1: I per tant, vam parlar de la trucada aquesta i dels seus convenciments, que ja els dirà, evidentment no seré jo qui feia l'espoiler, i per tant jo crec que si ell té un convenciment, com serà que no vulgui, com a mínim oferir un tancament de la història, que no sé si ho farà com a un capítol més de Thor, ho farà aprofitant la ficció, ho farà la seva història, o sigui, jo crec que hi ha moltes maneres, perquè el Carles sí que, ostres, és un tio super, super escrupolós amb el que és fet i el que és interpretació, i per tant, jo crec que si només és una interpretació, potser, ara sí que és una especulació meva, potser no ho fa com a part de Thor, perquè no pot tancar-la mantenint el true crime i mantenint, per tant, el true, i per tant busca un altre format. No tinc ni idea.
2: També
1: però
2: és molt innovador.
1: Insisteixo, són especulacions meves, eh? No em va comentar res d'això, vull dir que no m'agradaria que semblés que li poso allò en boca. És molt innovador.
2: Vull dir que és molt creatiu, que és una persona com que troba nous formats.

0: coses diferents. I està fent aquesta ficció, que no l'havia tocat fins ara, està fent els crims, està fent coses amb diferents registres, i aleshores sí que penso que no s'ha dit l'última paraula de Thor. I, per tant, i que ell no l'evita. I jo crec que m'estranyaria molt que ell, en algun moment o altre, no digui la seva última paraula de Thor. No del cas, però com a mínim la seva.
1: Tenim el titular, Aina, eh? No se n'ha dit l'última paraula. Va, no. Tanquem la carpeta de 33 dies. A qui creus que agradarà, més enllà dels fans de tot l'univers vastíssim de Carles Porta?
0: Jo crec que per als qui, quan miren una pel·lícula, no poden evitar pensar, ara que s'enrotllaran. Aquest sóc jo.
1: Jo també.
2: Sí, sí.
1: Jo també.
0: Rotllo. Rotllo.
1: Ui, aquesta mirada?
0: Aquesta, pam. Perquè la sèrie juga amb això, de dir aquestes miradetes, aquests moments, aquest entrenar Kung Fu a la presó, però que aquests contactes doncs tenen més significat. I també, ja, per aquest punt de... O sigui, per als qui pengen quadres sense fer servir ni el regle ni el nivell. És a dir, que no ve d'un pam.
2: No.
0: Perquè la ficció et permet això, de dir, escolta, potser no va ser així, però tira.
1: Comprem. Molt bé, doncs nosaltres et comprem a tu.
0: Molt bé.
1: Per tant, et renovem de moment per una setmana. Rotllo Guardiola.
0: Sí, no? Molt bé.
1: Ell anava d'any en any, nosaltres de setmana en setmana.
0: Doncs vinga.
1: Dimarts que ve tornes?
0: Sí, es veu que sí.
1: Saps per què?
0: Per què?
1: Perquè ets de la millor gent del planeta, Àlex.
0: Home.
1: I és un goig veure't cada dimarts.
0: I a parlar estranger.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que
2: no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré
2: el sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah!
4: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
7: A mi m'encanteu vosaltres. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous...

0: dijous les sèries a Sèrie Selector amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Hola, bona tarda.
3: M'agraden molt Pupil·les. Les trobem a faltar.

0: riu.
1: Bona tarda, notetes. Soc en Marc i el grup que m'agrada a mi del País Valencià, o que m'agradava perquè ja no estan en actiu, són els Smoking Souls. Aviam si podeu posar el seu tema Nit Salvatge. Gràcies.

0: Molt fort, això, Aina. No sé si s'han posat d'acord, però l'audiència ha activat el mode País Valencià fortíssim. Ens han demanat l'Esther Pupiles i ara en Marc d'Osona. En Marc d'Osona, que és un clàssic del Nota de Veu, que ens ha demanat els Smoking Souls. Tot i que em sembla que la tercera cançó, la que tanca el programa, no és tant del País Valencià com d'Osona.
1: D'Osona, pot ser que sigui un grup amb uns quants integrants que tenen molts concerts agendats pel mes d'octubre?
0: Pot ser un grup que aquest cap de setmana que tenim ara per endavant s'acomiadarà justament d'Osona, que a més és la seva comarca?
1: Pot ser que sigui un grup amb nom d'animal?
0: Pot ser que ho fem durar molt, això? Pot ser que sigui el nom d'un animal i la segona paraula faci referència al seu aspecte físic i fins i tot una mica red flag?
1: Podria ser.
0: No s'ha parlat prou, tampoc, de el body shaming del nom aquest del grup, eh?
1: Sí, realment no sé d'on deu sortir.
0: Jo crec que ve de la frase feta, no? Com les vaques magres i
1: sí,
0: les vaques
1: suposo.
0: Grasses. Oques.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Endavant amb la resolució final. Ningú s'ho havia imaginat, no. La cançó no l'endevinaràs, però...
1: Jo pensava que era nyandú.
0: La cançó diria que no l'endevinaràs. Et dono una pista.
1: Vinga.
0: La preferida d'un compi teu, Roger Carandell.
1: Ah, ping-pong.
0: Uah, barres.
2: Bona tarda, em dic Andrea. I m'agradaria escoltar alguna cançó d'Oques Grasses, que m'encanten. Gràcies.
3: Una cosa et dic, ha marxat. I ara què?

0: Escoltes ICAT. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Espero que no gaire afectats per aquesta visita del Papa, perquè els que estem aquí a Barcelona sí que estem una mica, diguem, afectats amb diversos talls de carrers. I, atenció, també vinculació musical. Sergio Dalma sembla que cantarà una de les cançons del disc de la Marató en aquest acte central del Papa. I diuen, que la Rosalia podria ser que aparegués també en alguna d'aquestes trobades, diríem, del... públiques del Papa. Veurem com acaba. En tot cas, nosaltres avui venim aquí, com cada dia, a parlar de música i de l'actualitat musical amb l'equip habitual, és a dir, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs sí, tenim un programa molt carregat de cançons, d'artistes, de propostes, i una d'aquestes, doncs mira, passa per Mallorca, perquè des d'allà ens arriba Amulet, que acaba de publicar nou treball, que es diu És Desastre, amb bones col·laboracions, és el seu tercer disc, i avui parlarem amb ell.
1: Perfecte. I començarem amb una cançó nova d'aquells grups que no citen moltes presentacions, però les farem. Són Interpol, aquest grup de Nova York que està a punt de fer ja 30 anys d'història. Es van formar l'any 1997. Doncs bé, estan avançant el que serà el seu 8è disc d'estudi, This Mirror Waits a Ton. Es publicarà a finals del mes d'agost, el dia 28, i de moment, d'aquesta banda liderada per Paul Banks, ja podem escoltar una primera cançó, aquesta titulada See Out Loud.

0: L'aparador.
1: Treure un primer disc sempre és una passa important i això és el que han fet els catalans Utius, un quintet de viladecans que tenen les idees molt clares.
2: Hola, bona gent de l'Independents. Som Utius, un grup de rock de viladecans, i us volíem dir que estem d'estrena. La setmana passada vam treure el nostre primer disc i avui us volíem presentar el tema que li dona nom a l'àlbum, que es diu Fractal. I una curiositat d'aquesta cançó és que va néixer per accident, diguem, en un assaig. Ens va sortir un riff potent, curtet i que ens va agradar, no? I el vam anar repetint a moda de patró infinit, com si fos un fractal, no? I que va anar creixent fins a convertir-se en la cançó que dona nom a tot l'àlbum. Esperem que us agradi i mil gràcies per l'empenta.

0: les escoltes en diagonal de l'Independent.
1: Els músics són persones i com a humans també passen per moments dolents i difícils. I si no, li preguntin a Ben Gibbard. De sobte es va trobar fent concerts pel 20è aniversari del 4 i 5è disc de Death Cab for Cutie i reactivar de manera momentània el projecte de Postal Service mentre, de manera simultània, travessava un moment de dol profund pel trencament del seu matrimoni. Tots aquells pensaments i totes aquelles emocions li van servir per donar forma a I Build You a Tower, l'11è disc d'estudi de Death Cab for Cutie, que es va gravar en 3 setmanes i sota la supervisió del productor John Congleton. Per entendre'l, us hem deixat 5 cançons. I Build You a Tower, Stone Over Water, Trapdoor, The Flavor of Metal i Pep Talk.

ara a l'Independents.cat anem amb un parell de directes. El primer el protagonitza un grup que va passar amb molt èxit pel Primavera Sound, Big Thief.

Albert Abril, Adrian Lenker i la resta de músics dels nord-americans Big Thief van enregistrar una sessió acústica a Irlanda. Se'ls pot veure asseguts o més aviat ajaguts a l'herba mentre toquen quatre cançons, entre elles la que sona Space and Time. Són unes sessions per la Radio One belga i arriben mentre Big Thief continuen girant per l'estat després de passar per la Primavera Sound de Barcelona. Avui toquen a Sevilla, demà a Madrid i tancaran gira a Bilbao després d'actuar al NOS Primavera Sound, que és la versió del Festival Català a la ciutat de Porto. A més, en algun d'aquests concerts estaran acompanyats per el petit de Cal Eril. Sí, sí, ja tenen una relació que va començar quan Big Thief va anar a enregistrar algunes cançons a l'estudi del petit. Doncs ara seran banda acompanyant els seus concerts a Sevilla i Bilbao. I segur que els Big Thief no tindrien cap problema en reconèixer la influència que ha tingut a la seva música aquest home.

0: Gert Twilley, que ens va dir tot l'art és polític. Això va ser en aquella entrevista que li van fer aquí a l'Independents.cat. Vam emetre el 15 de desembre del 2025 i va ser motiu, doncs, del cinquè disc Al marge de Wilco, aquell de Twilight Override, un treball triple amb un total de 30 cançons i que recordem que va presentar a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el passat 12 de febrer. Twilley encara continua la carretera i entre concert i concert va aprofitar per passar per KXP i interpretar quatre temes d'aquest treball, i entre aquests el que hem escoltat, Lou Reed Was My Babysitter. Jeff Tweedy té 58 anys i cal recordar que un dels seus fills, l'Spencer Tweedy, doncs també es dedica a la música, de fet és bateria i han tocat plegats, i això ho diem perquè Dave Grohl té 57 anys i la seva filla Violet Grohl acaba de publicar el seu disc de debut titulat Be Sweet to Me. Doncs amb el disc a les botigues va passar pel programa de Jimmy Fallon per presentar una de les cançons i va sonar així.
1: Please welcome Violet Grohl!

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
0: Independents. L'informatiu musical d'ICAT. De dilluns a dijous, de 7 a 8 del vespre.
3: Tot seguit, un clàssic.

Quina cançó! Sempre escoltaríem cançons com aquesta de Pixies, no ens en cansaríem mai. Segur que molts de vosaltres tampoc. Doncs, si sou fans de Pixies, heu de saber... Bé, primera, que no se'ls escapi, que estan actuant al Festival Cruïlla, que els tindrem aquí ben aviat. Però l'altra és que el grup està, diríem, revisant tot el seu arxiu i reeditant material que val la pena. Fa un temps, no tant, van recopilar totes les seves sessions per la BBC. El dia 26 de juny publicaran un recopilatori amb les cares B de tots els senzills que han publicat, i ara s'anuncia que l'11 de setembre reeditaran els dos discos Bossa Nova i Trump Lemon. A Bossa Nova és on hi havia aquest Here Comes Your Man, i s'editaran unes versions que inclouran, a banda del vinil original, un senzill amb dues cançons inèdites en qualsevol dels dos discos. Són cançons que havien aparegut amb algunes demos o sessions, algunes fins i tot amb reedicions dels discos de Breeders, i que ara doncs es tornaran a poder escoltar de forma oficial en aquestes reedicions dels dos discos Bossa Nova i Trump Lemon de Pixies, a la venda el dia 11 de setembre. I avui, malauradament, hem de lamentar una mort, l'autor d'aquesta cançó.

una de les cançons de Dua Lipa que la va portar a la fama, aquesta Last Dance. Dua Lipa ha sigut protagonista aquests dies de certa polèmica perquè, no sé si ho sabeu, però s'ha casat amb Callum Turner i ha organitzat un seguit d'actes a Palermo que bàsicament es queixa la gent que ha comprat la ciutat, diguem, directament per fer tota mena d'actes. Entre ells, per exemple, l'aparició d'Elton John, que sembla que va cantar i tot plegat. Però bé, avui escoltem aquesta cançó en concret de Dua Lipa, Last Dance, perquè ens acabem d'assabentar de la mort del seu compositor, Tyler Raleigh, un compositor britànic que va aparèixer amb ferides d'arma blanca el divendres al matí i que finalment doncs, va acabar morint a l'edat de 35 anys. Ara està oberta la investigació, hi ha hagut 3 detencions i veurem com acaba tot plegat. Raleigh no només era autor d'aquest èxit de Dua Lipa, Last Dance, també havia escrit cançons per Britney Spears, Khalid o Jason Derulo, entre molts altres. Tenia un Grammy també per la producció de la cançó Light On the Hair l'any 2019. Per tant, doncs, se'n va un compositor d'aquests que havia fet alguns èxits importants, eh? A la mort de Talai Raleigh a l'edat de 35 anys, una mort tràgica i violenta. I bé, doncs amb aquesta mala notícia, sens dubte, anem avançant en el nostre programa. Tenim unes quantes coses pendents encara. Volem conèixer millor ara a un grup que es diu Amulet. Amulet.

No és cap secret que a Mallorca hi ha una gran escena musical. Constantment surten nous artistes que s'afegeixen a la llarga llista de noms importants, entre els quals no cal dir que trobem Antònia Font com a gran referent, a més de Maria Jaume, Fades de Sousa, Ana Ferrer, Xisca, Júlia Colom o Amulet, que és el projecte musical d'Antoni Mulet. Doncs precisament, Mulet torna a estar d'actualitat perquè recentment acaba de publicar Es Desastre, la seva tercera referència discogràfica i que arriba 3 anys després de Petit Viking, que és com es deia el seu treball anterior i que va rebre el premi Enderroca millor disc d'autor de l'any, segons la crítica. I ja posats a repassar la seva carrera, la música sempre ha estat present en la vida de Toni Mulet. Es podria dir que forma part del seu ADN perquè el seu pare és músic, tot i que no va donar el gran salt fins que va anar a estudiar a Lleida. Allà va continuar la seva formació musical i va entrar a formar part del grup Thinking Wild, una experiència que va deixar per la posteritat un EP titulat L'An.

deixar-nos experimentar, deixar espai perquè cada cançó se convertís una mica en lo que havia de ser, sense cercar un rumb tan fixe, i això és molt enriquidor, aprens moltes coses perquè acabes fent coses que mai t'haguessis imaginat. Narrativament també és una cosa que m'ha sorprès perquè crec que ha acabat reflexant molt un moment que jo tenia on després del meu segon disc havia perdut una miqueta la sensació de màgia a l'hora de fer música i sobretot de pujar a un escenari, i amb aquest disc, pues, a través d'això, crec que ha plasmat una miqueta una espècie de ruptura que jo vaig tenir amb Gaudí damunt l'escenari, Gaudí fent el que m'agrada fer, i crec que ha acabat plasmant una miqueta aquest sentiment també.

0: No cal dir que en la carrera de cada artista o de cada grup tots els discos són importants, però si el primer disc és el de la presentació i el segon el del repte per continuar amb el llistó ben amunt, el tercer podríem dir que és el de la consolidació d'un projecte?
1: En molt de sentit, sí. Jo, de totes maneres, sempre he pensat que el tercer disc és un disc on toca redefinir-se, no? Reimaginar una miqueta a nivell estilístic que és la música de cada projecte. És una cosa que a mi m'ha passat dins el procés d'aquest disc i que veig molt d'artistes amb els quals m'agrada emmirallar-me d'alguna manera, que veig que també els hi passa, no? I crec que és normal, perquè al final del primer disc, en el segon, fas un procés de perfeccionament, no? De la fórmula que has trobat en el primer disc, a base de recerca i tal, en el segon fas un perfeccionament d'aquesta fórmula i després de cara en el tercer te trobes que aquella fórmula potser ja no te dona eines per seguir explicant coses, no? I això és una cosa que a mi m'ha passat, m'ha tocat fer aquest procés del qual estic superagraït i he après moltíssimes coses, però sí que és cert que vas evolucionant com a artista, vas coneixent una miqueta més com funciona la indústria i per això aquest tercer disc ha estat un disc on he començat a disfrutar també d'altres processos que envolten fer música, com per exemple és tot el tema de comunicació i de com treballem cap a fora per mostrar-nos cap en el públic. Crec que és un tema amb el qual molts d'artistes tenim una miqueta de relació amor-odi perquè sentim que és una miqueta trair el que estem fent a nivell musical, no? I ens costa una miqueta acabar d'entendre. I jo durant aquest disc sí que he trobat les meves maneres i les meves fórmules de sentir-me còmode i he arribat a gaudir també d'aquest procés i d'altres que també acompanyen a fer música, no? I això sí que crec que és una cosa que te dona estabilitat i te consolida. Potser no sigui dins l'imaginari del públic, perquè això és una cosa que no depèn sempre de tu, però sí que com a projecte te dona una estabilitat que te permet construir coses.

0: Avui a l'Independència Catalana amb Amulet del seu nou disc d'estudi, un treball que titula És desastre i que ben bé podria ser un excel·lent resum del món i de la societat en què vivim. Però tot i aquest títol, escoltant les cançons, queda clar que hi ha lloc per l'esperança i per l'optimisme.
1: Sí, bé, jo l'optimisme és una emoció, un sentiment que sempre he intentat que estigués molt, molt present i he intentat plasmar sempre les meves cançons, perquè considero que tu un tema que pot ser molt trist, pot ser va molt avall, pot ser entre llocs molt foscos, si tu li dones una petita cua cap amunt o un petit bri d'esperança, sempre li dona un altre color, no? I ja no te'n vas amb aquella sensació de Déu meu que cap d'escoltar, no? I sí que és vera que en aquest disc he intentat que no fos per defecte això, perquè considerava que pot ser una mica un vici que tenia jo i que sentia que necessitava poder explicar coses d'una altra manera, no? Perquè crec que m'està

estava privant de potser contar algunes coses o potser contar coses d'una manera determinada, però crec que el disc en global compleix aquesta funció, no? Perquè per jo el disc comença amb el desastre com a tal i acaba quan aprenem a sortir d'allà pensant, vale, sí, val la pena continuar. I això és un procés que l'he viscut aquests anys amb la música, no? Amb aquest procés de decidir baixar dels escenaris i que, bueno, que al final ha quedat plasmat una mica sense bola, ha quedat plasmat dins aquest treball a través de temes que xerren d'altres coses, que el col·lectiu ha acabat xerrant una mica d'això, d'aquest sortir del pou, no?

0: El primer disc de Mulet, Un desert de colors, hi havia col·laboracions de Xanguito, OR i Raquel Lua. El segon, les convidades van ser Manel, Marc Pujol i Carla Collado, i és desastre. Els escollits són Xisca, Pere Joan Company i els manresans Jo, Jet i Maria Ribot, que es van acomiadar el 9 de gener amb un concert a la sala Jamboree de Barcelona. Per què els vas triar i què hi han aportat?
1: Sí, és una cosa que sempre he intentat fer-la així. Un, perquè crec que és molt més divertit, i dos, perquè crec que de ses col·laboracions sempre en surten coses més interessants i més enriquidores per tothom, sobretot si te disposes a fer feina amb algú que té maneres i estils molt diferents des que tu estàs acostumat, no? Crec que tothom surt una miqueta de sa seva zona de confort, tothom s'apreta una miqueta més per trobar el seu estil, la seva veu dins pot ser un registre en el que no està acostumat, i és com més estimulant, no?, per tothom. Jo, Jet i Maria Ribot, mos coneixien de fa anys i just va coincidir que els vaig proposar aquest tema d'Hasta la Vista Baby just uns mesos abans que ells anunciessin aquesta parada, per tant, ho van fer coincidir bé. Són gent meravellosa i en sé que mos entenen moltíssim a nivell musical. Amb en Pere Joan, a Hippie, amb en PJ Company, m'acompanya en Pere Joan en sa guitarra i amb es banjo en directe des de fa 6 o 7 anys. Ha gravat moltíssim d'instruments o moltíssim de discos meus, i quan va arrencar la seva, que el seu projecte en solitari, també sabia que acabarien col·laborant, i mira, un Hippie, pues en el final es tenia un tema que te recordi a la seva manera de cantar, a la seva manera d'escriure, que no acabi de ser el seu estil concret per poder jugar una mica i no caure dins copiar el que fa, no, l'altre artista. Amb en Pere Joan crec que ho varen lligar bé.

0: després en Xisca, que ja és, pot ser l'exemple de col·laboració més estrambòtic, perquè clar, ella fa urbana, fa electrònica, jo faig cantautor, estil indie, pop, com li vulguis dir. Clar, són dos estils molt llunyans que de primeres diries que no haurien de funcionar, però clar, en Xisca compartim espais, compartim feina, compartim moltíssima música junts, i és això, hem fet tant de viatges a l'estudi que en el final en un d'ells havia de sortir col·laboració, i mira, tenia ganes de fer una cançó una mica reivindicativa. Ella sempre ha tingut un punt més de mala bava que jo, i bueno, i en Paradise ho vàrem fer lligar, i crec que ha sortit un tema molt divertit.
1: A Bolet, parlant de Xisca, ja que Xisca va passar fa pocs dies per aquí pel programa, li vam demanar per aquesta col·laboració amb Amolet.
2: Jo, en Antoni, per ja és una persona molt important, li he donat molta canya durant molt de temps i estic molt contenta de que hagi donat sa passa per dir-me, tia, col·labora a un tema meu, perquè al final, pues, això, jo vaig començar i Antoni ja tenia un recorregut, i poder trobar en aquesta persona que m'ha acompanyat i que ha pogut entendre millor alguns dilemes que tenia jo a nivell de la indústria, de la música en general, poder fer un tema ara divertit, no? I sortir una mica d'aquesta introspecció i d'estar sempre com a mirant cap a nosaltres mateixes i no pensar en lo col·lectiu, estic molt contenta. I crec que ha sortit un tema molt, sí, molt xulo, sí. Enyores lo

0: Arribem al final de l'entrevista i, com sempre, pregunta obligada. Tens dates de presentació des Desastre?
1: Sí, tenim un parell de dates aquest estiu, aquest juliol, especialment Sant Mauva Fest, dia 25, a Sant Joan. A més, amb aquesta despedida, no?, dels 10 anys de Mauva Fest, de tot el que ha significat per la música mallorquina i per tots els grups que han passat per allà en algun moment. Ens fa moltes ganes ser-hi en aquesta festa i segur que serà un moment molt especial. I una setmana abans, dia 17 de juliol, estarem a Santa Maria del Camí fent una mica retorn a l'escenari, la presentació del Desastre com a format afegint bateria, perquè fins ara aquests dos darrers discos no havien duit bateria, jo anava amb un bombo en el peu esquerre, guitarra en mà, pandereta una altra i tal, i en aquest disc me feia ganes anar més alliberat i anar més tranquil, i a més la producció del disc m'ha estat afegint molt d'element no percussiu que justificava d'un bateria en escenari. Fa molts anys que no toquen bateria, el qual també me fa molta il·lusió, i res, crec que serà un retorn especial, sí.

0: Doncs ja teniu fitxat el grup Amulet. Atenció, perquè aquí hi ha un grup en futur. I ara també una sorpresa per acabar el programa, perquè ningú s'esperava que el bateria de Manel, Arnau Ballbé, avui publiqués cançó en solitari.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: parada fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La cançó d'Arnau Bellver, que ens porta ja al final del programa, es titula Mentre el monstre. Què més sabem d'aquest disc?
2: Doncs mira, sabem que és el primer senzill, que avança un disc que publicarà a començament del 2027. Per tant, encara queda una mica, però atenció, perquè ja el concert de presentació ja té data. Serà el dia 2 d'abril de l'any que ve, òbviament, a la sala Apolo, i unes entrades que ja són a la venda.
1: Doncs nosaltres ho deixem aquí, us esperem demà a partir de les 7 aquí a l'Independents i us volem a tots els oients perquè per nosaltres tots els oients són VIP.
2: Sí, de fet he parlat d'entrades d'aquest concert de l'any que ve de l'Arnau Bellver. Hi ha unes entrades que es paguen més perquè són les entrades de zona VIP. D'això en parlem demà.
1: Demà parlem d'aquesta polèmica, diríem, al voltant dels nous VIPs i com funcionen. A reveure!

0: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Obert, obert per ball. Ball de tarda i cat a la pista de fusta. Miqui Puig es plaça, et diu hola. Són les 8 al planeta Terra. Les 8 a la FM Dicat. Aquí arrenca un nou ball. Cada dia ja saps, però, que a migdia ens pots trobar. En digital per servir-te, per baixar-te el podcast, a 3Cat Cultura o l'aplicació per mòbil o tauleta. Travesses tota la discoteca i arribes a la cabina. Em dius hola, i alta vermell, suant, gaudint, sabent que tots els pistes de Fuster ja sou aquí. Si sou aquí, pot començar la tarda. Un altre ball de tarda. Comença Manalink. Prepareu-vos perquè avui hi ha material de primera. Material bonic, de ball, encisador, electrònic, amb molts adjectius. Lucky Sound Remix, BTT Alpha.

Tip to the Fire and Light. Això són les sigles d'aquesta peça d'Anna Link. El remix de Lucky Sun canvia el beat 12x8 de la peça original i ens transporta en un lloc on te mirar a la llunyania, acompanyat de música així es converteix en un plaer màxim. Digue-li Balearic, digue-li mirar la finestra de casa, com fa la Panxa ara mateix. Gaudeix, mira.

0: que Rachel Clark és una de les veus, un dels secrets més guardats, ben guardats, de Nova Zelanda. Ella és la veu escollida per Jonathan Brie per aquest Savoir My Love. Live to Dance es dirà el nou disco de Jonathan Brie, i aquesta peça directament pot portar, i de fet el dur, l'adjectiu de linxeniana. T'has imaginat una pel·li de Lynch, o t'has imaginat quan tanquem la pista? Cosa que ara és a l'inrevés, l'obrim.
1: AICAT, pista de fusta.
0: Una tarda de novetats. La sintètica, música bonica. Empty Part of Me, A Thousand Mad Things, grups electrònics.

jove britànic que bateix el seu projecte com a Souls and Mad Things. Coses que no estan bé, sobretot el cap no tenim bé. Empty Part of Me juga amb la sintètica, amb la foscor dels grups dels 80 i ho porta un pas més enllà. I ara els locals, tia May. Aquest és el paranormal del seu darrer EP.

0: barcelonins TMA parlen d'un paranormal, seu darrer PSO, tot escrit. La casa ens agraden, per això sonen.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.

0: toquilla. Ella és la que canta aquest guayando, Major Lazer. Són els que fan l'electrònica que va per sota amb el baile funk. I li envien a l'Ikeli. Ella em fa el remix. Tres d'un cop. I ara escolteu què feien els 90.
1: ¿Saben ya quién mató a Laura Palmer?
2: Está muerta, envuelta en un plástico.
1: Ah, esto es emocionante.

ara que tots us ha donat per farcineu-vos amb la ruta del bacalà, això és el so que sonava a València en 1991. Era en Megabit. El seu maxi balada per a Jet Harris tenia aquest, Jet Harris Tecnodub, amb samplers de la versió que Telecinco feia de Twin Peaks. La curiositat és que Curses, l'italià que viu a Berlín, acaba de treure un recopilatori anomenat Next Wave, Acid Punks, Toi. Cançons que ell ha anat recopilant, que a vegades poden sonar obscures per alguns, però que per ell li semblen bàsiques en un so, en un estil i en una quadratura del cercle. En el mateix recopilatori, ell posa peces. Crow Run, una peça que regala als seus seguidors, una peça d'electrònica fosca, de llocs on no es fan retratos, on no hi ha postureus, on es balla.

0: Déu-n'hi-do, tota la intensitat de curses en aquest Crown of Rome. Una de les peces del recopilatori Next Wave, Acid Punk. Uau. Fins a tres recopilatoris distints, buscant tot aquest so fosc, des del so de València, so nòrdic, gent dels països de l'est i del món arreu. Ets a la pista, la de fusta.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil. És diabòlica. Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8,
2: és electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.

0: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.
1: Quin tros de peça. El projecte es diu Ike. La peça i Reminiscence. Ha dit el segell Deep Clicks, que ja saps que és de quilòmetre zero. I la peça es qüestiona tantes coses, de quan ballàvem d'on érem, a un ritme tranquil, però amb una progressió i una pulsió infinita. El projecte Ike i aquesta Reminiscence. I ara mireu això, quilòmetre zero.

Projecte Català. Ja havíem punxat cançons seves, però ens fa arribar aquest In Reverse. Si ens es diu l'EP de tres cançons, i la que titula l'EP és aquesta, amb la veu de la britànica Grace Lohia. Encara no s'ha editat, però ja el pots sentir a casa. Els artistes confien en el bon saber, amb la manera que tenim d'estimar la música per portar-nos els seus projectes, o Tia i el seu In Reverse. I ara una cançó que ho diu, Feel It, See It, Helke Klechin.

0: el que clequin. Juga amb la tradició del so europeu, d'electrònica que els anys 70 van fer els pioners per marcar-se aquest feel it, see it, absolutament gruixuda, amb sintetitzadors d'un altre món, perquè et quedi gravada en el teu favorit.
1: Tots a la pista. Miki Puig als plats.

aquesta por, que no sé si ell buscava, però que jo li veig per tot arreu. La pista té novetats, algunes sacsejadores com aquesta, Satisfaction. Joe Allen, posant-se un vestit de UK Garage perquè això no s'esgoti.

this is the Manchester Joe Allen. Think I get satisfaction. Tingui tots els tocs. Tot house a tota la vida i aquest escallot. Que gairebé és com la flauta del flautista de Hamelin. Ella et porta amunt i avall. Everybody's talking. Res a veure amb la magnífica cançó de Nilsson. Això és una altra cosa. Harry Kazi. Més ball, més displicència a la pista i més ganes de que això no s'esgoti.

0: Servei de ball a ICAT. Servei de ball a ICAT.
1: El nostre, el de la pista de fusta, cada tarda. Es diu Harry Case, és un àlies d'un DJ francès. I aquest Everybody's Talking funciona perquè la veu no és d'aquelles prefabricades. És autèntica, és bruta, ets de club, ets d'emoció i és el que ens agrada.
2: Tots a la pista. Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La canalla puja aixecant roda. U-Trax, Min Bissou Nam. Aquesta productora, tot el que toca, ho comparteix amb Mel.

El seu EP de debut es diu The Party's Where You Are. Ell es fa dir You Are. D'aquí ve a 1991. Col·labora amb les veus. La pista de fusta et diu adeu. Miqui Puig, els plats, sempre senyalitza. Per on sortirem? Sortirem per aquí. Sortirem per a Vermono. La cap. La darrera peça d'avui, la darrera perla. Vine cada tarda. Obrim a les 8. A migdia, si tens necessitat. Si vols la teva dosis. Som ja internet. Però mai deixem de costat els pista de fusters. Miqui Puig, els plats, us diu gràcies. Us estimo molt. Demà hi tornarà a haver-hi pista.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets i xiquetes, seguim aquí amb aquesta espècie d'obsessió nostra de reivindicar les cançons que no són de consum immediat. Les que trenquen les normes establertes del que és radiable i no. I en particular ho volem fer amb aquestes cançons de metratge generós que tenen el seu valor precisament per aquest punt hipnòtic que només s'aconsegueix deixant que la mateixa cançó es vagi desenvolupant. Avui volem fer-ho amb cançons que ja formen part de la història del pop i que es podrien ubicar en l'escena del indie de guitarres. D'entrada us portem el cant de cigne d'un grup que havia de regnar a la dècada dels 90, però que va desaparèixer del mapa de manera incomprensible just després d'aquesta obra mestra que es diu Fool's Gold. Són els Stone Roses.

El Fool's Gold dels Stone Roses, tio. Que aquesta cançó podia durar 10 minuts més i és que te l'empassaries igual. Amb aquest groove inspirat en el funky drummer del James Brown. Aquests wawas del Chris Squire. Aquesta veu gairebé monòtona i xiu-xiuejada del Ian Brown. Quina obra mestra. I la conya és que quan la van treure era la cara B d'una altra cançó del What the World is Waiting For, però per sort de tothom la discogràfica de seguida se'n va adonar que això era una peça única i d'aquí van sortir tota una generació de músics que van barrejar la música de ball amb l'indie de guitarres. Sense anar més lluny, els Primal Scream van prendre bona nota d'aquesta peça. De la mateixa manera que també els Smiths van posar el llistó ben alt amb aquesta meravella que barreja el blues pantanós i el lirisme marca de la casa dels Smiths. És el How Soon Is Now.

Va, quina passada, tio. El How Soon Is Now. Un sol acord, nen. Un sol acord tota l'estona i una bona dosi de cannabis per inspirar-se. Que no ho dic jo, que ho diu el mateix Johnny Marr, creant així aquest ambient tan swampy. Inspirant-se amb el mateix Bo Diddley i el seu shuffle, afegint-hi una bona dosi de tremolo, cortesia del John Potter. De fet, aquesta cançó no va ser ni single, va ser una cara bé que va descol·locar els seguidors dels Smiths esperant-se una altra peça de Jingle Jangle i que al final acaben sent, si no la més popular, entre les tres més estimades del seu cançoner. Aquí estem avui al cel obert, repassant cançons que són com rius capdalosos i que no tenen por de superar el minutatge que marquen els cànons. Els Death Cab for Cutie també ens van regalar una d'aquestes peces, la que donava títol al seu millor disc en moltíssima diferència. I és que si algun dia també de gust capbussar-te en el cançoner del Ben Gibbard, ja t'ho dic jo, vés directament cap al transatlanticisme.

Transatlanticism amb aquesta coda de I Need You So Much Closer, que mira que l'he vista a vegades perquè els he visitat en directe tot el que he pogut, i cada cop que arriba aquest moment a mi senzillament se'm posa la pell de gallina. Va, vinga, que volem posar més cançons generosament expansives, i tampoc volem que aquesta tria del millor indie de la història del pop reflecteixi èpoques passades, perquè l'últim disc dels Cure és senzillament una obra mestra.

0: Alone, la cançó que encetava aquesta obra autènticament de maduresa de Robert Smith i companyia, els Songs of a Lost World, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar ara mateix amb cançons llargues però que es fan curtes al mateix temps.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant cançons de metratge generós i ho fem amb aquest grup de Filadèlfia format el 2005 i liderat per un Adam Granduciel, capaç de barrejar la tradició de Dylan i Springsteen amb les sonoritats contemporànies. Això és The War on Drugs i això és L'Under the Pressure.

Under the Pressure, una de les cançons més destacades de Lost in the Dream. De fet, és la que encetava, també. La primera del disc, publicat el 2014. I si The War on Drugs és un grup personificat en una sola persona, el nostre estimat Grand Ociel, els que venen ara també són del mateix sac. Perquè quan parlem de Tame Impala, a part de parlar de psicodèlia i experimentació, el primer que ens ve al cap és el gran Kevin Parker.

Kevin Parker, tio, que composa, enregistra i produeix aquest Let It Happen i, de fet, tota la seva discografia fins a dia d'avui. Ei, ja que parlem de cançons que són gairebé com himnes expansius i hipnòtics, no podia acabar el programa sense els Spiritualize.

I amb aquest I Think I'm in Love, l'equip del programa et declara el nostre amor incondicional. Albert Cots, que és com un osset de peluix al control i al muntatge. Núria Serrano, que està curulla d'estimació. I Lluís Gavaldà, que t'estima i s'ofereix pel que vulguis demanar, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.
2: Andrea, quin llibre recomanaries llegir ara que comença el Mundial? Ho tinc claríssim, Maleït Futbol, del Toni Padilla, que fa uns quants mesos va visitar la Pila. Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la Pila.
1: La Pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

Aclariment inicial del programa d'avui. No ens hem tornat bojos a la pila. Tampoc és que l'Andrea li hagi canviat molt la veu des de la setmana passada fins aquesta, sinó que la pobreta està indisposada. De fet, ha vingut a gravar avui el programa, però l'hem vist tan malament, tant un servidor com el Campillo, el nostre tècnic, que li hem dit: Andrea, agafa els llibres que has portat i te'n vas a urgències a llegir-los tranquil·lament les 7 hores que et faran esperar a la sala d'espera perquè et vegi un metge i així estàs en plenes condicions de venir la setmana que ve, perquè la veritat és que està malament. Avui l'Andrea està malament, així que, per desgràcia vostra, em tindreu a mi sol durant una hora. No és l'hora sencera, avui vindrà també un entrevistat, com cada setmana, l'Eric Del Arco, però bé, sentireu més la meva veu del que és habitual, trobareu a faltar la de l'Andrea, però us puc assegurar que la setmana que ve tornarà a estar aquí en perfectes condicions. I us començaré explicant que l'altre dia estava llegint un llibre a la platja, però em suaven tant les mans amb aquesta calorada d'agost que ha arribat aquest mes de juny, que el llibre em va relliscar, va caure a la sorra i després el vaig veure com surfejava mar enllà fins a vés a saber on. Espero que aquest llibre hagi arribat fins a les Balears o l'Alguer, per què no, i un nou lector català l'estigui gaudint. Al programa d'avui parlarem de futbolistes que llegeixen, us recomanarem un parell de lectures molt i molt bones, xerrarem, com hem dit ara, amb el llibreter Eric Del Arco, de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, del Gremi de Llibreteres de Catalunya, i acabarem el programa amb la secció del safareig amb un homenatge a les llibreries i a les biblioteques, parlant de llibres, sèries, pel·lícules i videojocs on són les protagonistes. Però, com he dit fa un moment, començarem parlant de futbolistes. No és habitual parlar de futbolistes i llibres més enllà del nostre venerat Héctor Bellerín. Ja sabeu que tenim devoció en aquest programa, en la pila per l'Héctor Bellerín, i tard o d'hora acabarà passant pels nostres micròfons, estic convençut. Però l'Héctor ja no està sol, ja no és l'únic futbolista a qui li agraden els llibres, perquè resulta que el Futbol Club Barcelona ha fitxat un futbolista anglès que es diu Anthony Gordon, del Newcastle United. No l'ha fitxat per pocs diners, crec que s'han gastat 60 o 70 milions d'euros. Calculeu quants llibres us podríeu comprar amb aquests diners. Segurament podríeu fer bastantes biblioteques senceres. I resulta que el senyor Anthony Gordon, que té uns 25 anys, per començar, va sorprendre tothom, perquè la presentació amb el club culer, el tio va sortir parlant castellà com si en sapigués de tota la vida. La veritat és que el parlar molt bé també va dir alguna coseta en català, tot i que crec que s'ha magnificat una mica el seu català, perquè literalment l'home només ha dit: soc molt feliç, visca el Barça i visca Catalunya, que ja està prou bé, i és més del que altres jugadors del Barça han parlat en català, com per exemple Messi, que jo no l'he sentit dir ni bona nit ni bon dia. Però el cas és que, més enllà de dominar el castellà i parlar una mica de català, Anthony Gordon, en una entrevista que li van fer a les xarxes socials del propi Futbol Club Barcelona, va dir que li encanta llegir. Es veu que el tio devora llibres. No són llibres que acostumem a recomanar aquí a la pila, perquè són llibres sobretot de psicologia esportiva. Té sentit que un atleta d'èlit llegeixi llibres de psicologia esportiva, però al tio li van preguntar quants llibres havia llegit últimament i diu que ni se'n recordava, no podia ni comptar, que en llegeix tant que els devora de tal forma que ha perdut el compte completament del número de llibres que ha llegit el senyor Anthony Gordon. Després, la treballadora del club li va preguntar si voldria fer un club de lectura al vestidor del Barça, i ell va dir, doncs, que sí, per què no? A més, tenia en compte que serà un dels jugadors de més edat del vestidor, tot i tenir només 25 anys, va pensar que seria un bon exemple per tots aquests jugadors de 17, 18, 20 anys que té el Barça, Cubarsí, Lamine Yamal i de més, i potser, mira, l'entrada d'Anthony Gordon al vestidor del Barça pot ser una forma de que la lectura entri amb ell dins del vestidor del club culer. De fet, el Gordon va dir que tenia un nom per aquest club de lectura, que seria Book Club de Catalunya. El tio és ambiciós, eh? O sigui, ja no només és un book club del Futbol Club Barcelona, sinó de Catalunya en general. Així que si la idea tira endavant, no descartem convidar a Anthony Gordon a la pila. Oh, imagineu-vos ajuntar a Anthony Gordon i Héctor Bellerín aquí. Jo crec que ploraria d'emoció, no em sortirien ni les preguntes. M'hauria de rescatar l'Andrea. Andrea, si estàs escoltant això, espero que escolti el programa, això no ho he dit abans. Avui no està aquí, però espero que aquest programa l'escolti. L'Andrea, això és molt important, perquè si no m'enfadaré. Perquè si no, el pròxim dia que vingui aquí alta li dirà, doncs no te'n vas, et quedes i el fas en qualsevol estat. Passem d'Anthony Gordon a un jugador que en aquest cas sí que juga a Anglaterra. Anthony Gordon n'ha marxat, però Erling Haaland és jugador actual del Manchester City
I va ser notícia fa poc perquè aquest davanter noruec, recordem, màxim golejador durant molts anys de la Premier League, ha comprat, atenció, una edició de 1594 del Heimskringla. Què és el Heimskringla? Doncs resulta que és un conjunt de sagues nòrdiques escrites al segle XIII per Snorri Sturluson, un escriptor islandès i historiador que és molt conegut, no?, per ser segurament el millor escriptor i el més prolífic escriptor de sagues nòrdiques de la història. Aquesta en concret, la Heimskringla, és també coneguda com Història dels Reis de Noruega. Erling Haaland, el davanter, és noruec, doncs és lògic que compri la saga de la Història dels Reis de Noruega. Però repeteixo, una versió del 1594, o sigui, molts segles d'història en aquest llibre, i això explica el preu que ha hagut de pagar el davanter del Manchester City fins fa poc a les ordres de Pep Guardiola, que són 134.000 dòlars. Jo en la vida havia sentit un llibre que costés tants i tants diners. 134.000 dòlars s'ha gastat Erling Haaland en aquest Heimskringla, la Història dels Reis de Noruega, però no el té a casa. No se l'ha col·locat a la biblioteca particular ni al vàter per consultar mentre està fent les seves necessitats, sinó que l'ha donat a la biblioteca pública de Bryne, que és la ciutat de Noruega, dels seus pares, i on ell va créixer. Tot i que ell va néixer a Leeds, a Anglaterra, perquè el seu pare ja era futbolista i jugava allà, el cert és que quan el pare es va retirar, van tornar a la seva ciutat natal, Bryne, a Noruega, i allà és on va créixer Erling Haaland. I a la biblioteca pública d'aquesta ciutat ha donat aquesta versió del segle XVI del Heimskringla amb la condició de que sempre estigui exposada i disponible al públic. És a dir, ha fet com un acte d'amabilitat cap als seus veïns i conciutadans per tal de que puguin consultar un tros d'història, un tros de la seva pròpia història, un llibre que explica l'origen en molts sentits del regnat de Noruega. Recordem que a dia d'avui Noruega encara és una monarquia, o sigui que aquesta saga, aquesta història dels reis de Noruega en explica l'origen, i la veritat és que és un gest bastant, bastant amable. Ja per acabar amb aquesta minissecció futbol literària, dir que el que serà el pròxim entrenador del Liverpool, és futbol molt britànic, avui, mira, llàstima que l'Andrea no hi sigui, perquè amb el que a ella li agrada la Gran Bretanya avui estem parlant més que mai, però el que serà el futur entrenador del Liverpool Football Club, Andoni Iraola, un entrenador basc, ell ha confessat que també és un gran lector, com Anthony Gordon, però en el seu cas no només llegeix psicologia esportiva, sinó que li encanta fer una combinació que he trobat molt interessant. Ell sempre llegeix, primer, un llibre de novel·la negra, un llibre de thriller més facilet, que sigui més entretingut, i un cop acabat aquest llibre el que fa és llegir un clàssic, un llibre amb una mica més de complexitat i profunditat per anar combinant. I diu que aquesta fórmula li funciona molt, perquè així ni s'avorreix de massa lectures denses i passades, ni tampoc està tot el dia llegint cosetes senzilles i lleugeres que també se'n podria avorrir. Així que molt bé per Andoni Iraola. I per acabar ja aquesta secció una mica de notícies, sortim ja del futbol per comentar un parell de coses. La primera és una mica trista, i és que ha mort, desgraciadament, la Marjane Satrapi, autora iraniana-francesa de còmic, que té una obra molt llarga, molt vasta, molt coneguda, però evidentment el gran èxit li va arribar en aquella trilogia anomenada Persepolis, uns còmics fascinants on la Marjane explicava com estava la dona a l'Iran, què suposava ser dona a l'Iran. Són uns llibres que van tenir un ressò internacional per la cruesa, la claredat i l'esperança que irradiaven, i ens ha deixat molt joves, malauradament. Tenia només 56 anys, i és curiós perquè la nota que ha publicat la seva editorial per comunicar la seva mort ha dit que la Marjane Satrapi ha mort de tristesa, perquè fa un any va morir el seu marit, i es veu que ho ha passat tan i tan i tan malament que al final el seu cos sembla ser que ha dit prou, i malauradament ens ha deixat. Esperem que allà on sigui estiguin reunits. I ja, última cosa, per acabar amb una nota una mica més alegre, és una reflexió de l'escriptor britànic Ian McEwan, que el podeu llegir en català a l'editorial Anagrama, que ha fet en un festival literari de Gales, que es diu High.
Un festival, atenció, que Bill Clinton ni més ni menys va dir que era el Woodstock de la ment. No sé exactament a què es referia el senyor Bill Clinton, però ell ho va deixar anar. L'hauria visitat un cop al Festival High i va dir: això és el Woodstock de la ment. I se'ls ha quedat l'eslògan. Doncs el senyor McEwan, en aquest cas, l'escriptor Ewan McEwan, va fer una reflexió que he trobat molt interessant, i és que per ell és més fàcil, era més fàcil, perdó, ser un escriptor jove als anys 70 que en l'actualitat. Per dos motius. Un, el preu del lloguer. Ell posava com a exemple a Londres. Ara, tenir un pis a Londres tu sol és caríssim, i segurament has de compartir habitació, has de compartir pis com a mínim, i per tant la soledat és una quimera. I per ell la soledat és el més important per un escriptor. I relacionat amb això, el segon punt és que el fet de que ara hi hagi internet, aquesta capacitat de soledat, els pocs moments que tenim de soledat, realment no ho són, perquè estem tota l'estona consultant el mòbil i mirant que si el WhatsApp, que si Instagram, que si Twitter, i al final aquesta capacitat d'estar sol amb tu mateix i aïllar-te del món ha desaparegut per complet, i segons Ewan McEwan, això és una condició sine qua non per ser un bon escriptor, un bon novel·lista. Això als anys 70 ell diu que per sort ho va tenir, que avui en dia ja no hi és, i que en el fons el que està passant és que internet, cito textualment, ens està negant la capacitat de tractar la nostra ment com un jardí on vagarejar. Es nota que el senyor Ewan McEwan és escriptor i dels bons. Passem a les recomanacions.

0: Aquesta cançó que està sonant, per cert, oients, és una cançó nova de Belle and Sebastian, un grup escocès, que han composat específicament per al Mundial, per animar la selecció d'Escòcia. Ja veieu que avui el programa va molt de futbol i, casualitat, el dia que no hi és l'Andrea i que jo estic pilotant la nau. No és casualitat. A les recomanacions us porto, en el meu cas, un llibre, nois, que m'ha fascinat. Es diu Encara hi són tots, de Liadan Nicuin. Un llibre que podem llegir en català gràcies a la segona perifèria, sortit aquesta mateixa setmana a llibreries i que està traduït per l'Ariadna Pous. És una sorpresa molt agradable quan cau a les teves mans un llibre del qual no en saps absolutament res, com era el meu cas amb aquest Encara hi són tots, i resulta que és una lectura brillant, però brillant de veritat. No estic fent servir aquest adjectiu a la lleugera. Aquest es tracta d'un llibre de relats, com deia, de Liadan Nicuin. Qui és Liadan Nicuin? Doncs en sap ben poca cosa d'aquesta persona perquè no se n'ha revelat la identitat. Només sabem que és una persona nascuda al nord d'Irlanda l'any 1998 i que aquest és el seu primer llibre. Fins aquí. No hi ha fotografies, no hi ha entrevistes, no hi ha cap mena d'informació més enllà, clar, dels seus relats, que és l'important. És un llibre aquest que ha tingut molta repercussió a Gran Bretanya, ha tingut lloances de grans noms de la literatura britànica, com són Max Porter i Ali Smith, no està gens malament, i segons l'Irish Times, el diari més important d'Irlanda, estem davant d'un dels millors llibres irlandesos del segle XXI, que, tenint en consideració la tradició literària d'un país com Irlanda, també no és poca cosa fer una afirmació d'aquest calibre. Es tracta d'un conjunt de relats ambientats al nord d'Irlanda, amb tot el context social i polític tan convuls que això implica, no? Ja sabeu per quins motius, per la colonització britànica, pel xoc etern entre catòlics i protestants, per la persecució contra la llengua gaèlica. Si us agrada el grup Nika, per exemple, sabeu perfectament del que estic parlant. Si us agrada la música i si us agrada la seva pel·lícula, que recomano molt i es pot veure a Filmin. Jo fa uns anys vaig llegir un llibre de relats que es diu Ningú encaixa més que tu, de la Miranda Jolà, i crec que n'hem parlat aquí a la Pila algun cop, on vaig percebre que hi havia tota l'estona un aïllament i una incapacitat de comunicar-se de tots els seus personatges. Doncs Encara hi són tots he tingut aquesta mateixa sensació, però en aquest cas la incomunicació sembla tenir unes arrels molt més profundes que en el cas dels personatges de la Miranda Jolà. Sembla que aquesta incomunicació, que aquest aïllament, que aquesta llunyania de tot el món que tenen els personatges d'Encara hi són tots, brolli d'un trauma comunitari, d'una ferida compartida que a la vegada té uns efectes individuals demolidors, perquè realment tots els relats d'aquest llibre, són 6 en total, són molt crus, són molt durs, i la veritat és que pateixes, sents angoixa, comparteixes, millor dit, l'angoixa dels seus protagonistes. Els dos primers relats són magnífics, ja d'entrada. Jo recordo que els vaig llegir a la platja, prenent el sol, i em vaig quedar meravellat. Jo tinc una d'aquelles pells blanques que als 5 minuts es converteixen en una gamba, pràcticament, i el que això provoca és que jo fugi de les platges al cap de mitja hora. Doncs llegint aquest llibre vaig estar estona i estona a la platja, més que mai en la meva vida, i crec que això és el que millor parla de com em va fascinar la lectura d'aquests dos primers relats. Un d'ells tracta sobre un estudiant d'anatomia que està perseguit per una experiència violenta i traumàtica dels seus pares, que va tenir lloc quan la seva mare està embarassada d'ell. I el segon és molt curiós, està protagonitzat per una família irlandesa d'origen basc, que comença amb una imatge molt dura d'un home pegant un gos, i a partir d'aquesta imatge de violència, el relat el que va fent és com teixint tota la història de violència silenciada que hi ha dins de la família, entre alguns dels seus components, i evidentment la violència estructural i crònica que viu la societat d'Irlanda del Nord. Quins temes tracten tots aquests relats d'Encara hi són tots? Doncs trobarem que es parla de la memòria, del fet d'escriure, molt important, de la fractura entre generacions, del dol, de la llengua. Són temes que van apareixent aquí i allà en tots els relats. No és que cada relat tracti un d'aquests temes en particular, sinó que jo el que he identificat és que tots es troben en qualsevol dels 6 relats que anirem llegint aquí del Liadan Nicuin. Els personatges, com deia abans, se senten molt lluny de tothom tota l'estona. se senten molt sols en una terra que és molt petita, perquè Irlanda del Nord al final no deixa de ser un lloc molt petita i a la vegada molt castigat per al conflicte polític i bèl·lic, que sembla impossible de superar. I segurament la cirereta del pastís d'aquest Encara hi són tots és el tram final de l'últim relat, no? Que és un capítol breu i demolidor anomenat La veritat, on descobrim per què tots els personatges d'Encara hi són tots no li troben sentit al món ni a la vida, o com a mínim els hi costa molt trobar sentit al món i a la vida, i llavors veiem per fi el pont definitiu, no?, entre el conflicte social d'Irlanda del Nord i el conflicte individual de tots aquests personatges. Entenem també qui són aquests tots del títol d'Encara hi són tots. Una molt bona lectura, en definitiva, que m'ha encantat, que com em va dir l'editor de la segona perifèria, el Miquel Adam, és tralla de la bona, i que ho recomano molt, molt, perquè de veritat que és un llibre important. El Miquel Adam també una altra cosa que diu que és un llibre important, i estic d'acord amb ell. A més, aquí a Catalunya ja sabem, tenim certa predilecció per tot el que ens vingui d'Irlanda, i jo crec que aquest cas serà un nou èxit de la segona perifèria, i més que merescut, perquè a nivell literari Encara hi són tots, d'Alia de Nick Quinn, és una bomba, és una meravella, així que aneu-lo a buscar a les llibreries. I ja per acabar, l'Andrea us volia recomanar Històries de fantasmes, de la Siri Hoodstep, que va venir a Barcelona fa pocs dies. No en parlaré del llibre perquè jo no l'he llegit, deixaré que sigui l'Andrea qui en parli d'aquí una setmana, però el que sí que diré és que l'Andrea va anar a la xerrada que va fer la Siri Hoodstep, i també hi va anar la fan número 1 d'aquest programa, de la Pila, que és la meva sogra, i la meva sogra va comprar un llibre, Història de fantasmes, de la Siri, i li va donar a l'escriptora perquè ens el firmés i ens el dediqués aquí a la Pila, i l'estic mirant ara, i efectivament posa aquí la dedicatòria, la firma de la Siri Hoodstep, for Marc Andea from the radio program La Pila. Quina meravella, o sigui, la Pila ja pot dir que té un llibre signat per la Siri Hoodstep, així que estem realment contentíssims. I dit això, anem a l'entrevista i a parlar amb l'Eric de l'Arco, el president del Gremi de Llibreteres de Catalunya.
1: Boca a orella.

0: La primera frase de la campanya Combat la distopia, tria la llibreria del Gremi de Llibreteres de Catalunya és clara, contundent i preocupant. La compra dels llibres fora de les llibreries posa en perill el nostre futur. Bé sigui per licitacions públiques que exclouen les llibreries, venda directa a públic final o descomptes il·legals contra els quals no es pot competir, el cert és que aquests últims temps s'estan multiplicant els casos de llibres que es venen fora del seu entorn natural, les llibreries. El Gremi de Llibreteres ha fet sonar l'alarma abans que sigui massa tard amb la mencionada campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Ja ho hem convidat a la pila, el seu president i llibreter de la llibreria Documenta, l'Eric Del Arco, per parlar-ne. Benvingut, Eric. Com estàs?
1: Hola, bones.
0: Estem molt acostumats a que es facin notícies, informes sobre la quantitat de llibres que es venen, si es llegeix molt, si es llegeix poc. No es parla tant de com es venen aquests llibres i és on heu volgut posar l'accent en aquesta campanya. Per què ara?
1: Ara és un moment temporal que els llibreters tenim. Nosaltres tenim un moment de poder tenir les llibreries amb un cert funcionament normal, que és quan ja tenim tota la campanya de Sant Jordi acabada. I aquest mes de maig, juny i juliol, fins setembre, i depèn de si la llibreria participa a la Setmana del Llibre en Català o no, que la majoria no ho fan, no participen un número molt limitat de llibreries a la setmana, just abans que comenci la paraulació de la campanya de Nadal. Aquest temps és el temps que les llibreries podem disposar una mica més d'espai per diàleg, per buscar què està passant, analitzar, i alhora doncs, era el moment ideal per presentar una campanya que nosaltres fa ja temps que venim treballant, reflexionant, comentant, i que ara era el moment de llançar-la per poder tenir aquest marge de temps que us deia, per poder dialogar amb tots els actors que, amb els quals hem interpel·lat amb la campanya.
0: La campanya surt ara, però entenc que els problemes que hem comentat ara a la presentació de l'entrevista ja fa temps que els havíeu detectat i és una cosa que no és nova.
1: Sí, jo penso que si analitzem el que diem, doncs, jo porto 12 anys sent llibreter, vaig començar. Jo fa 12 anys tenia comandes que arribaven directament de les biblioteques del consorci i eren unes quantitats que permetien tenir una relació amb els bibliotecaris, de comentar llibres, de poder dir, mira, aquest llibre potser no el trobarem, però aquest sí. I eren comandes assumibles per una llibreria de ciutat, que no som grans, no som una llibreria mitjana tirant a petita, la més... I aleshores això ha desaparegut. Pels motius que sigui, aquí la campanya dispara contra moltes pràctiques, inclús contra pràctiques que fem els llibreters, i que normalment, quan parles amb la persona que dius, hosti, per què vens els llibres a la teva pàgina web? O per què no fas una licitació que contempli la possibilitat de que més llibreries puguin participar? Les respostes sempre són de dir, bueno, és que o no puc, o no em deixen, o venc molts pocs llibres per la pàgina web, o la llibreria que algun cop es pot saltar un distribuïdor diu, bueno, però és que només ho fa, és que no representa. Clar, ningú té consciència d'estar fent res malament. Però a poc a poc, entre tots, estem fent mal uns als altres. I com que la llibreria és l'última baula de la cadena abans d'arribar al client final, és qui pateix més tota la poda que es fa a l'arbre del llibre abans d'arribar-hi. I clar, quan arribes, resulta que la llibreria ha de ser un bonsai que no vol ser un bonsai, no vol que el podin a cada moment. Llavors, nosaltres llancem una campanya que és dura, la reconeixem dura, perquè ens enfrontem a una possible desaparició d'un model.
0: Havia de ser dura, entenc.
1: Havia de ser dura perquè la gent se sentís interpel·lada a dir què està passant, què vol dir que desapareixeran les llibreries. Si continuem així, anirem veient com llibreries que estan donant a la societat un espai de cultura, un espai de diàleg, un espai de tria, no podran continuar. Però no hi haurà un culpable clar, ja tanca, i direm, i què ha passat? I bueno, pues que la biblioteca de la seva vila no li comprava amb ella, que les escoles del seu poble no podien comprar-li perquè la manera que tenien ells de fer-ho no els hi permetia, perquè hi havia un gent que per no anar, perquè li era més fàcil fer un clic i comprar-ho directament sense pensar, tal. Però llavors tot el que genera aquella llibreria, els clubs de lectura, les trobades, les presentacions, el diàleg amb el lector, el simple fet de poder estar passejant i veient d'una manera diferent la tria dels llibres, això desapareix. I recuperar això, després, és molt difícil. Ha d'aparèixer un altre il·luminat com nosaltres que vulgui obrir una altra llibreria allà, sabent que l'anterior ha desaparegut. Doncs tot això és el que porta una llibreria a la societat, i per això interpel·lem a la gent a dir: us imagineu un país, un poble, una vila sense llibreries? Perquè aquesta és la distopia que plantegem.
2: Això anava a dir, que distopia és una paraula gens innocent, en aquest cas està triada amb tota la intenció, perquè esteu això, projectant un possible futur sense llibreries, d'un país sense llibreries.
1: O d'unes llibreries que siguin totes iguals. Sí. Nosaltres analitzem el món que ens envolta i veiem que hi ha països on la lluita llibretera és molt similar a la nostra, podem dir França, i tenim un altre model, que és el model britànic, on un dia es va eliminar la llei del preu fixe, pensant que això incentivaria la competència, que seria allò, el lliure mercat, incentivaria que tot fos molt millor. I tu vas per Gran Bretanya i hi ha a totes les viles, a tots els pobles hi ha una llibreria, sí, és una Waterstones. Són maques i estan bé, però són totes iguals. Totes iguals. El que demostren estudis com el que ha fet el CEGAL, que és el gremi de gremis de les llibreries d'Espanya, la Confederació de Gremis de Llibreries, és que es demostra que a les llibreries mitjanes i independents, que en diem, que jo dic que no forma part de gran grup, la disposició de títols i venda de títols és d'uns 500.000 títols diferents. En les grans cadenes, això baixa en un any a 200,000 llibres. És a dir, estem doblant la capacitat de tria d'una persona. Aleshores, dius, això per la societat, una societat que pensem lliure, democràtica, amb capacitat de poder destriar què vol llegir i triar, és bo. O sigui, per definició, és millor que hi hagi 500.000 títols on triar que 250.000 títols on triar, i que hi hagi una gent que va fent prescripció individual a cada llibreria.
2: Tot això que estàs explicant ara té relació també amb un concepte que he llegit al web de la vostra campanya, que m'ha quedat molt atenció, que és la idea de l'amazonització de la cultura. M'agradaria que ens parlessis una mica d'això. Quin impacte està tenint aquest model d'ultraconsum d'Amazon en el sector del llibre?
1: Amazon és un... Amazon és aquell lloc on tu pots triar, et sembla que tu pots triar tot el que tu vols, però en realitat t'està oferint una selecció limitada. És com les plataformes de vídeo, no? I no sempre això que et sembla que és un avantatge, o sigui, hem creuat el punt òptim de tria. Això m'ho deia ahir una persona que va fer una conferència de cinema a la llibreria i parlava: jo ara, des que tinc plataformes, no puc trobar versions comentades de les pel·lícules. Això, quan vam arribar al Blu-ray, vam assolir el límit màxim d'informació sobre una pel·lícula, i ara, quan vaig a la plataforma, trobar una pel·lícula comentada... Dalt. És a dir, les plataformes ens aporten una facilitat d'obtenció de certes coses, però ni són totes les que tu pots arribar a triar en el món real, però et sembla que sí. I Amazon té això. A part, ja et limita molt la teva capacitat de selecció, de tria i d'això. I a part, et limita la visió. És a dir, tu quan vas a una llibreria vas a buscar un llibre, però a la que gires el cap en veus 15 més al voltant d'aquest llibre. Això també ho explicaven dels Estats Units amb Barnes & Noble, no? Des de que han deixat que siguin les persones que muntin les taules on estan les novetats i posant els llibres en la relació amb criteris humans tal, i no ho fan amb criteris comercials, es ven més perquè la gent va trobant coses molt més interessants. Trencar la masonització de la cultura és deixar que siguin les persones les que triïn, segons un criteri humà, el que hi ha a les taules de novetats i a les lleixes de fons. Va per aquí, a part del fet de que la sociabilització, el fet de xerrar amb gent i tal, però bueno, és veritat que si tu vius a un espai on tu no pots gaudir, hi ha maneres que has de comprar però bueno, tot i així hi ha gent que baixa i va a la seva llibreria un cop cada mes i llavors fa la tria del mes, no? És tot adaptar-se. Creiem que nosaltres aportem una capacitat de diversitat, de bibliodiversitat, que la masonització trenca.
2: La campanya no només es limita a denunciar certes pràctiques, sinó que també ofereix propostes per contribuir a un model cultural sa i respectuós tant amb les llibreries com amb totes les baules que deies que participen en el sector del llibre. Hi ha consells per a autors, per a lectors, per a editorials, per a biblioteques, escoles i també per a l'administració pública, és clar. Amb l'administració, més concretament, les demandes tenen a veure sobretot amb el que fa a les licitacions i concursos públics. Quin és aquest aquesta situació concreta que us trobeu
1: a l'administració? Clar, nosaltres ara la campanya va paral·lela a la realitat. Uh-huh. Nosaltres podem dir que mentre estan fent la campanya han passat dos fets que ens donen esperances de veure que hi ha qui t'escolta. A nivell de licitacions, per exemple, la Generalitat de Catalunya ha tret una licitació que és important, perquè si la Generalitat marca camí, marca tendència, marca una manera de fer... La Generalitat no té moltes biblioteques pròpies, per tant, no pot fer una gran adquisició pròpia. Les biblioteques depenen o dels ajuntaments o de les diputacions, però la Generalitat, sent l'organisme superior al nostre territori, ha fet una licitació que ha passat de tenir 3 lots a tenir-ne 20 i pico. I ha posat uns condicionants que ha fet de que han participat més llibreries perquè s'han sentit cridades i el 75% dels lots els emporten llibreries que podem considerar que són llibreries perquè tenen un local propi tal. En un sector, ara mateix, on les licitacions se'ls emporten normalment, unes empreses estan constituïdes només per treballar en licitacions, que a vegades van veure que tenen una llibreria, o fins i tot han comprat una petita llibreria, però el seu negoci, el seu model de negoci, és servir a les licitacions. I que, pel coneixement que tenim els llibreters, sabem que els bibliotecaris, la majoria de bibliotecaris, preferirien treballar en les llibreries pel servei que donem i perquè podem parlar de llibres no com una mercaderia, sinó com el que són, com llibres. Doncs aquesta licitació de la Generalitat és una resposta que en paral·lel al pla, si abans de presentar el pla es va fer i demostra que es pot fer. Per tant, demanem a ajuntaments, al consorci, que ho estudiï i miri d'aplicar-ho, perquè és una via. Alhora, mentre estan fent el pla, l'Ajuntament de Barcelona va presentar el pla de suport a les llibreries de la ciutat. Uh-huh. És un pla que és inicial, però que té molt bones propostes, inicia, per exemple, en la compra de llibres a crear un vincle entre les escoles que han de tenir una biblioteca escolar. És un tema que depèn d'educació i és molt complicat pels recursos que ha de posar educació aquí, que encara no els pot posar, i, però bueno, clar, tant com està el tema aquests dies, doncs no sé quan arribarà. Però a l'Ajuntament ja diu, ei, les biblioteques escolars s'han de construir amb les llibreries, perquè hi ha llibreries molt a prop de les escoles, hi ha vincles que es poden crear molt fàcilment i que cada escola té una realitat diferent, que és molt difícil d'explicar a algú que està servint els llibres a Galícia, ho sento molt. I en canvi, pots parlar amb el teu llibreter més a la vora i començar a trobar sinergies. Per tant, ja les administracions van a un pas, però podem dir que s'estan posant les piles. Hi ha molt camí a recórrer, perquè igual que l'Ajuntament de Barcelona ho està fent, doncs això és exportable a molts ajuntaments del país. I hem començat algunes rondes amb alguns representants polítics de dir, escolta, gent, parleu amb els vostres alcaldes, els vostres regidors arreu del país, que sàpiguen que el que es fa a Barcelona es pot exportar, no en la mateixa mesura, evidentment la població, la quantitat d'escoles, la quantitat de biblioteques és diferent, però que hi ha moltes idees, moltes propostes que fa l'Ajuntament de Barcelona que són recollibles i que us poden beneficiar, perquè us donaran molta més vida cultural a la vostra vila. Per tant, estem treballant amb les administracions, hi ha coses que avançaran més ràpid, altres més, però el que parteix el pla és dir, ei, això és com estava tot ara fa uns mesos.
2: Un altre dels problemes que assenyala la campanya és que hi ha moltes editorials que a través de la seva pàgina web venen directament els llibres del seu catàleg. M'agradaria saber si heu parlat d'això amb el Gremi d'Editors de Catalunya o la intenció és parlar-ne amb ells per veure si podeu trobar una posició comuna.
1: De tot això que nosaltres estem parlant aquí amb el Gremi d'Editors s'ha parlat. És un tema, són temes que aquí nosaltres no volem buscar culpables, perquè igual que podem dir que hi ha editorials que venen a la seva pàgina web, potser algú pot dir, mira, que hi ha una llibreria o unes llibreries que potser se salten la cadena i compren directament sense passar pel distribuïdor, i els distribuïdors això ho han de poder dir en veu alta i dir, escolta, si parleu tant de defensar la cadena, defensem-la tota. Jo penso que hem de tenir un concepte molt clar del respecte que hem de tenir les llibreries pels editors com a creadors de llibres. Sí, en un món que nosaltres farem una cadena, quan hi ha unes baules, o sigui, un llibre surt d'un autor, el fa un editor, l'imprimeix als impressors, que són un altre gremi important dins de la baula, hi ha uns distribuïdors que ens porten els llibres i estem als llibreters. Això és la cadena del llibre. I aleshores, no poden haver-hi llibres sense autors. Sí, sense autors, les llibreries no tenen llibres. No poden haver-hi llibres sense els editors. Però, a partir d'aquí, sense llibreries continuen a haver-hi llibres i autors, i sense llibreries no hi hauria distribuïdors, i, per tant, continuen existint els editors i els autors. Ara bé, la seva realitat seria completament diferent i no podien tenir l'espai de difusió que tenen sense existir les llibreries. Per tant, al final, tot i que poden existir sense nosaltres, la cadena existeix perquè és necessària i perquè ens fa bé a tots. Els editors tenim contacte constant, tots els llibreters, perquè ens veiem, presentem llibres seus, ens trobem a dinars que ens conviden, sí, hi ha una relació constant. I jo penso, com he dit algunes vegades, que aquí quan nosaltres diem que seria millor un món on tots els llibres es venguessin a les llibreries, potser hi haurà editors que em diran: és que els meus llibres no poden estar a les llibreries de la manera com ho esteu demanant. Parlem-ho. Però la majoria de llibres es poden vendre per canals com Tots tus llibres, que és una web fantàstica que ha fet la Confederació de Gremis d'Espanya, amb el suport de totes les llibreries que volen participar.
2: Molt recomanable, jo la faig servir molt.
1: I que et dona, en un instant et diu: mira, tu vols aquest llibre, el pots trobar en aquestes llibreries del país, i si no, en 3 dies les poden tenir totes aquestes altres. Un editor pot veure que si utilitza això, el seu llibre quedarà representat en un mapa del país ple de puntets on el seu llibre està disponible, o estarà disponible en 3 dies, sense tenir que pagar uns ports de transport que ha de carregar en el client final. Jo penso que això és una solució que aportem als llibreters, que és òptima. Evidentment, hi haurà algú que em dirà: és que això no em serveix perquè el meu fons és tan bas i es venen tan pocs llibres que no els tinc a la distribuïdora, no els trobaran, me'ls han de demanar a mi. Dic: bueno, és el teu cas, és un cas específic, parlem-ho, però no perquè tu tinguis aquest cas específic anem a treure l'altre. Perquè vendre un llibre a la teva web és dir al final que les llibreries t'importen menys del que dius. Uh-huh. I aquest és el punt important. Dir: ens estimem tots? Sí, doncs estimar a vegades és renunciar a certes coses per unes altres. Uh-huh. Si no, és interès. I aquest és el punt on nosaltres hem de treballar, hem d'estar obert a mires i també reconèixer les coses que potser els llibreters sí, ahir també en deien coses com això que et deia, no? Que un llibreter se salta la cadena del llibre perquè no li compra el distribuïdor sinó compra l'editor. Bueno, doncs ho posarem ho incorporarem a la campanya com a coses a millorar els llibreters. Nosaltres no som perfectes, no venim a dir que som impoluts i que la resta no, perquè nosaltres sabem que som persones, i les persones, com sabem la realitat mirant la història, no hi ha un conjunt de gent que sigui tota perfecta. Ens hauríem d'obrir un temple i fer un temple només de llibreters, i no serà el cas. Per tant, a tornar al principi de la teva pregunta, jo penso que els editors són conscients del que estem dient i alhora s'obriran vies de diàleg, segur, perquè en molts casos hi ha apreços personals que es mantenen i que espero que es mantinguin.
2: Abans parlaves d'aquests estudis que han demostrat que quan la taula de novetats els llibres els han triat persones, es venen més perquè la tria és més interessant, i això m'ha fet pensar si creus que precisament és aquesta prescripció humana, aquest contracte entre llibreter i lector, el que pot arribar a salvar a les llibreries enfront d'aquesta gran onada que han representat els grans grups o la venda per internet.
1: Clar, quan parlem de grans grups i de venda per internet, hem d'entendre també que, evidentment, no ens podem estar fora del món natural. Sempre hi ha hagut grans cadenes, sempre hi ha hagut llibreries mitjanes, llibreries petites, i la gent pot triar on vol anar i ha d'existir tot. Sí, no podem pretendre, perquè nosaltres, jo represento llibreries petites, que desapareguin les grans cadenes. Això no té sentit. A més, perquè les grans cadenes que podem tenir en aquest país han format grans llibreters que després han obert grans llibreries. És a dir, a vegades són una part de la cadena de transmissió del coneixement. I la venda per internet forma part també del món global. Per sort, en el món del llibre, donat que tenim un preu fixe, i això ve per la llei del llibre, aquesta venda per internet no aconsegueix superar un cert llindar, tot i que per la indústria és molt important, perquè és molt ferma, és a dir, és un 30%, i és un 30% que funciona molt bé de cara a les vendes. Vull dir, compra els llibres, no et retorna i tal, que comprat en certes llibreries, probablement ens diran que aquesta llibreria en torna el 40% dels llibres. I això què vol dir? Pues que els ha comprat pensant que els vendria i no els ha venut i no els pot tenir més perquè el seu espai és finit. Però el fet humà aporta, sobretot pels editors, que són també de la nostra franja, dels editors petits, mitjà, un espai que en altres llocs probablement no tindrien. Uh-huh. Això és el que pot salvar moltes editorials. Per això els estem dient, escolta, nosaltres us truquen al Vora Viu dient coses que potser us ofenen o potser us fan sentir que us ataquem personalment. Perquè a més, quan són relacions personals, quan estem parlant de persona a persona que ens apreciem, quan jo dic, és que tens una, les editorials tenen una botiga web. La petita editorial que té una botiga web a la seva web se sent més atacada que un gran grup, perquè es pensa que tu l'estàs atacant directament i dic, no, jo t'estimo igual i m'agraden els teus llibres igual. I a més tenim un país amb un sector editorial que és potent, bo, d'una qualitat extraordinària i que no para de treure llibres fent un esforç personal, igual que els que som uns oficis els que estem al voltant del llibre, com el que està al voltant de l'art, molt sacrificats, perquè mai tindrem un rendiment econòmic personal que ens arribi a poder compensar les hores que diguem tots a fer els llibres. Ja no dic els autors, aquests ja són pobres, els que estan fent la feina més important, que és crear el llibre, el contingut, i després, amb el 10% que faran de totes les vendes, el pagament quan sigui, perquè tot el canal és molt lent de pagar, jo li pago als meus proveïdors 60 dies, però aquests editors, després, aquests distribuïdors han de pagar a 4 mesos per tenir totes les dades a les editorials. Això vol dir que les editorials paguen a un any. Tot uh-huh. això, i no hi ha un culpable d'això. El que no cobra se sent víctima, però no és una culpabilització, és una cadena que es pot optimitzar d'un poc a poc, però no dona per molt més. Però tots són molt precaris. Llavors, però aquests precaris editors, sense les llibreries independents, jo crec que seran més precaris encara. Ens trobarien a faltar molt. Per tant, hem de trobar el diàleg, la manera d'entendre que això que estem fent, i ara s'acostarà el Premi Llibreter i serà un moment de trobar-nos a tots una altra vegada, perquè ja els llibreters estem premiant la feina d'uns editors i uns autors i els prescrivim una altra vegada. Jo crec que els trobarem entesa. Hem de trobar-la. Igual que hem de trobar-la dins del nostre món de llibreters amb les coses que no ens agraden de nosaltres mateixos.
2: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies per visitar la Pila, fer aquesta radiografia tan clara i tan contundent del sector del llibre, explicar-nos també aquesta campanya de combat a la distopia a triar la llibreria del Gremi. Així que molt agraïts. I
1: a vosaltres, perquè la veritat és que ens agrada trobar aquests punts de poder explicar-nos amb calma, tranquil·litat i amb preguntes interessants.
2: Doncs a la Pila sempre el trobareu, i al nostre oient dir-los que, evidentment, sempre que sigui possible, els llibres es compren a les llibreries.
3: El safareig.

aquest programa especial d'avui de la Pila sense l'Andrea l'acabarem parlant de futbol. No, no, no, és broma, no vull abusar del tema futbolístic, malgrat estar sol avui a l'estudi, sinó que el que farem ara, la secció del safareig, és aprofitar la visita de l'Eric del Arco, president del Gremi de Llibreteres de Catalunya, per parlar de llibreries, per fer un petit homenatge a llibreries. No farem el típic de fer una enumeració de llibreries curioses o boniques del món, vam trobar que això seria massa obvi, així que el que hem fet és seleccionar productes culturals, ja siguin sèries, ja siguin pel·lícules, ja siguin videojocs, on les llibreries són protagonistes, per conèixer també les llibreries en altres entorns. Començarem en sèries, ja sabeu que jo sóc molt fan de les sèries, sempre que puc parlo de sèries aquí a la Pila, i l'Andrea em fa la seva conseqüent esbroncada. Avui, com no hi és, podré parlar tranquil·lament. Així que començarem amb una sitcom britànica de l'any 2004 que a mi m'encanta. Es diu Black Books. Es tracta d'una sitcom molt àcida, molt satírica, sobre una llibreria, entre el qual el propietari d'aquesta llibreria, que es diu Black Books, és un home que es diu Bernard Black, que és un autèntic misàntrop que odia a tot el món i molt especialment als clients que entren a comprar a la seva llibreria de segona mà. És divertidíssim veure com de malament tracta a qualsevol pobre desgraciat que entra allà buscant un llibre. Només té una amiga en el món aquest senyor, el Bernard Black, que és la propietària de la tenda del costat, que és l'única que aconsegueix calmar-li aquesta tempesta interior que aflora ella a la més mínima i que, per altra banda, és divertidíssima. A la llibreria té un ajudant, que és el Manny, que és un tros de pa molt optimista i que, evidentment, genera aquest contrast tan divertit i còmic entre un i altre. El protagonista és el Dylan Moran, l'actor Dylan Moran també va ser el creador de la sèrie i explica que la va crear perquè sempre ha vist les llibreries, especialment les de segona mà, com negocis maleïts, no? De fet, ell, cito textualment, diu que sempre li va crear l'atenció, la solitud i l'obstinació d'aquests llibreters de segona mà que piloten un vaixell de mort. Ojo aquí, la metàfora que fa servir el senyor Moran, però el cert és que li va sortir una sitcom rodona que us recomano molt. Crec que és difícil de trobar actualment. De fet, no sé si legalment es deu poder veure en qualsevol plataforma aquí a casa nostra, però si algun dia trobeu un DVD o algun lloc on veure-la, feu, perquè us riureu molt més si us agrada el món dels llibres. Una sèrie que sí que es pot veure aquí, en aquest cas a la plataforma de Netflix, és You, que és un thriller psicològic on el Joe Goldberg, que és un propietari d'una llibreria de Nova York, coneix una clienta. Un dia entra a la seva llibreria una clienta, és una dona que vol ser escriptora i ell s'obsessionarà amb ella de mala manera. S'obsessionarà tant, de fet, que la començarà a manipular de forma malaltissa per tal de tenir una relació amb ella, fins a arribar als punts de psicopatia. La veritat és que angoixa una mica aquest personatge. Una sèrie que ha tingut molt èxit, crec que té 4 o 5 temporades, i la llibreria de la sèrie es diu Moonies, però realment es tracta d'una llibreria de l'Upper East Side de Nova York que es diu Logos i que podeu visitar. Així que si aviat us toca anar cap a Nova York, que sapigueu que si aneu a la Logos de l'Upper East Side estareu entrant a la llibreria Moonies del psicòpata de Joe Goldberg a You. Una altra sèrie mítica és Buffy Cazavampiros. Jo la veia molt quan era adolescent i és veritat que el lloc de trobada, i això no ho recordava de tot el grup de Cazavampirs, és a una biblioteca, a la biblioteca d'un institut, l'Institut Sunnydale, i, de fet, el bibliotecari d'aquesta biblioteca és el qui es converteix en el mestre de la Buffy, i un dels secrets d'aquest bibliotecari és que té una secció secreta dins de la biblioteca que està ple de llibres que t'expliquen com caçar vampirs i altres criatures, llibres així d'ocultisme, així que en aquest cas una sèrie llegendària on els llibres tenen un paper molt important. Una altra sèrie, en aquest cas d'aquesta casa, de 3CAT, que és Vintage, una sèrie protagonitzada per el Lluís Villanueva, que molts coneixereu com el Ramon de Plats Bruts, on un dels personatges, el de Lluís, és un psicòleg que escriu llibres també, uns llibres absolutament infumables que porten títols tan horribles com Les ulleres de l'entusiasme. I aquests llibres, el que fa en el primer capítol de la sèrie, el personatge del Lluís, és presentar-los a una llibreria. A quina llibreria els presenta? Doncs a Altair, a la llibreria on jo treballo, de fet. I recordo aquesta gravació perquè jo, com a cap de comunicació d'aquesta llibreria, em van contactar a mi des de 3CAT dient i ens agradaria fer servir el vostre espai per gravar aquí unes escenes d'una sèrie. Jo encara no sabia quina era i al cap d'un temps vaig veure que era aquesta de Vintage. Així que si voleu veure una llibreria catalana en una sèrie...

0: catalana. Aneu a veure ara mateix Vintage a la plataforma de 3CAT, perquè allà trobareu Altair. A mi també, a part de les sèries i les pel·lícules, m'agraden molt els videojocs. Jo jugo molt a videojocs, i tot i que les llibreries no són molt populars dins el món del videojoc, hem trobat alguns exemples on sí que tenen presència. Segurament el més sonat és la del joc Assassin's Creed Origin. Assassin's Creed és un joc on una dinastia d'assassins secrets van travessant tota la història de l'humanitat, i en aquest joc en concret, el d'Origin, la història transcorre a l'Egipte de l'any 50 abans de Crist, aproximadament. I en aquest Egipte, d'aquesta època, entre moltes altres coses, al videojoc trobem recreada la llegendària biblioteca d'Alexandria, i de fet la pots visitar amb el teu personatge abans de que la biblioteca fos arrasada pel foc. I la veritat és que és xulíssima la representació que en fan, la recreació que en fan, fins a arribar al punt de que a nivell pedagògic, s'ha fet servir aquest videojoc a classes d'història d'instituts d'arreu del món per mostrar com era l'antic Egipte i més concretament com era aquesta biblioteca d'Alexandria. Així que ja sabeu que els videojocs no només són matar, sinó amb ells també pots aprendre. Pots aprendre i pots llegir, com per exemple amb l'Skyrim, que és un videojoc fantàstic de món obert, amb molt èxit, té molts milions de jugadors arreu del món. Doncs és un videojoc on pots trobar biblioteques de tota mena dins aquest món obert. Hi ha edificis acadèmics, hi ha per exemple un lloc que es diu el Col·legi d'Hivernàlia, on trobaràs una biblioteca que està vigilada per un mag orc, i hi ha infinitud de llibres per llegir. Hi ha pràcticament 800 llibres en tot el videojoc que es poden llegir, amb tota mena de temàtica, des de llibres de receptes de cuina fins a històries del món fantàstic del videojoc, del seu lore, no? De fet, hi ha un jugador, un tal Brian David Gilbert, que va llegir tots els textos disponibles al joc. Va sumar totes les paraules que havia llegit i li van sortir 300.000 paraules. O sigui, ja veieu que Skyrim, més enllà de tot aquest món fantàstic que et proposa, també és un bon lloc si ets una mica rata de biblioteca com nosaltres aquí a la pila. I per acabar aquest repàs als videojocs, us vull recomanar el meu preferit, personalment, que és Tiny Bookshop. És un videojoc molt feel-good, d'aquests que et reconcilien amb el món, en el qual el teu personatge és una persona que ho deixa tot enrere i obre una petita llibreria mòbil al costat del mar, en un poblet, no? I tu, en el joc, el que has d'anar fent és omplir aquesta mini llibreria amb diferents llibres de segona mà, has de gestionar el negoci, com és ambulant la llibreria, el pots anar posant a diferents llocs pintorescos del poble, coneixes els teus veïns, i la veritat és que està molt bé. Si us agraden els llibres, us el recomano molt. És un videojoc disponible tant per ordinador com per Nintendo Switch, i ja veieu que el món del videojoc no està renyit amb el món de la lectura, per sort. Així que si sou d'una cosa o de l'altra, ja sabeu que aquí els dos mons s'uneixen per vosaltres. I fetes aquestes recomanacions de sèries i videojocs, ara ja passarem al final del programa.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: com sempre, acabem fent una recopilació de tots els llibres que hem anat apilant al llarg del programa, que avui són pocs perquè només hi ha l'Andrea i només hi ha hagut recomanacions per la meva part, però jo dic que si voleu llegir un recull de relats colpidor sobre el nord d'Irlanda, llegiu Encara hi són tots, de Lia Danny Quinn. Si més enllà de sèries i videojocs on es parli de llibres i llibreries us interessen els llibres que parlen de llibreries, no puc deixar de recomanar tota una col·lecció que té l'editorial Nabona, on podem trobar títols com Els meus dies a la llibreria Morosaki, de Satoshi Yagisawa, La llibretera de París, de Kerry Maher, o Les bibliotecàries del front, de Janet Eskesley and Charles, on les llibreries i les biblioteques són les grans protagonistes del relat. I abans de marxar del tot, us diré dues coses. La primera, ja us l'he dit abans, quan hem tancat l'entrevista amb l'Eric de l'Arco. Els llibres es compren a les llibreries, i això ens hem de posar tots els caps ara, i sempre. I ja per acabar, com estem ara sols i avui està sent un programa molt íntim i potser esteu cansats de la meva veu, però ja com queda un minut esteu contents i teniu ganes de que això, de que aquesta tortura acabi, jo el que faré és dir-vos un secret. I el secret és que al mes de setembre trauré la meva segona novel·la. Estic aprofitant l'últim tram de programa per fer una mica d'espam, per això baixo una mica la veu, no fos cas que em sentissin aquí i em fotessin la bronca. Al setembre trauré la meva segona novel·la, que es dirà Postals del món Colido, i la publicarà l'editorial Univers. Així que ja sabeu, després de passar-ho genial a l'estiu, quan aneu a llibreria, si veieu un llibre on posa Mercè Rodoboda, compreu-lo perquè em fareu molt feliç. I dit això, després d'aquest spam, ja només em queda desitjar que a l'Andrea se li passi el virus aquest estomacal tan estrany que li ha impedit estar avui aquí amb nosaltres. Segur que d'aquí uns dies està ja com una rosa i la tornem a tenir aquí dient les seves coses, fent d'Andrea. L'Andrea fent d'Andrea, que al final és el motiu pel qual tots l'estimen tant. Així que, oients, moltíssimes gràcies una setmana més. Només us desitjaré ara per acabar. Bona nit i bones lectures.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Escoltes i cal.

Què tal? Com esteu, benvinguts i benvingudes al Delicatessen? Un dia més, aquí a la sintonia d'ICAT FM, tornant a la normalitat o intentant buscar moments de normalitat entre festival i festival, ja que s'ha obert la veda, absolutament. Avui tenia ganes de fer un programa en el que escoltéssim coses noves, coses que es publiquen en aquest 2026, en discos que han anat sortint darrerament i que tinc pendents o bé de posar l'aparador o bé d'explicar-vos alguna cosa al seu voltant. Hi ha moltes coses noves avui i ja que un va a determinats festivals, perdoneu, com és el Primavera, i se n'adona de la voluntat que hi ha per descobrir coses noves i del talent que hi ha entre el públic, doncs per bandes que són força desconegudes però sembla que tinguin tants i tants seguidors, doncs avui jo faré més o menys el mateix, arriscant per alguns artistes que no són massa coneguts, com és el cas de Mitski, amb qui hem començat avui, una cantant nord-americana però d'origen japonès i que ha fet un àlbum així molt sensible. De fet, serà sensible al principi del programa fins que arribem a l'aparador amb el nou àlbum d'Iron and Wine i després ja ho accelerarem una miqueta més. Però ara la sensibilitat el posa Bonnie Prince Billy.

Bobby Brinsbilly, o Will Oldham, que vindria a ser el mateix, amb un nou àlbum, com sempre, amb una sensibilitat absoluta. We Are Together Again, es diu el nou àlbum que ha publicat Bobby Brinsbilly. I com us deia aquesta primera part del programa, avui, doncs, carregada de sensibilitat, aquesta és Hannah Francis.

Hi havia una mica de desmarxada cap al final, però en general l'àlbum, que es diu Nested in Tangles, és un disc absolutament encisador, d'aquests àlbums així molt delicats, molt delicatessen, i d'una dona que ella mateixa es descriu com a poeta, però també doncs una gran cantant des de la ciutat de Chicago. I proposta francesa, de fet, fa molts anys que ens en vam enamorar del que feien els Cocoon, i ara feia temps que no en teníem notícies i acaben de publicar un nou àlbum. És un disc, per això, de cançons ja conegudes.

Doncs cançons ja conegudes, però despullades. Aquesta és la idea d'aquest àlbum que es fa dir Bones for the Dogs. De fet, hi ha dues parts, una primera i una segona, lògic. I els àlbums, bàsicament, la idea és la de despullar les cançons que s'havien publicat anteriorment en discos en l'estudi de Cocoon i deixar-les, doncs, tal i com s'havien composat de manera original. I això de Bones for the Dogs, que vindria a ser ossos per als gossos, doncs, sembla ser que els amics de Cocoon, el líder de Cocoon, doncs és un malalt dels gossos i ha aconseguit d'aquesta manera també, això és el que veig per xarxes socials, que tots aquells que tenen gossos doncs estiguin absolutament agraïts de la feina feta, tot i que no sé si al darrere es recapten fons per gossos o aquestes coses, diria que no, que bàsicament la idea és despullar les cançons originals de Cocoon, Bones for the Dogs. I un altre disc molt recomanable, el nou treball de l'Aldous Harding.

Aquest disc us el posaré a l'aparador del Delicatessen ben aviat. Es diu Train on the Island i em sembla una d'aquelles petites meravelles. Aldous Harding, des de Nova Zelanda, un d'aquests llocs al que jo hi he d'anar abans de morir, segur. I si aquest us el posaré a l'aparador d'aquí ben poc, avui el que toca és escoltar el nou àlbum d'Iron and Wine. I si hem començat delicats és perquè la cosa segueix pels mateixos camins.

Doncs d'aquells tios que li sobra el talent i les ganes de fer coses boniques. Iron and Wine, evidentment estem parlant de Sam Beam, que és qui s'amaga al darrere d'aquest nom artístic, i un tipus que ara fa doncs, cosa d'un any que va publicar un àlbum, un disc que es deia Heartbeat, i, no, fa dos anys, el 2024 era, i aprofitant les mateixes sessions d'enregistrament, aprofitant la mateixa banda, els mateixos músics, doncs tenia cançons suficients com per fer un nou àlbum, i d'aquí la continuïtat amb aquest nou treball que acaba de publicar i que es diu Heartbeat. He fet una confusió amb els títols. Lightbearers va ser el del 2024 i ara Heartbeat és el títol d'aquest del 2026. Tot en un mateix paquet, diguéssim, que és com una continuïtat i que tot té una sonoritat molt similar perquè està enregistrat, com us deia, a les mateixes sessions, amb els mateixos músics i en el mateix període temporal creatiu. Per tant, doncs, és com si agaféssiu el del 24 i ara el del 26 i teniu un disc doble.

L'altre dia vaig fer l'exercici d'escoltar els dos àlbums, i com que em sobra el temps vaig agafar el disc del 24 en saber que eren gravacions fetes en el mateix estudi, amb els mateixos músics i en el mateix temps creatiu, i la veritat és que no sé dir-vos quin m'agrada més. Jo crec que em decanto més per aquest darrer, per aquest que us estic posant avui a l'aparador, que es diu Hens Teeth. I a partir d'aquí, doncs, si teniu temps vosaltres, que ho dubto, doncs també podeu fer aquesta comparativa, perquè sapigueu que està tot enregistrat al mateix temps. Aquesta cançó que sentíeu d'Iron and Wine es diu Roses, i aquesta última que us he triat es diu Grace Notes.

Doncs feta la recomanació, es diu Hearth Death, aquest nou treball d'Iron and Wine. De fet, tot el que facin Iron and Wine sempre és absolutament recomanable. Us he dit que a la segona part del programa hi posaríem una miqueta més d'energia. A veure, no us penseu que vaig a posar aquí heavy metal ni coses per l'estil, però vaja, una mica més d'energia del que portàvem, això sí. Vaja, no sé ni per què ho dic, perquè després potser hi haurà baixons i... Ah, d'entrada, hi ha nou àlbum dels Squeeze.

Els Squeez, els vam veure l'any passat per primera vegada al Festival Feroe, al Poble Espanyol, i no havien vingut mai. I ara continuen amb gira, i a més és que coincidint amb les mateixes dates de l'any passat, el 14-15 de novembre estaran actuant per Anglaterra i ho faran a més amb un taloner de luxe com és el Billy Bragg. I estan presentant nou àlbum, en planíssima forma. El disc es diu Trixis, el nou àlbum dels Squeez. I aquesta banda que escoltareu ara es diuen The Bel Air Lip Bombs.

Ja, jo que se m'anava la mà quan us deia que hi hauria més energia en aquesta segona part, però aquesta cançó l'hauria d'haver posat al principi. Es diu Yakama, forma part d'aquest Did Something in Me Brick, nou treball de Damien Jurado. No us he d'explicar massa coses de Damien Jurado més enllà de que és un tipus que fa cançons extraordinàries. D'aquest potser sí que us podria dir que és francès, diria que de la capital de París.

A mi m'ha semblat super interessant el que està fent Tiwayo. Outsiders, diu l'últim àlbum que acaba de publicar, com us deia, des de França, que no tot ha de ser des d'Anglaterra o des d'Estats Units, tot i que canten en anglès, però vaja, que també hem de buscar coses en altres territoris. Acabarem amb música de Rostam, també un altre d'aquells àlbums que també volia recomanar-vos i amb el que avui hi posarem el punt i final. Abans, com sempre, dir-vos allò que gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat i que sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà!

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

festes i que el que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escoltes ICAT.
1: Get some gold.